0: i el seu rival va ser segon. Així, la punxa comença el pròxim cap de setmana la segona eliminatòria i definitiva a doble partit per mirar d'ascendir. El seu pròxim rival serà el Tossa B, que va ser el tercer classificat en la fase regular i que s'ha imposat per la seva banda en la seva eliminatòria al Palamós B. Pel que fa al grup 1 de tercera catalana, la Sauleda ha disputat la trentena i darrera jornada del curs, perdent per 8-2 contra el base Roses. Una derrota final que fa que els taronges acabin la temporada 12ens amb 38 punts, quan la salvació era a 39 punts i a l'onzena plaça. Per tant, encara no saben si mantindran la categoria de cara al pròxim curs, ja que la 12ena plaça no garanteix continuïtat perquè està supeditada, segons el reglament d'aquesta temporada, a les places vacants en la demarcació de Girona per a tercera catalana que es produeixin per renúncies, retirades o ascensos no compensats d'altres equips. Les dades de finals de curs dels taronges, per tant, són 11 triomfs, 6 empats i 13 derrotes en 30 jornades, 58 gols a favor i 74 en contra. D'altra banda, el Palafrugell també ha disputat la darrera jornada del curs, la número 30, i ha perdut per 2-4 al camp del Gregal contra el Calonge. Així, els blanquinegres acaben la temporada sabent que jugaran a partir del setembre a tercera catalana. Acaben la fase regular 14ens i amb penúltims, amb 5 victòries, 6 empats i 19 derrotes, 40 gols a favor i 79 encaixats.
1: Una tercera catalana on també militarà el seu rival d'aquesta darrera jornada, el Calonge, que hem seguit també intensament amb el nostre espai, un equip que va a la primera volta era líder destacat del grup i que va caure amb un pou amb aquesta segona volta, del qual no s'ha pogut recuperar tota la victòria. La victòria del Blanes també l'ha condemnat a la quarta i darrera posició de baixar de categoria. En Pau Hidalgo, entrenador del Calonge, ens parla d'aquest partit amb el Palafrugell i dels sentiments de l'entitat calongina.
2: Bon dia, Rafael. Doncs sí, al final no hem tingut sort. Nosaltres vam fer la nostra feina, que era sortir al camp del Palafrugell i guanyar el partit, i així ho vam fer, però bueno, els resultats que necessitàvem no es van donar i bueno, són coses que passen quan no depens de tu. Al final la valoració de temporada pues, no pot ser positiva, tot i que vam acabar líders la primera volta, però a la segona volta doncs, bueno, hem anat cometent errors en diferents partits que no ens han permès puntuar amb regularitat i hem anat caient a classificació. També ha sigut un any doncs molt complicat en el sentit de la puntuació, perquè al final baixem amb 42 punts, que són molts punts. Crec que cap any s'ha baixat amb una puntuació tan alta i a 6 punts només del playoff d'ascens. Però bueno, ho acceptem com és. Ara la idea és pues, continuar amb el bloc, perquè ha sigut un bloc que ha complert durant tot l'any, ha sigut un bloc compromès, un bloc amb molt bona actitud, i volem mantenir tothom possible, i l'any que ve posar tercera catalana a lluitar, a intentar doncs, tornar a la categoria si ens ho mereixem. Moltes gràcies pel tracte, una salutació.
1: Moltes gràcies amb en Pau Hidalgo i esperem veure els calongins, tal com el Palafrugell també els ha dit a través de les xarxes de Bellnou a la segona catalana. Per cert, que podria haver-hi derbi la temporada que ve, igual que n'hi podrà haver-hi a la tercera catalana entre Palafrugell, Sauleda i esperem la punxa, també hi haurà derbi entre el Calonge i el Sant Antoni, perquè el Sant Antoni ha pujat, recordem, de quarta a tercera catalana, i el descens del Calonge farà que els dos equips de Calonge i Sant Antoni s'hagin d'enfrontar, si estan en el mateix grup, la propera temporada. El Begú, per la seva banda, no s'hi jugava res amb aquesta jornada, tenia assegurada ja la tercera plaça i la promoció, l'únic que quedava a veure és un xic quin era el rival que li podia tocar amb aquesta jornada final, després d'una jornada d'infart, en qual en diversos equips hi aspiraven, el Bascanó i l'Arbúcia són els que acompanyen el Porqueres i el Begú amb aquesta promoció de 100, i si no tinc mal entès, Begú s'enfrontarà amb el Bascanó. A la tercera catalana, com deia l'alba final de la temporada també, amb el grup primer La Sauleda queda amb aquesta plaça de possible descens, que tot depèn dels descensos compensats, igual que el Mont-ras amb el grup segon. Però una cosa és la Sauleda, que ha anat baixant amb el seu rendiment, i l'altra el Mont-ras, que ha anat pujant tot i aquesta darrera derrota. Ens ho expliquen ara mateix tots dos. Primer, en César Toledo, entrenador de la Sauleda.
3: Bon dia, Rafael. Bueno, doncs ha sigut un cap de setmana una mica desastrós. La relaxació, pensant que ja estava tot arreglat, ens ha portat a fer tres últims partits molt dolents i molt tranquils tots, pensant que ja estava tot fet, i ara, bueno, ha sortit aquesta plaça de possible descens, que en teoria no ens implica en res. Però, bueno, haurem d'esperar a veure com acaba això i com es desenvolupa la situació de les compensats i tot això, perquè no... Però ja t'he dit que ha sigut un cap de setmana que vam perdre per 8-2, un partit que de cop i volta estàvem perdent per 4, remuntàvem, ens acostàvem, després se'ns en van una altra vegada, pressió, no pressió, i bueno, un cap de setmana per oblidar, mal partit, esperar que tot això acabi com ha d'acabar, i de cara a l'any que ve, pues, bueno, començar a treballar de zero ara a l'agost, muntar una bona plantilla i un bon equip, i lluitar per el màxim que es pugui. Gràcies per tot i per tota la temporada.
1: Gràcies, César. César Toledo, entrenador, amb l'Ismael Castillejo de l'entitat Palafrugell, que de fet aquesta posició que ocupa la Sauleda, no sé com es marquen aquests descensos compensats, depèn de on sigui l'equip que baixa de categoria. En Mohan ens explicarà que creu que no n'hi ha cap que en principi hagi de baixar de categoria, per tant poden considerar-se salvats, però la veritat és que en 38 punts aconseguits, de tots els classificats amb aquesta dotzena posició possible descens, la Sauleda és un del, si no és el que més, és un dels que més punts té, perquè per exemple amb el grup segon hi tenim el Mont-ras, que ha ocupat aquesta dotzena posició i té 7 punts menys que els palafrugellencs, ocupa la dotzena posició amb 31 punts. La derrota del Vilobí ha mantingut les posicions, la victòria del Fornells precisament amb el partit davant del Mont-ras ha impedit a l'equip mont-rasenc de sortir d'aquestes posicions. Tot això, penso que Moja està content d'aquesta segona volta, on han estat un dels millors de la categoria, i també confia en la salvació del seu equip. Moja Jagou.
4: Bona, Rafael. Bueno, un cap de setmana amb molts de nervis pel club, una setmana amb moltes coses en joc, i bueno, el primer equip ens vam desplaçar a Fornells, sabíem que era una final, i era una final pels dos equips. La primera part va ser una part d'esperar, de no cometre errors, de no equivocar-se gaire. Nosaltres, quasi al final de primera part, el nostre porter es va fer mal, es va trencar les costelles, pobre, amb un xoc amb un company, i bueno, això ens va donar una miqueta més d'inseguretat, una miqueta més de nervis. Va haver de sortir el segon porter, que també tenia molts nervis perquè era el primer partit que jugava també, i bueno, un cúmul de coses, que a la primera part vam encaixar un gol, vam sortir amb energia a la segona part, a intentar demostrar que ens volem salvar i sense patiments, ja que un empat ens servia. Vam marcar l'1-1, i res, els dos equips intentàvem mantenir una miqueta les distàncies sense que passés res, i era una jugada molt aïllada, una pèrdua de pilota, però ens va costar el 2-1, i ho vam intentar fins al final i no va poder ser. Coses positives és que els altres equips també van perdre, nosaltres sortim de la zona de descens directe i estem a la zona de possible descens, que crec que aquest any no baixa ningú, ja que els números així ho diuen, les compensacions no hi hauran. De primera catalana només en baixen dos, i de segona catalana pugen dos, per tant les places són les que són, i de quarta de segona catalana cap en baix en baixen quatre, i de tercera catalana en pugen quatre, els tres millors i el guanyador del playoff. Per tant, els números en teoria surten a falta de confirmació, o sigui, és veritat que també tenim 3 punts pendents, i res, ha sigut una setmana molt, molt intensa, molt complicada, molts nervis, moltes coses en joc. El primer equip crec que estem salvats matemàticament, encara que queden aquests 3 punts, que jo crec que per el que ens ha arribat seran favorables, i res, amb un punt més estaríem fora ja de perill, pues amb tres ja estaríem més tranquils i a més sabíem que en teoria no hi ha cap descens compensat.
1: De totes maneres, ha estat una bona temporada, a part del primer equip, que ha fet una segona volta molt bona per al Club Esportiu Mont-ras, perquè el seu juvenil B s'ha proclamat campió de Lliga, més crec que sense perdre cap partit. L'infantil també ha fet una molt bona temporada. Estan contents a Mont-ras, a Moja Jagou, amb el futbol base, que el consolida com un dels millors dels referents de casa nostra.
4: Pel que fa la setmana aquesta, com t'he dit, que ha sigut una setmana molt, molt complicada a tema d'organització, a tema de nervis, ja que, hi ha hagut molts equips de futbol base que jugaven coses aquestes últimes setmanes. El juvenil l'ha posat de categoria com a campió de segona divisió per jugar a primera, una fita històrica pel nostre club, que és la primera vegada que tindrem un juvenil a primera divisió. Els cadets han mantingut la categoria seguradament. L'infantil A, l'S14A, va guanyar la Lliga diumenge al camp del quart de primera divisió per jugar preferent, sigui una altra fita hiperhistòrica, crec que per almenys de la zona. Recordo que l'últim equip que va jugar a infantil preferent d'aquí de la zona va ser el Palamós, i te parlo de fa molts anys. L'Alaví va mantenir la categoria preferent, una categoria que recordem que és la màxima categoria de Girona i de Catalunya, o sigui que és la màxima categoria per aquesta edat, o sigui que supercontents. I el Benjamí va per primera vegada que tenim un Benjamí federat, va arribar a playoff i per mala sort el van eliminar, però bueno, una fita al final, una fita importantíssima per ells i per nosaltres. Crec que ha sigut un any super, super, super motivador, super, super bo, i res, estem molt, molt contents i res, ara toca descansar, disfrutar de lo bo que hem tingut, a millorar lo dolent i res, a seguir per la temporada següent. Vale, Rafael, gràcies per aquesta temporada, per donar-se veu a nosaltres i res, estem hipercontents de Ràdio Palafrugell pel tracte que hem rebut i sobretot de part teva.
1: A disposar, Moja, qui col·labora amb nosaltres col·laborem amb ells, això sense cap mena de dubte. Els que s'han salvat en l'últim moment ha estat el Pals, que ocupava la posició on ha caigut la Sauleda. El Pals ho ha fet per la seva victòria per la mínima 0-1 a camp del Roses City. Un resultat treballat que ha fet que en 39 punts hagi sumat un punt més que la Sauleda. També van guanyar el Llançà i la Marca de l'An i, per tant, ha quedat amb aquest punt horari. David Martínez ens parla d'aquest partit.
5: Hola a tothom, doncs finalment hem aconseguit 3 punts que per nosaltres eren molt valuosos, tot i que en principi no imprescindibles o no vitals, perquè el cinquè pitjor classificat no és el del nostre grup, que és el que en principi baixa amb el pla de competicions que tenim d'aquesta temporada, però els volíem aconseguir per intentar escalar una posició si els resultats ens acompanyaven, i al final sí, hem pogut superar la Sauleda i llàstima que el Llançà al final va remuntar un 0-3 i va acabar guanyant, que també ho podíem haver remuntat passada la classificació, però bé, al final som onzens amb un partit que va costar, que va ser 0-1, molt sòlid, molt compacte, però bé, al final vam aconseguir els 3 punts i sortim d'aquesta posició que no ens agradava massa per possibles descensos no compensats o coses així que puguin passar a final de temporada. I ara estem doncs més tranquils. Ara ja començar per a màquines i començar a pensar per la temporada vinent i preparar-la també com puguem. Salutacions.
1: Parlem de futbol uns minuts a la nostra sintonia i és un projecte esportiu molt agradable que ens arriba des del Futbol Club Palafrugell amb els propers minuts del qual en parlarem. En Josep Martínez, el tenim a l'altre costat del telèfon. Josep, molt bon dia, benvingut.
6: Buenos días.
1: Gràcies. Gràcies a tu per estar amb nosaltres. L'equip cadet femení del Futbol Club Palafrugell s'ha proclamat campió de Lliga de la Copa Plata amb el seu grup primer, havent disputat ja tots els encontres. Suposo que ha estat una bona temporada, no, Josep?
6: Sí, bueno, empezamos la temporada pues perdiendo, la verdad. Pero supimos la segunda vuelta darle emoción a la liga y nos pusimos tercero, ¿vale? Y bueno, y al final de temporada pues quedamos cuarta, que por eso cuarta o quinta, que por eso quedamos para jugar la Copa Plata. Y la Copa Plata pues fue una temporada, una copa muy, muy interesante. Ganamos todos los partidos excepto uno. Y al final pues pudimos conseguir pues quedar primeras y tener esa merecidísima copa después de toda la temporada que hicimos.
1: Aquestes noies que formen aquest equip de categoria cadet, són noves, aporten temps jugant a futbol?
6: Mitad de equipo llevan 3-4 años jugando, la otra se incorporaron hace 2 años y tenemos 2 que se incorporaron esta temporada.
1: Uh-huh. Per tant, és un projecte que ja arrenca de fa temps, no? O sigui que
6: sí.
1: Ho aneu treballant, perquè el que sí que ha començat aquest any és el sènior.
6: Sí, el sènior empezó en nuevas temporadas, sí. Uh-huh.
1: Parla'm una mica d'aquestes noies. Què destacaries d'aquest equip?
6: Su compromiso, todas. La actitud que tienen, o sea, es increíble. Sobre todo la humildad, la tranquilidad que tienen, que transmiten en el grupo, el compañerismo que tienen también, porque son muy buenas niñas. También quiero decir que muchas de ellas serían aún, algunas tenemos que serían infantiles, otras cadetes de primer año y otras cadetes de segundo año, o sea que tenemos de variedad de edad, o sea, de 11 años a la última que tiene recién cumplido 16 hace un mes.
1: De 11 a 16, dius?
6: Sí.
1: O sigui, el ventall és bastant gran, no són... n'hi han de més petites del que els hi tocaria, no?
6: Sí, sí, sí, però la pequeña ha marcado 3 o 4 goles de temporada, o sea que el compromiso que tienen es increíble todas.
1: Molt bé. La temporada ja l'heu acabat, ara?
6: Sí, l'último partido fue este sábado, que jugamos contra el Gerunda y ganamos 2-1.
1: Mm. D'aquestes noies que juguen amb aquest equip cadet, què en farem l'any que ve? O sigui, canvien de categoria, continuen?
6: El proyecto que tenemos es bastante ambicioso porque queremos tener 3 equipos. Queremos tener cadete, juvenil y senior. Espero que podemos conseguirlo con la ayuda de Jordi Freixa.
1: Sí.
6: Para poder tener estos 3 equipos y las niñas de cadete pues que sigan... Que las que suben, que puedan seguir en el parafluir mismo.
1: Uh-huh.
6: Y bueno, tener este juvenil pues sería de súper gran ayuda para todos.
1: Uh-huh. A veure si es pot aconseguir, perquè fa temps que el futbol femení recordem que tenim un torneig important ara d'aquí pocs dies, a final de mes, si no recordo malament, no?
6: Sí. Sí, l'últim fin de setmana, sábado y domingo.
1: Exacte, que ja ens en parlarà la Molina, aquí amb nosaltres, la Cristina, ens sí. En vindrà a parlar també, que fa molts anys que està vinculada l'amiga aquí amb aquest futbol femení que en Jordi Figuerola durant tants anys va tirar endavant. Josep, quant temps fa que estàs vinculat tu a l'equip femení?
6: Yo, este es mi segundo año. Tengo mi hija que juega desde que empezó infantil y gracias a ella me pude vincular más y este es mi segundo año que estoy entrenando a este equipo femenino.
1: L'equip femení. I com has vist aquesta evolució? De moment va en línia positiva?
6: Sí, súper, súper bien. O sea, queremos conseguir un juvenil para seguirlo tirando arriba todo este proyecto y si podemos tener de aquí unos años más categorías inferiores, seria increïble.
1: Sí, perquè el futbol femení encara costa, eh? Es retiren bastants equips, el sènior ha de competir també a Barcelona, és difícil.
6: Sí, sí, cuesta bastante, pero bueno. Sobre este partido el fin de semana que viene, también se incluirán también chicas seguramente de nuestro cadete al sènior para poder ayudar también al equipo. De eso se trata, queremos tener varias categorías para podernos ayudar entre todos, ¿no?
1: Clar que sí.
6: Mm-hmm. L'objectiu.
1: Escolta, qui és en Josep Martínez? D'on ve i què ha fet? I què està fent amb el futbol?
6: Bueno, Josep Martínez, pues, soy de Ecuador, ¿vale? Llevo 25 años aquí en España, ¿vale? He jugado a fútbol 11, he jugado a fútbol sala, y siempre he estado vinculado en el fútbol, o sea, me ha gustado mucho y intentar transmitir esta pequeña enseñanza que me han enseñado los entrenadores, pues a estas chicas, pues me satisface mucho, me gusta.
1: I vols continuar amb el futbol femení o el teu projecte és anar amb altres categories?
6: Yo, sinceramente, me quedo con el fútbol femenino, con estas chicas, que las conozco ya hace varios años, y me gustaría seguir el fútbol femenino. Y bueno, por ahora tengo al Jordi, que me apoya mucho para continuar y seguramente siga con el femenino.
1: Mm. I la teva filla juga amb l'equip que entrenes tu?
6: Sí.
1: ¿Y es la que me juega o no?
6: Sí, o sea, tenemos defensa. Tenemos tres defensas y las tres juegan juntas, son las que no pueden salir de ahí porque son las mejores que tenemos en defensa, la verdad.
1: Josep, enhorabona doncs, per aquest títol de l'equip femení, de l'equip cadet del Futbol Club Palafrugell, una bona temporada. Què espereu per la temporada que ve? Creus que podem aconseguir no només a la Copa sinó a la Lliga resultats interessants?
6: Yo diría, tengo mucha esperanza en estas niñas y seguramente que sí. Tanto si podemos conseguir hacer el juvenil y tener el cadete, yo creo que estos dos equipos pueden luchar bastante en Liga, sí.
1: A més, és una molt bona barreja de gent de casa, gent producte doncs, de la immigració, com el mateix Josep, amb la seva filla, o d'altres nacionalitats que es van acostant a nosaltres. Això ho hem vist també amb l'equip sènior masculí. És una bona manera d'integració, no?, també de tothom.
6: Sí, porque tenemos chicas de aquí, del país, digamos. Tenemos mi hija, que es la única... Bueno, no, ya tenemos otra chica que es latina. Y tenemos dos o tres o cuatro que también son del Marroc. Y bueno, la verdad que la unión que hay entre todas es, también tenemos una chica que es de Rumanía, pero la integra, o sea, se integra muy bien, o sea, todos son una piña, es un equipo, no hay diferència de ningún tipo de si tres d'allí. No,
1: és per això t'ho dic, que és una bona sí. Manera de la integració i de que es coneixin entre elles, entre diferents cultures, i facin amistats. Sí. Josep, enhorabona. No sé si vols dir alguna cosa per si alguna noia t'està escoltant i diu, mira, m'agradaria provar això del futbol.
6: Bueno, que he tenido la suerte de poder hacer contactos, ¿vale? Y he traído muchas, tres o cuatro chicas para probar en el fútbol y por ahora, el día de ahora, me han dicho que sí que se quedarían para el año que viene. Me gustaría que si me escuchan muchas niñas por ahí, que prueben el fútbol, que vengan a Palafrugell, que tenemos un grupo súper, súper bueno, súper sano. Y que el fútbol es una manera de desconectar de estudios, desconectar de todo y aparte que ganas salud y conoces gente de todas las ciudades.
1: Mm-hmm. Doncs aquí ho deixem estar. Moltíssimes gràcies, Josep Martínez, de l'equip cadet del Futbol Club Palafrugell, ha guanyat la Copa Plata Girona femenina amb la competició cadet amb aquest grup primer, i per la qual cosa nosaltres avui hem parlat amb en Josep. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
6: Vale, muchísimas gracias. Adiós.
1: Felicitar, doncs, amb els integrants d'aquest equip cadet femení del Futbol Club Palafrugell per la seva brillant temporada que ha finalitzat amb aquest títol de la Copa Plata. On no van acabar tan bé les coses és amb el hoquei a casa nostra. El Corredor Mató tenia una minsa oportunitat al final de la temporada de colar-se entre els millors i a veure si passava alguna cosa que encara li donés dret a jugar a la promoció, com ens explicava en Fran González, el seu entrenador, el passat divendres, però la cloenda no va ser gens bona. Ens visitava el Vendrell i el resultat final va ser acaparador. Victòria dels visitants per 0-5. Amb aquesta derrota, doncs, s'acomiada la temporada de l'equip en blanc i negre. Ens ho explica el seu entrenador, en Frank González.
7: Bones, doncs, sí. Cap de setmana desastrós. El primer de tot, demanar disculpes a l'afició i a la gent que va vindre a veure el partit, perquè no vam estar alçant en cap moment. Tot i que ho teníem a tocar per poder tenir opcions, com als últims 4-5 partits, però bueno, ha hagut una baixada d'intensitat, d'actitud, i ens ha portat aquí. La baixada ja ens ha fet molt de mal i no m'ha supigut agafar rols de tirar l'equip endavant. Dit això, després d'una temporada amb un mal sabor de boca, i el que sí que podem avançar que hi haurà bastants canvis a la plantilla, dels quals en breu comencem a avisar les altes i les baixes. Avui ja podem assegurar que en Gerard Pujol ja ha renovat, que és una gran notícia per nosaltres, i en breu començaran a fer públiques les renovacions dels que seguiran, que seran pocs, hi haurà quants canvis. Vale? Dit això, us mantindrem informats. Moltes gràcies per tot. Una abraçada.
1: Gràcies, Frank. En neteja, el que sentiu neteja de la plantilla. Efectivament, ja ho han comunicat a les xarxes, doncs, en aquest cas, la renovació d'en Gerard Pujol, cosa que ens en alegrem, i també doncs, les paraules del president, d'en Francesc, que demanava perdó, publicant a l'Instagram el resultat del 0-5, demana perdó als socis i a l'afició perquè han de canviar moltes coses, segons diu ell. Diu que l'afició li ha donat suport incondicional a l'equip durant tota la temporada i que l'equip no ha estat a l'alçada amb aquest tram final. Crec que s'ha de ser conseqüent i autocrític i més amb l'afició que ens ha donat suport. Són les paraules del president del Club Hoquei Palafrugell amb un comunicat que posen a través del seu compte d'Instagram. També ho acaba de dir en Frank, el primer que ha dit és aquest perdó i sobretot aquesta neteja. Pocs jugadors suposo que continuaran doncs d'aquesta plantilla que al final ha vist com s'ha esfonsat en les darreres jornades, i això que tenia molt bé perquè estava classificat en segona posició, però ha estat una patacada després de l'altra amb aquest final de la temporada. Veurem qui d'aquests jugadors que varen jugar aquest darrer partit, sigui en Muñoz, el porter, l'Eloi Matas, en Gerard Aragai, en Pau Roc, en Ivan Burgos, en Tim Borrell, o en Charles Comas o l'Elias en Rabiti, també els que continuaran la propera temporada. En parlarem de ben segur aquí al Palasport quan tornem, i si no abans els serveis informatius. Els altres equips de l'entitat anem a descobrir a veure què han fet amb aquesta jornada. Ens va avisar l'Eloi Puigdelras de que era un partit també més arreglat després del resultat de la setmana passada, la derrota a Palau per 4-1, i els resultats doncs, que venia arrossegant, excepte la victòria contra el Sant Celoni. Per tant, partit que tenia l'equip a casa, amb aquesta derrota, amb aquest desplaçament a Palau, on varen perdre. Això complica una mica les coses de cara a les dues darreres jornades. Eloi Puigdelras.
8: Bé, un partit semblant a aquests últims que hem tingut, on te sortim tous, on te sortim sense les ganes que hauria de tenir un equip que està jugant amb el descens, i a davant doncs, teníem un equip jove, amb ganes, que s'estan jugant doncs, el play-off per pujar, i això s'ha notat. Bé, arribes al minut 10 perdent 3-0, arribes a la mitja part amb 3-0, la segona part intentes posar més punys, més múscul, més intensitat, fas una segona part correcta, no diríem bona però correcta, és un 1-1, i acabes el partit, doncs això, no? 0 punts, i els darrere doncs, han sumat i fa pujada. A més, doncs, dues targetes vermelles, ja ho has vist a l'acte, i bueno, toca pedalar el màxim que puguem aquests dos partits que ens queden. Ens queda Manlleu a casa, que bé, ja heu vist que han pujat d'hoquei plat a hoquei lliga, llavors vol dir doncs, que tot el ferro el posaran per intentar fer el play-off per pujar a Nacional Catalana, i nosaltres doncs, espero que traiem en algun moment aquest orgull interior que ens faci donar un plus i competir una miqueta més bé aquests 100 minuts que ens queden de lliga. Ens queden 100 minuts realment, i espero veure això, un canvi, i intentar tirar endavant tot el que puguem.
1: Sí, gràcies, Eloi, perquè queden dues jornades tan sols, en dues jornades en les quals doncs, ell també s'acomiadarà del Club Hoquei Palafrugell, i esperem que sigui mantenint l'equip amb aquesta categoria. Per part del tercer equip, en victòria a la pista, difícil pista del Sant Jordi Desvalls per 2-5 amb el grup tercer de la segona catalana, i una victòria també necessària per consolidar-se la part mitjana de la taula classificatòria i allunyar el fantasma també dels darrers equips. La veritat és que el Sant Jordi dels Valls és el cué destacat de la categoria, però això no treu mèrit a la victòria. Queda una jornada. Marques Ademont.
9: Bé, doncs, repassant una mica el partit d'aquest cap de setmana, vam sortir amb la victòria a la pista del Sant Jordi, vam quedar amb un resultat final de 2-5, un partit bastant correcte. A l'inici ens va costar una mica, potser, les finalitzacions a porteria i una mica la intensitat per arribar-hi, però vam saber capgirar-ho. Va ser un partit bastant d'inflexió a nivell de criteris de joc. Penso que les coses van fer bé, es va treballar correctament, i no només això, sinó que va ser un partit on vaig poder donar bastant de minuts a gent que no n'havia tingut tants potser durant tota la temporada, com els juvenils, i simplement sortint d'aquest partit amb la feina ben feta, content i amb ganes de fer aquest últim partit. No queda més. Així que, res, moltes gràcies i amb això em despedeixo d'aquesta temporada.
1: Moltíssimes gràcies, Marc. A veure, sort també per la darrera de les jornades. En parlarem també amb els nostres serveis informatius, igual que al final de temporada del segon equip, el que lidera l'Eloi Puig-Alràs. En handbol també ho hem de seguir molt intensament. En handbol perquè la setmana que ve recordem que divendres, dissabte i diumenge hi ha la fase final d'ascens de l'equip masculí A, que juga aquí a casa, aquí a Palafrugell, i que nosaltres seguirem a Ràdio Palafrugell amb la retransmissió els tres partits que disputi l'equip d'en Sergi Catarain en directe. Però també dissabte, diumenge, crec recordar, diumenge a la tarda, es jugarà l'equip femení B, l'ascens de categoria. Després d'una meravellosa temporada a primera catalana, van arribar a les semifinals, on els va eliminar el favorit, el Vilanova del Camí B, però ara juguen la tercera i quarta posició, la tercera dona dret a l'ascens de categoria, i el primer pas està donat en victòria amb el partit d'anada 38-31, 7 gols de diferència favorables davant del Laietà Argentona. Ens en parla en Nino García.
10: Bon partit el que vàrem jugar dissabte contra el Laietà Argentona, que ens dona un avantatge de 7 gols. Bé, dic que vàrem començar molt bé, una primera part molt bona, especialment els primers 20 minuts, que vàrem fer una defensa 6-0 espectacular. Ens va permetre recuperar pilotes, per tant, això fa que puguem córrer el contraatac. Elles en 20 minuts ens van fer 7 gols només. Teníem 11 gols d'avantatge. Els últims 10 minuts elles es van posar les piles a la primera part i vam acabar guanyant de 10 a la primera part. I bé, la represa era continuar igual, però sabíem que la Lleta Argentona havia de reaccionar. Tot i així, el nostre objectiu era intentar augmentar la distància a més de 10 gols, a tots els possibles, per pensar en el partit de tornada. Però, com ja dic, la Lleta va reaccionar. Nosaltres poder no vam estar tan encertats a l'hora de xutar. La portera també va parar més a la segona part. I això va fer que al final acabessin guanyant de 7. Tot i així, és un gran resultat que ja hagués firmat abans de començar el partit. I ara toca anar a Argentona diumenge que ve a defensar aquests 7 gols d'avantatge. Està molt bé, però ni molt menys està fet. No està fet això, perquè allà és una pista complicada, podem trobar una encerrona maca, i o sigui que s'ha d'anar molt atents perquè serà un partit més complicat del que pensem. A més, vindrem de les fases del primer equip, del sènior A masculí, que juga aquí fins diumenge al migdia, per tant anirem a la tarda, diumenge a la tarda a jugar allà, a veure com ens afecta tot això, que serà difícil de gestionar, però intentarem estar molt concentrades per intentar aconseguir ja aquest objectiu que ens vam marcar, que era l'ascens, i que ho tenim molt a prop, però s'ha d'acabar de fer.
1: Efectivament, la setmana que ve doncs es decidiran un parell de coses molt importants per al club handbol Garbí, per al sènior masculí A i per al sènior femení B. Molta sort a tots! El Garbí B femení, el Garbí B femení, el que vam de parlar, el Garbí B masculí, tancava la temporada amb victòria 37-34 davant del Bordils. I és el moment de la part poliesportiva del nostre espai. col·laboradors que hem tingut durant tota la temporada i els quals també agraïm moltíssim que s'hagin acostat fins a nosaltres, com per exemple en Josep Massa, que una temporada més ens ha cobert el que ha passat al Club Atlètic Palafrugell. Gràcies, Josep. Endavant.
11: Aquest cap de setmana, una cinquantena d'atletes del Club Atlètic Palafrugell han participat en una estada a Puigpardines i han aprofitat per participar el dissabte en els Jocs Emporion. El diumenge a la tarda s'ha celebrat a Lloret el míting Acerco, juntament amb la primera jornada del Campionat Territorial d'Atletisme. Per part del Club Atlètic Palafrugell s'han assolit tres posicions de medalla, que han sigut en Martí Gamero, que ha saltat 1,75 amb alçada, fent millor marca personal, Marc Lozano, que ha quedat tercer dels 1.500 metres amb 4,28,57, i l'equip de relleus de 4x400, format per Pedro Aguilera, Marc Lozano, Martí Pagès i Xenoca Palmada, que han obtingut un temps de 3,44,14. A banda de les medalles del territorial, dintre del míting, a destacar la victòria en els 5.000 metres de l'Ignasi Vall de Llou, amb una marca de 15:25.09, que és nou rècord personal.
1: Gràcies, en Josep, i fins a la temporada que ve. Xavier Aldric, des del Club de Pàdel de la Granota, també ens informa del cap de setmana.
12: Bona, Rafael. Què tal? Com estem? Bueno, aquí estem un altre cop a fer una crònica del cap de setmana. Comencem pels equips femenins. El femení B va descansar. Llavors, el femení A vam aconseguir dos punts molt, molt, molt positius per allunyar-nos de l'última plaça, que l'última plaça és el descens directe. Ens allunyem a tres punts a falta de dues jornades. I amb el femení C vam aconseguir un punt molt important per mantenir-nos a mitja taula contra les segones classificades. Pel que fa al masculí, el masculí A seguim invictes, ja hem pujat fa un parell de jornades, però bueno, seguim sense perdre cap jornada. El que fa al masculí B, que és l'equip que tenim allà lluitant per fer el play-off per pujar a primera, vam treure dos punts al camp del per 3, però vam tenir sort que el quart classificat, que és el que fa el tall, va punxar al camp del Roses C, i ara, bé, ens jugarem tota l'última jornada de Lliga contra ells a casa seu. I el masculí C vam anar a Figueres, vam treure 3 punts, això ens allunya també dels play-offs de descens, i el masculí D, per acabar, vam treure un punt molt valiós contra l'Aro, que això ens pot ajudar a la salvació, que també estem allà contra les cordes.
1: Fantàstic, gràcies. Doncs a tu, Xavier, també gràcies per participar, tot i que des del Club de Pàdel ha estat menys, perquè es van incorporar al nostre programa ja entrada la temporada. Josep Olivet, des del Bàsquet Club Palafrugell, amb aquesta temporada del 50è aniversari de l'entitat. Què heu celebrat aquest cap de setmana?
13: Hola a tots. Quasi acabant la temporada basquetbolística, aquest cap de setmana vam tenir dos partits a casa i dos partits a fora. Comencem pels que van jugar com a visitant, que van ser dos derrotes, la primera del preinfantil femení contra el Casanenc per 65-15 i l'altra del preinfantil masculí contra el Saset per 65-29. Dos partits on es va poder apreciar un punt de cansament per part dels dos equips del Bàsquet Club Palafrugell. I ara anem pels partits a casa. En vam tenir dos, que van ser dos victòries de molt de mèrit. La primera del mini masculí per 63-61 contra el Tordera. Un final molt ajustat i recompensa final pels nostres nois. I l'altra victòria del júnior masculí per 87-63 contra el Saset. Felicitar els nostres nois i entrenadors perquè van fer un partit molt seriós i van saber portar el ritme del partit en tot moment. Enhorabona, doncs és tot. Seguim treballant. Gràcies.
1: Moltes gràcies, Josep. Des d'aquí una abraçada també a la gent del bàsquet. Laura Dobanyo, Club de Gimnàstica Rítmica. Aquest cap de setmana, on heu anat?
14: Bon dia, Rafael. Aquest cap de setmana vam participar als Jocs Emporion, que es van disputar el dissabte al pavelló d'esports d'Olot. El club va estar representat per 5 gimnastes de diferents categories que havien aconseguit l'accés a aquesta final després dels resultats aconseguits al llarg de tota la temporada. de la Lliga Territorial de Gimnàstica Rítmica. D'aquesta final destaquem la primera posició aconseguida per l'Arlet Nadal en la categoria a la Via 2 i la segona posició aconseguida per la Manara Hadouch en la categoria a la Via 1. Des del club felicitem a les gimnastes participants per l'exhibició i l'actuació realitzada, així com el treball i la constància desenvolupada al llarg de tot el curs. Per altra banda, el diumenge es va disputar a Platja d'Aro el Campionat de Catalunya Absolut, on es disputaven els passes per al Campionat d'Espanya que tindrà lloc el mes de juny. La Sofia Sofra, en categoria infantil, es va proclamar sotscampiona de Catalunya, el que li otorga el passe per aquest Campionat d'Espanya. I destaquem també el passe aconseguit per la Gisela Negra en la categoria júnior, que va quedar en quarta posició en el Campionat de Catalunya. Felicitem a totes les gimnastes del club per la feina realitzada al llarg de tota la temporada i desitgem a la Sofia i la Gisela una exitosa participació en el Campionat d'Espanya. Aquest proper diumenge es disputarà el Campionat de Catalunya per equips, on participarem amb un equip sènior i un equip júnior per poder aconseguir també el passe al Campionat d'Espanya, que en aquest cas es disputarà el mes de juliol. Moltes... Molta sort a totes elles.
1: Gràcies de tot cor, Laura, i també gràcies per la teva participació al llarg de tota la temporada del Palasport. També ho ha fet la Marina Retxes des del Club de Bitlles Catalanes de Llofriu. A veure com ha acabat la temporada, perquè estaven frec a frec per saber si es classificaven per d'altres competicions. Marina.
15: Bon dia. Aquest cap de setmana vam jugar la 14a jornada de Lliga Catalana, que és l'última d'aquesta competició. En la primera partida vam fer un total de 302 punts al Llofriu i 25 bitlles i 287 punts i 22 bitlles a la Perxa d'Estonegre. En aquesta primera partida vam començar amb un bon parcial, 102 a 94, on guanyem aquest primer parcial de 8 punts. En el segon parcial encara el millorem més els dos equips, 104 a 98. Guanyem 6 punts en aquest segon parcial, on en total acabem amb 14 punts per anar a jugar en aquest tercer parcial. En aquest tercer parcial, sort que teníem una mica més d'avantatge, perquè ja es va estar més ajustat. Vam fer un total de 96 punts nosaltres al Llofriu i 95 punts al Perxa d'Estonegre. Per tant, sumem els 2 punts d'aquesta primera partida. En la segona partida comencem amb molt bon parcial els dos equips, 104 a 104, on la partida és com si la comencéssim de zero, perquè anem empatats. En el segon parcial ja millorem. Fem un total de 98 punts i el Perxa d'Estó Negre un parcial de 84 punts, on guanyem aquest segon parcial de 14 punts. Per tant, anem a jugar aquest tercer parcial igual que en la primera partida, de 14 punts. I acabem amb un últim parcial de 99 punts al Llofriu i 97 al Perxa d'Estonegre, on acabem guanyant de 2 punts aquest parcial. Per tant, guanyem la partida d'un punt més que l'anterior, de 16 punts, però amb un punt menys que l'anterior, 301 a 285. En aquesta competició hem quedat finalment segons, ja que els Isaacs Piquen de Montràs van guanyar les dues partides contra el Sils Estany. Per tant, els Isaacs Piquen de Montràs i el Llofriu serem els dos equips de primera divisió de Girona que anirem a jugar al Campionat de Catalunya de Clubs el dia 5 de juliol a Fogars de la Selva.
1: Fantàstic, doncs. Bones notícies amb aquesta classificació del club Llofriuenc per als campionats de Catalunya. Enhorabona. I gràcies, Marina, per la teva col·laboració al Palasport. També ens ha col·laborat sempre que ha pogut la Pat Jové des del Club de Patinatge Artístic de Palafrugell.
16: Bon dia.
14: Aquest diumenge va tenir lloc al Club Patinatge Artístic Palafrugell el primer Trofeu Catalunya de figures obligatòries. Va ser una jornada amb molta participació de patinadores de diversos clubs de Catalunya i des del club estem molt contents per com es va esdevenir i com va anar tot. Així que moltes gràcies als que heu participat.
1: Moltes gràcies a tu, Pata, per la col·laboració i sort. El que farem ara és escoltar amb el nostre col·laborador en Pau Lladó, que avui volia venir aquí en directe per acomiadar la temporada del Palesport, però no ha pogut ser a causa de coses professionals doncs, que tenia. Però no ha volgut deixar d'estar present entre nosaltres i nosaltres agrair-li tota la feinada que ha fet en les diferents entrevistes que ens ha portat aquesta temporada. Pau Lladó.
16: Ei, família, com anem? Avui havia de ser en aquest últim programa de la temporada del Palesport de Ràdio Palafrugell, aquí amb en Rafael Corbí, físicament, però finalment no podrà ser. En tot cas, us desitjo que hàgiu passat una bona temporada, que els vostres objectius, si no s'han complert, estiguin per complir-se, i en tot cas, si tot va com ha d'anar, que deia aquell, ens veiem la temporada que ve i segur que ens veurem el dia 13 de juny a la festa de l'esport que, com cada any, tindrà lloc al pavelló de patinatge d'aquí de Palafrugell. Una abraçada a tots i ens veiem allà.
1: Gràcies, Pau. Una festa a la qual no podré assistir jo perquè sóc fora, però que és una bona manera d'acabar la temporada. A les xarxes socials de la nostra emissora trobareu informació sobre com es va desenvolupant aquesta festa de l'esport, on hi haurà en Pau i també hi haurà el nostre company i director, en Ferran Castellà. Per la meva part, en res més, donar les gràcies, immenses gràcies a tota aquesta gent que han anat participant, alguns dels quals ja no han sortit amb el programa d'avui perquè ja ha acabat la temporada, o perquè estan descansant ara mateix a falta, per exemple, en Sergi, de les fases finals i moltíssima altra gent amb els clubs que hi han volgut participar i d'altres, doncs des d'aquí torno a enviar un missatge a gent com la gent del tennis o la gent del club de natació o la gent també del club de tennis taula que no han participat malgrat els nostres intents repetits de que ho fessin. Si voleu, la temporada que ve aquí serà a casa vostra. Moltíssimes gràcies per tot, salutacions d'en Rafael Corbí i fins un altre Palesport. Adéu-siau.
17: Palesport.
18: El programa d'esports de tots i totes de Ràdio Palafrugell.
19: Tots els esports, tots els esportistes.
18: Cada dilluns i cada divendres tens una cita amb els esports a Ràdio Palafrugell. Podeu participar-hi tant si sou una entitat com si sou esportistes
19: o com si militeu amb equips d'altres llocs de casa nostra.
18: Per tant, 633 10 16 53.
19: 633 10 16 53.
18: Envieu-nos les vostres notes de veu.
17: Palesport, amb Rafael Corbí, a la nostra web, a totes les plataformes. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat. Escoltes Ràdio Palafrugell.

L'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló. Repassem l'actualitat de casa nostra, l'analitzem i reflexionem amb entrevistes, tertúlies i debats. Cada dia a les 9 del matí al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
1: i t'enganxarà.
0: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Coplejant a Ràdio Palafrugell els dissabtes de 8 a 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
3: Ràdio Palafrugell.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Amor.
1: Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.

d'estiu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest dimecres 20 de maig a les 6 de la tarda a la Sala Polivalent de la Biblioteca de Palafrugell, Club de Clàssics Contemporanis dedicat a Umberto Eco, a càrrec de Martí Gironell. Per a més informació es pot trucar al telèfon 972 30 4809 o al correu electrònic biblioteca@palafrugell.cat.
0: Música, actualitat i esports. Ràdio Palafrugell.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Escoltes podcast?
1: Realment, a nosaltres no ens han educat sexualment, diguéssim. Jo crec que el perill que hi ha és que els joves, el referent que tenen és el porno.
2: Jo penso que molta gent jove el que no fa és parlar amb els pares. O els pares parlar amb els fills.
3: Jo sé que els puc parlar de tot, però no els hi parlo de tot.
4: Ells, al final, doncs, els fa una mica de vergonya. Ja utilitzo aquestes paraules.
5: Potser perquè amb els amics tens com més confiança. Pots parlar obertament.
0: Lubricant.
6: El podcast sobre educació sexual per a famílies de Ràdio Palafrugell i Can Genís. Amb José Yepes.
7: L'educació sexual no només és ensenyar a posar un preservatiu.
8: No és només coneixement pràctic, sinó que són aspectes cognitius de com pensem, de què ens imaginem, com ens imaginem, aspectes emocionals, què sentim, com ho sentim, quan passa determinades coses, què ens passa per dins també, no? Aspectes també físics de coneixement del propi cos i del cos aliè i aspectes completament socials.
7: Perquè si una cosa té la sexualitat és que és extremadament social.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: break my heart.
1: Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

listen to me. Just say you're sorry. You can still

0: Hola, som els Trompats i per aquestes festes de primavera hem organitzat una trobada de pubilles. Serà el 23 de maig a les 6 de la tarda. Si has estat pubilla o coneixes algú que ho hagi estat, posa't en contacte amb nosaltres al 695 12 41 83 o a través de les nostres xarxes socials. Gràcies! Visca les festes de primavera!
1: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

0: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
0: al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

0: Música amb segell, Ràdio Palafrugell.
1: M'encanta quan em rius i em dius que em vius per mi.
0: Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
2: Quan ens tornarem a veure. Quan ens direm la veritat.
0: Sona primer a Ràdio Palafrugell.

Casa Palafrugell, t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa. Let's

el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

0: sal.
1: Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

Allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

Hola, què tal, amics i amigues dels clàssics? Benvinguts, salutacions cordials de qui us seguirà acompanyant a través d'una nova sessió, una nova edició dels clàssics. Aquests clàssics que hem encetat amb Gregory Abbott, amb aquest Shake Your Down, una cançó que ha estat guardonada com a disc platí. Va estar guardonada, evidentment, en el seu moment, com a disc platí. Un gran èxit de vendes per aquest clàssic de Gregory Abbott.

0: Classics.
1: Babe, I'm an addict now. An addict for your love.
0: Un temps de ràdio per escoltar aquelles cançons que el pas del temps els ha convertit en un clàssic.

D'un àlbum anomenat Make Your Move ens arriben Captain Antenil, amb una de les seves cançons, una de les seves cançons més populars.

0: the classic
1: classics.
0: Babe, I'm an addict now, an addict for your love.
1: Un temps de ràdio per escoltar aquelles cançons que al pas del temps els ha convertit en un clàssic.

0: Spanish Classic Corner. Spanish Classic Corner. Spanish Classic Corner.
1: Avui en aquest Spanish Classic Corner, aquest raconet especial destinat i dedicat a la música dels finals dels 60, principis dels 70, en aquella època parlem i convidem, dintre del possible, la veu de la Paloma San Basilio, que va ser una popular, que és de fet una popular cantant i actriu espanyola, guanyadora d'un premi Grammy Llatí i representant de l'Estat espanyol en el Festival de la Cançó d'Eurovisió 1985. Al llarg de la seva carrera ha venut 16 milions de discos amb estils que van des de la cançó melòdica al pop, deixant un bon nombre d'aparicions en el teatre musical com Evita, El Hombre de la Mancha, My Fair Lady, Víctor o Victoria, etc. Hem escoltat a la Paloma San Basilio amb una de les seves conegudes cançons, potser primerenca cançó de les conegudes d'ella. Aquesta cançó que s'anomena Juntos.

0: Spanish Classic Corner. Spanish Classic Corner.
1: Gotta write a classic.
2: Clàssics. Un espai de ràdio per recordar les millors cançons. Un espai de ràdio. Cançons que s'han convertit en un referent de la música. Un espai de ràdio. Cançons que s'han convertit en un referent de la música. Un espai de ràdio. Cançons que s'han convertit en un referent de la música. Clàssics.
1: Gotta write it in an attic. Els Brett, que va ser una banda estatunidenca de rock suau, formada cap allà el 1968, van aconseguir situar 13 cançons en la llista de vendes del Billboard Hot 100 entre el 70 i el 77, i van ser un dels primers exemples del que més tard s'anomenaria soft rock. El solista del grup, David Gates, va continuar la seva carrera en solitari un cop el grup es va desfer.

Un home més conegut pel seu nom artístic, Vanilla Ice, és un cantant de rap, ballarí i actor estatunidenc que principalment va ser reconegut i ha estat reconegut per aquesta cançó que anem a escoltar ara mateix, Ice, Ice Baby. Ha venut més de 20 milions de discos a nivell mundial.

us acompanya Josep Dalmau. Hathaway, un cantant que es va traslladar des de Trinitat i Tobago a Europa a principis del 1970. Aquí va començar la seva formació musical, principalment en el jazz, esperant una oportunitat musical que li va arribar en el 1992, quan fou contractat per al segell alemany Coconut Records. El seu primer single, el seu primer senzill, What is Love, es va convertir ràpidament en un exitàs, aconseguint el número 2 a Alemanya i en el Regne Unit. A principis del 1994, les vendes mundials de What is Love ja havien arribat als 2,6 milions. Després, la veritat, és que un èxit tan gran com aquest no se li va repetir.

Doncs bé, punt i a part als clàssics. Final de trajecte per avui. Demà serà un altre dia, o demà passat, o l'altre, o l'altre. La qüestió és poder seguir gaudint dels clàssics en forma de música que compartim amb tots vosaltres a través d'aquesta sintonia. Serà fins una propera ocasió. Salutacions cordials. Josep Dalmau.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest dimecres 20 de maig a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca de Palafrugell, Club de Clàssics Contemporanis dedicat a Umberto Eco, a càrrec de Martí Gironell. Per a més informació es pot trucar al telèfon 972 30 4809 o al correu electrònic biblioteca@palafrugell.cat.
0: Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu...

0: Les persones no volen morir, volen deixar de patir.
1: Darrere el somriure,
2: amb Isaac Lloberes.
0: Perquè som persones i per això som extremadament resistents.
3: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
0: Veiem més intents de suïcidi amb dones que amb homes i veiem més morts per suïcidi amb homes que amb dones. És molt important que tinguem tots, homes, dones, persones no binàries, els recursos ben frescos.
4: Això és una iniciativa que surt de la Comissió de Salut Mental del Consell de Benestar Social i concretament està emmarcada en el Pla de Salut 2024-2028.
0: No hi ha diferenciació a l'hora de demanar ajuda. Necessitem ajuda.
3: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12. Ràdio.

els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa, a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio.
0: Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9 a Ràdio Palafrugell.
2: Molt bon dia, són les 8.
3: Avui dimarts serà una jornada que començarà més tranquil·la que no pas ahir.
2: Què tal, com esteu? És dimarts 19 de maig.
0: Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
2: Ara mateix amb unes temperatures que ronden, per exemple, els 15 graus a Palamós. També tenim valors de 14 en el cas de Calonge, o temperatures similars a molts altres punts de la comarca, en 13 graus i mig a Palafrugell, 13 a la Bisbal, o també doncs, pràcticament 14 a Torroella de Montgrí. Per tant, doncs, en aquest matí gris, en aquests moments, d'aquí una estona us ampliarem doncs, la previsió meteorològica amb l'Isaac Vila. Tot plegat doncs, també avui en un programa en què tindrem diverses qüestions. Avui a l'entrevista parlem de la fibromiàlgia. Conversarem amb Nuri Pérez, que és psicòloga de l'Associació Catalana d'Afectats de la Fibromiàlgia, i la coordinadora de l'entitat del Baix Empordà, que és l'Ali Murillo, perquè recordem que la setmana passada es va celebrar el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i, per tant, també voldrem saber com va anar aquesta celebració. I com que és dimarts, també al tram final del programa, repassarem, com sempre, recomanacions de llibres, literatura, lectures, com sempre, amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut. Però tenim diversos títols. Maria Alsina, bon dia.
4: Hola, Ferran, bon dia.
2: La intensa tempesta d'aquest dilluns ha deixat més de 90 litres per metre quadrat a Sant Feliu de Guíxols.
4: Ha provocat inundacions puntuals, incidències en equipaments municipals i una seixantena d'avisos als bombers. L'Ajuntament va suspendre les classes de la tarda per prevenció davant de l'episodi de pluges torrencials.
2: També hem de parlar que l'Alt i el Baix Empordà registren una disminució dels habitatges iniciats durant el 2025. Joan Coll, bon dia.
5: Bon dia, Ferran.
2: Què ens pots explicar?
5: Així ho determinen les dades presentades aquest dilluns per l'Associació de Promotors de Catalunya i CaixaBank en una jornada celebrada a l'Escala sobre la situació del sector immobiliari a les comarques de l'Empordà.
2: També els advocats del Col·legi d'Advocacia de Girona van realitzar durant el 2025 prop de 45.000 actuacions d'ofici.
5: Aquesta xifra representa un augment de gairebé un 9% respecte a l'any anterior. Les dades confirmen la tendència de creixement continuat del Servei de Justícia Gratuïta a les comarques gironines. En només 3 anys, el nombre d'actuacions ha crescut en més de 15.000 casos.
2: I Palamós demana als joves la seva opinió per definir el nou pla de joventut. Joan.
5: La iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Palamós inclourà dues sessions obertes als joves del municipi que es faran aquesta setmana al Punt Jove, ubicat a les Galeries Carme.
2: De fet, en aquest sentit, Palafrugell també està elaborant el nou pla local de joventut i també ha obert una enquesta per conèixer els punts de vista per part

0: de la joventut. El consistori també vol reforçar la participació juvenil en les polítiques locals, que també us ho ampliarem en aquest programa. Però hem arribat ja a les 8:03. Carla Saló, bon dia.
1: Hola, bon dia, Ferran.
0: El Festival Ítaca comença el recorregut pels pobles empordanesos amb 5 concerts de proximitat.
1: La proposta arribarà aquest any a 5 municipis de l'Empordà amb concerts en espais patrimonials i places petites amb l'objectiu de mantenir una relació directa entre artistes, públic i territori.
0: I l'analògica canvia d'ubicació i omplirà els jardins de Can Bec de Palafrugell amb la segona fira del vinil. La proposta, inclosa dins de les 64enes festes de primavera, combinarà amb mercat del vinil, artesania local, activitats familiars i sessions de discjòqueis amb vinils. L'activitat vol reivindicar la cultura musical en format físic i crear un espai de trobada oberts a tots els públics. I Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina van celebrar aquest diumenge el 65è Aplec de Pedralta, una de les trobades populars més tradicionals de l'entorn compartit entre els dos municipis, Carla.
1: La jornada es va desenvolupar als peus de la coneguda Roca Basculant de Pedralta, espai emblemàtic que dona nom a la celebració i que cada any acull activitats populars i familiars.
0: I també en cultura, i en aquest cas en música, Xiprer ha presentat el seu nou treball, que és Perenne i per sempre, en aquest programa.
2: En una entrevista al Supermatí, el músic Enric Mont, membre de Xiprer, explica que el treball inclou 11 cançons amb un fort component crític i social, que reflexionen sobre problemàtiques contemporànies.
0: Les 8 i pràcticament 5 minuts.
3: Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
0: I sortim de la comarca perquè el Parlament ha aprovat una proposta de resolució que reclama a la síndica de Greuges i al defensor del poble que investiguin els abusos, vexacions i morts de joves durant el servei militar obligatori als anys 80 i 90. La iniciativa arriba després de l'emissió del documental Et faran un home, de 3CAT, que recull testimonis de maltractaments, agressions i suïcidis dins de les casernes. La cambra també demana a l'Estat reconeixement públic i reparació per les víctimes i les seves famílies. Segons les dades recopilades pels autors del documental, hi podria haver hagut fins a 1.900 víctimes mortals durant aquell període. També pel que fa a l'actualitat en clau catalana, el govern i Esquerra Republicana segellen aquest matí l'acord dels pressupostos de la Generalitat. Salvador Illa i Oriol Junqueras es reuniran al Palau de la Generalitat per oficialitzar un pacte que inclou més inversions per reforçar l'Agència Tributària de Catalunya, avenços en la gestió de l'IRPF i el rellançament del projecte del tren orbital ferroviari. L'acord encara necessita el suport dels comuns perquè els comptes puguin prosperar al Parlament. I d'altra banda, al curs vinent, els fills de famílies monoparentals tindran reduccions del 50% o del 100% a les taxes universitàries públiques catalanes segons la categoria familiar. El Consell Interuniversitari de Catalunya ha aprovat la mesura a proposta del Departament de Recerca i Universitats. La consellera Núria Montserrat assegura que és una reivindicació històrica i un pas per garantir l'accés equitatiu als estudis superiors. I en educació, avui hi ha una nova jornada de vaga del sector, centrada al Maresme, al Vallès Oriental i també al Vallès Occidental. Els sindicats en reclamen millores salarials i laborals i mantenen les mobilitzacions després de no arribar a un acord amb la Generalitat. Entre les protestes previstes hi ha manifestacions, concentracions i cassolades. Al Vallès Oriental els docents es manifestaran fins a la Roca del Vallès, que és el municipi natal del president Salvador Illa. I en l'àmbit cultural i judicial, la Fundació Vilacases, que té també un museu aquí a Palafrugell, ha presentat una querella contra l'exgerent Joan Torres. L'acusen d'administració deslleial, apropiació indeguda i falsedat documental per un valor de gairebé 400.000 euros. Segons la denúncia, Torres hauria utilitzat targetes de la Fundació per despeses personals i hauria fet avançaments salarials sense autorització. També s'investiga una possible falsificació de signatures de l'empresari i mecenes Antoni Vilacases. I l'Organització Mundial de la Salut alerta de l'expansió del brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo. El virus ja ha provocat almenys 88 morts confirmades i més de 300 casos sospitosos en una zona afectada també per la guerra entre l'exèrcit i els rebels de l'M23. L'OMS tem que el conflicte dificulti el control sanitari i afavoreixi l'extensió del brot als països veïns. Uganda i Sudan del Sud ja han detectat casos, mentre Ruanda ha decidit tancar la frontera amb el Congo. I abans d'acabar, també doncs, hem de recordar que el Ministeri de Sanitat espanyol manté la recomanació de no viatjar a les zones afectades per l'Ebola i demana controls de salut durant 21 dies després de que, doncs, d'un viatge de les persones doncs, que hi hagin anat recentment. I amb aquestes notícies fora del Baix Empordà, tornem cap a casa nostra perquè és moment de fer un cop d'ull al temps.

0: perquè hi vam tenir doncs, diversos ruixats en molts punts de la comarca. En alguns llocs van caure amb intensitat. Avui tenim un matí gris. Hem de saber, Isaac Vilà, què és el que tindrem pel que fa al temps.
1: Comencem aquest espai del temps d'avui dimarts amb la notícia. Déu-n'hi-do, quin aiguat, quina tempesta que vam tenir ahir a Sant Feliu de Guíxols, al sud de la comarca. Castell d'Aro també es va veure afectat a un xàfec, una tempesta força estàtica que va deixar registres superiors als 100 litres per metre quadrat. Per tant, un aiguat de primera categoria, típic del clima mediterrani, que vam tenir ahir dilluns, aquí, al sud de la comarca. Bé, tot això avui dimarts no s'ha de repetir. Sí que comencem amb una jornada amb aquest cel mig enterbolit, amb temperatura una mica més alta que ahir, valors entre els 13 i els 14 graus ara mateix, força tranquil·litat ara mateix a tota la comarca, però bé, de nou, a partir de la tarda, tornaran a créixer nuvolades a l'interior, que esperem que avui dimarts no arribin al Baix Empordà, o com a molt arribin a les escorrialles d'algun ruixat o tempesta que es formi a l'interior, cap al Gironès, cap a la Garrotxa, a l'interior del Baix Empordà. Allà sí que hi plourà novament, però al Baix Empordà esperem que no arribin tant aquestes precipitacions. A partir de demà dimecres la temperatura pujarà més i el temps s'estabilitzarà.
0: Doncs moltes gràcies, Isaac Vilà, per la previsió meteorològica. Doncs avui sembla que tindrem un temps una mica més tranquil després de les pluges d'ahir. Ara farem una pausa publicitària i quan tornem tindrem l'entrevista.
2: Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
0: Una entrevista que avui parlarem de la fibromiàlgia. Volem conversar amb la psicòloga de l'associació, Nuri Pérez, i també la coordinadora de l'entitat al Baix Empordà, que és l'Ali Murillo. Recordem que la setmana passada es va celebrar el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i volem saber doncs, com ho van viure. Però també l'associació compleix aquest any 25 anys i també doncs, els volem felicitar per aquesta efemèride. També tindrem el comentari d'opinió que avui ens aportarà Carme Fenoll. Tot això serà just després d'aquesta pausa. Tornem tot seguit.
2: Supermatí.

0: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972-1702-77.
3: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
4: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
3: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
4: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
3: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
4: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
5: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
2: Ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes Més més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
3: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmés.com.
2: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
6: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
7: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
8: Diputació de Girona.

0: pràcticament un quart de nou, moment del comentari d'opinió amb Carme Fenoll.
1: Els llocs que ens miren. Ahir vaig fer la ruta de la Batalla de l'Ebre i en tornar cap a l'Empordà pensava que els espais de memòria no són només llocs per visitar, són llocs que ens miren, ens interpel·len, ens obliguen a fer silenci i a preguntar-nos què en fem avui d'aquell dolor. La Batalla de l'Ebre impressiona per la magnitud del que hi va passar. Els paisatges, les trinxeres, els pobles marcats, els noms dels joves que hi van deixar la vida. Però també em va fer pensar en els nostres propis espais de memòria empordanesos. L'Empordà també és una terra travessada per la història, la retirada republicana cap a l'exili, els camins que portaven cap a la frontera, els refugis, els cementiris, els passos de muntanya, les cases que van acollir por i esperança. Tenim el Memorial de l'Exili a la Jonquera, que és un espai imprescindible per entendre què va significar marxar amb una maleta, amb criatures, amb fred, amb por i amb la incertesa de no saber si es tornaria mai. Tenim també el paisatge de Portbou, de Colliure, Tocar, de Figueres, de tants pobles que conserven rastres sovint discrets d'aquells dies. I tenim una memòria més petita, més familiar, que viu en frases mig dites o que mai es van dir, en fotografies guardades, en silencis heretats. Crec que hauríem de cuidar molt més aquests espais, no com a monuments congelats, sinó com a llocs vius, llocs on portar-hi escoles, famílies, clubs de lectura, passejades guiades, converses entre generacions, perquè la memòria no és només recordar el passat, és educar la mirada del present. En un temps de discursos crispats, de banalització de la violència i de revisionismes interessats, els espais de memòria són una forma de democràcia. Ens recorden que la pau no és mai un decorat, és una construcció fràgil i que mirar enrere, si ho fem bé, no ens fa quedar atrapats en el passat. Ens ajuda a caminar amb més consciència cap al futur.

0: L'Associació Catalana d'Afectats i Afectades de Fibromiàlgia, la CAF, celebra 25 anys, però també la setmana passada es va celebrar el Dia Mundial de la Fibromiàlgia. Per saber com va anar aquesta efemèride, quina és la feina que fan des de l'entitat, volem saludar a la psicòloga Nuri Pérez i també la coordinadora de l'entitat al Baix Empordà, Lali Murillo. Molt bon dia, com esteu?
1: Bon dia.
0: Gràcies, doncs, per visitar-nos al Supermatí. La setmana passada es va celebrar el Dia Mundial de la Fibromiàlgia. Com va anar aquest dia?
1: Va anar molt bé, es van fer diferents activitats. Els diferents ajuntaments es van encendre els llums representatius amb el color lila de la fibromiàlgia. I també va haver-hi alguna taula en algunes poblacions.
2: Sí. Pusimos en Palamón, ¿no?, en la Bisbal, y bueno, se puso también en Torroella. Y fue muy bien.
0: ¿Qué es la fibromialgia?
1: Mira, la fibromialgia es una síndrome de sensibilització central que implica dolor musculoesquelètic, és un dolor crònic, perquè és una malaltia crònica, que implica una varietat de símptomes molt diversa, des de fatiga, problemes de son, problemes digestius, problemes de pell, ansietat i depressió com a conseqüència de tot això. Vull dir que hi ha un ventall molt gran de símptomes físics i, bueno, posteriorment també psicològics.
0: Per tant, com es fa el diagnòstic?
1: El diagnòstic avui dia, no hi ha unes proves definides, tot i que hi ha uns protocols. És una malaltia reconeguda per l'OMS. Abans hi havia allò dels típics punts gatell, uns punts en els que hi ha un dolor determinat, però ara és a través, diguéssim, de la simptomatologia que s'acaba, doncs, diagnosticant la fibromiàlgia, una malaltia que no se saben encara avui dia les causes i no té un tractament específic.
2: También se hacen varias pruebas, o sea, no pruebas para saber si tienes fibromialgia. Lo que se hace es para descartar que no sea una enfermedad paralela a la fibromialgia, y cuando pasa ese tiempo, durante 3 meses, la persona sigue con dolor, pues entonces cuando se le hace por pruebas de artrosis, el lupus y tal, si todas las pruebas dan negativa, pues entonces tocándole, bueno, ya no se hacen los puntos, ¿no? Pero por varias pruebas de sueño, que no tienen sueño, o sea, que el descanso no es el mismo, la fatiga, entonces se diría que puede ser una fibromialgia. Pero no hay prueba, como dice la Nuri, prueba exacta de una prueba que tú dices, me hago este análisis de sangre y me dicen que tengo fibromialgia, ¿no?
1: Por eso hoy día encara ya és una malaltia bastant invisibilitzada, perquè hi ha molts metges encara que no acaben de creure-hi. Hi ha tot un tema d'incomprensió voltant d'aquesta malaltia.
0: Per tant, em deia que hi ha incomprensió. Per tant, entenc que també deuen ser uns diagnòstics que es deuen allargar en el temps.
1: Sí, perquè evidentment primer hi ha un dia crucis de passar per diferents metges. Hi ha persones que ho arrosseguen des de fa molts anys enrere i llavors... Finalment, quan es fa el diagnòstic, és una mica de dir, bueno, almenys ja sé què tinc. El problema després és que, com que té tanta sintomatologia, és difícil de tractar, també.
0: Em deia un... Sí, digues.
2: Ah, perdó. La persona, quan empieza con muchos dolores y tienen dolor y tienen pues todos estos síntomas que ha dicho la psicóloga, pues sí que va al médico y le explica, ¿no? Pero ahí puede recurrir pues por lo menos de 3 a 4 meses que le puedan diagnosticar que tiene fibromialgia. Por eso es una enfermedad que todavía está reconocida por la OMS, pero todavía cuesta un poquito de reconocer porque no hay pruebas que te digan que tienes esto. Entonces hay que ir luchando, las asociaciones estamos para esto, para ir luchando de que realmente es una enfermedad que existe, una enfermedad que el dolor existe, porque eso sí que se hizo una prueba hace muchos años. Y el cerebro actúa de diferente manera, de que había dolor. El dolor existe, no está inventado por las personas que tenemos fibromialgia. Y por esto es el motivo de las asociaciones, para intentar de que se haga visibilidad en la malaltia.
0: Parlàvem, no?, que no hi ha un tractament concret, però què és el que fa una persona que pateix fibromialgia?
1: És un tractament multidisciplinar. Evidentment hi ha la part, doncs, mèdica, farmacològica, per aliviar el dolor, el que siguin, doncs, antiinflamatoris, analgèsics, etc. Però llavors ja, bueno, les recomanacions que avui dia es fan, doncs, és poder fer exercici de forma regular i suau. És important que hi hagi certa mobilitat perquè, bueno, perquè el cos no, no quedi rovellat, atrofiat. Llavors, exercicis de respiració, de relaxació, és dir, que es treballa tota aquesta part física, que és important, però després hi ha altres, vull dir, la part psicològica també, quan hi ha, bueno, ansietat, depressió, o emocions diverses per patir una malaltia que amb dolor crònic. O els problemes de son, que també s'han de tractar. És a dir, que s'han de tractar amb els temes diversos. A vegades han d'anar al digestòleg perquè tenen problemes digestius. El fet de bueno, nosaltres a l'associació el que fem molt són els grups d'ajuda mútua, que impliquen, doncs, això, no? El fet de poder parlar de la malaltia o parlar d'estratègies per en sortir-se'n amb altres persones que estan vivint el mateix que tu i, per tant, que te sents, doncs, això, compresa, que te sents escoltada, que pots expressar-te, i això és important, no? Per tant, aquí entren, doncs, des de psicòlegs, fisioterapeutes, metges, teràpies naturals, de vegades, tota una sèrie, un ventall, no? I el paper de les associacions, que penso que és important, perquè a més treballa també molt el tema de la memòria. De vegades hi ha problemes de nivell cognitiu, d'atenció i memòria. I des de l'associació oferim aquests tallers, gimnàstica suau, tallers de memòria, el tema del recolzament psicològic, taller de teràpia del riure, fem tota una sèrie de xerrades i activitats setmanals i mensuals per les persones que tens.
0: Hi ha molta gent que pateix fibromialgia, per exemple, aquí al Baix Empordà?
2: Sí, yo ahora mismo no te puedo decir exactamente lo que, es que yo tengo aquí en el Baix Empordà, pero sí que tengo bastante. Y sí, porque nosotros tenemos la Baix Empordà, coger lo que es Sant Feliu, Torroella, la Bisbal, Palafrugell y Palamós. Y todas estas que nosotros tenemos aquí en el Baix Empordà, sí que hay bastante gente. Sí, pero decirte un número exacto ahora mismo no lo sabría, pero sí que hay bastante gente. Bastante gente que me llama para información, para ver si pueden venir a la asociación, cómo se pueden hacer socios, muchísima gente, muchísima. Pero les cuesta todavía de ir a una asociación, piensan que a lo mejor solamente se va a hablar de dolor, se va a hablar de fibromialgia, no, al contrario. El dolor, el hablar del dolor sí queda como un poco apartado hasta que no viene la Nuri Pérez, la psicóloga, que es la que le metemos caña. Pero además de todas las actividades que hacemos, son actividades para distraernos, para que nuestra mente no esté pensando todo el día en el dolor. Como ha comentado Nuri, hacemos un montón de actividades en todas las sedes que tenemos alrededor de la ciudad. Y es esto lo que queremos, que la gente vaya a la asociación. Pero no solamente para decir yo voy y voy a hablar de dolor, que me diga me duele aquí, me duele allí. No, vamos a hacer talleres de risoterapia, talleres de memoria, talleres de mindfulness, que lo hace la Nuri Pérez.
1: Perquè l'objectiu és millorar la qualitat de vida, buscar estratègies i aprendre a conviure amb la malaltia, acceptar la malaltia, que aquest és el procés més important, no? L'acceptació de tenir això i, per tant, intentar normalitzar la teva vida al màxim possible.
2: Yo creo que ya llevamos...
1: Voldria afegir que és una malaltia que comporta moltes conseqüències a nivell familiar, social, laboral i personal. I a vegades hi ha persones que han de readaptar la feina, que han de deixar de treballar. Bueno, implica tota una sèrie de moviment dintre de casa, de col·laborar, de canviar els rols, perquè, bueno... no poden estar en una mateixa postura gaire estona, no haurien d'estar treballant moltes hores seguides perquè el cos no els aguanta, no haurien d'agafar pesos, és a dir, que hi ha tota una sèrie d'adaptacions a la seva vida que els hi canvia totalment. Això és el que costa més d'acceptar.
0: A la fibromialgia pot arribar a qualsevol persona o hi ha un col·lectiu més afectat?
2: No, a cualquier persona, tanto a niños, tenemos niños que tienen niños con 14 y 15 años que tienen fibromialgia.
1: Sí, pero que es majoritariamente donas, ¿no?
2: Sí, eso sí. Normalmente somos más donas que pero sí que hay hombres. Nosotros tenemos en la asociación de Palamos, tenemos hombres. Y da igual el nivel económico, la pobreza, la riqueza, la persona que sea... que haya sido hay gente, nosotros tenemos gente que han sido, pues, bueno, que han corrido, que han hecho mucho esport y en cambio tienen una fibromialgia. No se sabe.
1: Al no saber les causes tampoc, no se sap si potser hi ha alguna petita predisposició genètica, però no són un cúmul de coses, i sí, el que se sap és que hi ha un disparador que fa que s'acceleri la malaltia, que pot ser qualsevol conseqüència traumàtica, com pot ser un accident, de vegades una malaltia vírica, una pèrdua a la teva vida, un trauma important, això ho pot desencadenar.
0: Ara esteu... Sí, digues.
2: No quiere decir que todas las personas que hayan tenido un accidente o todas las personas que hayan tenido una pérdida importante en su vida vayan a acabar con una fibromialgia. Esa persona ya tenía fibromialgia, lo que pasa que le faltaba como darle un toquecito para que la fibromialgia saliera. O sea, que no piense la gente que porque yo he tenido un accidente, he tenido la pérdida de mi padre o de un familiar muy querido, ya voy a tener fibromialgia. No, no va así. Pero sí que hay gente que la tiene muchísimos años escondida y no le sale. Y te dicen luego, te van diciendo, ay, es que yo hace años que tengo este dolor, pero desde que ha muerto mi madre o mi marido o su pareja o alguien, dice, he empezado a peor. Entonces ella ya lo tenía, pero le faltaba ese empujón, como solemos decir, de encadenar para tener fibromialgia.
0: Ara esteu celebrant els 25 anys. Amb quines activitats ho feu?
2: 25 años, la Nuri y yo y Carmen Gutiérrez, que es la profesora de gimnasia, estamos luchando las tres, 25 años luchando por la fibromialgia aquí.
1: Y están, bueno, preparando unas mini jornadas para la semana vinent, el día 26 de maig, al CAP de Palamós, y hauran les diferents ponències de metges, psicòlegs, nutricionistes, etc., per celebrar.
2: A celebrar 25 años de una asociación de sanidad de Jampurdán, que no pensábamos nosotros que íbamos a durar tanto, y aquí estamos dando guerra.
0: Com ha evolucionat aquesta associació en aquests anys?
1: Vam començar amb un grupet aquí a Palamós molt petit, que quasi no teníem gent al principi, i de mica en mica, doncs, com que evidentment han anat sortint cada vegada més persones que pateixen la malaltia i ens hem donat a conèixer, doncs, ho vam anar expandint a aquestes diferents poblacions. I al principi va costar, perquè la gent era reàcia a venir, a això de fer coses en grup i així. Però...
2: I expressar tu sentiment, sí. No? Expressar el que tu tenies.
1: I se'n sabia molt poc de la malaltia, també, eh? Llavors, jo penso que s'ha anat fent també més difusió, ara ja es coneix i llavors la gent ja comença, doncs, tenim grups més grans i, bueno, la gent s'implica més.
0: Encara entenc que hi ha molts de reptes, no?
1: Sí,
2: todavía queda. Bueno, ara l'associació, nosotros llevamos 25 años aquí en el Baix Empordà, pero la asociación central está en Igualada, Barcelona, lleva 27 años, 27, y ahora somos fundación de 12 de mayo también, ¿vale? Y sí, ha sido un camino muy largo para recorrer donde estamos ahora, como Baix Empordà, que lleva 25 años luchando porque se reconozca la fibromialgia y que la gente que tenga fibromialgia, yo tengo fibromialgia hace ya 40 años, que se reconozca, pues sí que hemos hecho, nos ha costado muchísimo, eso sí que es verdad, pero realmente si tuviéramos que hacer una valoración de todos estos años, yo daría todo positivo, porque hemos tenido mucho respeto en médicos realmente que creen en la fibromialgia, en el Hospital de Palamós, que también nos ayuda muchísimo, en los ayuntamientos de todo el Baix Empordà, hemos tenido siempre el apoyo de ellos. Nos ha costado muchísimo, porque era una enfermedad, como dice Nuri, que no era reconocida. A mí cuando me la diagnosticaron me costó meses en aprenderme decir fibromialgia, porque no sabía lo que era. Entonces, el motivo de hacer esta asociación fue esto, ¿no? De que yo tenía fibromialgia, yo tenía que salir a Girona a hacer la gimnasia y hacer todo, y entonces dije, Nuri, vamos a hacerla. Y empezamos así con muy poquita gente, a veces no nos venía nadie, pero nosotros somos muy cabezonas las dos y hemos tirado para adelante y muy orgullosa. Es un orgullo muy grande llegar a estos años y y seguir que todavía estamos ayudando a gente.
0: Doncs...
2: Ja queda faena, eh? Todavía nos quedan muchos años más.
0: Doncs abans d'acabar, si us sembla, recordeu-me això. La setmana que ve feu una jornada a Palamós. És una trobada per tothom?
1: Sí, està oberta al públic en general. És el 26 de maig. Comença a les 5 de la tarda. Serà de 5 a 8 de la tarda, dimarts, a la sala Fleming del CAP de l'Hospital de Palamós.
2: I és gratuïta?
1: Sí.
2: Porque hay gente que me llama y me dice, ¿hay que pagar algo? No, no, no, es gratuita, está abierta a tantas personas afectadas de fibromialgia como fatiga crónica, sensibilidad química, todo lo que es la sensibilización central está abierto para todo el mundo, incluso para personas que no tengan fibromialgia, pero quieran saber lo que es, y para todo el mundo, no hay excepción de nadie.
0: Si algú vol tenir més informació, pot trobar a les xarxes socials...
2: Sí.
0: Perfecte.
1: Sí, sortirà la programació, sí.
2: Sí, bueno, sí, ara ja esta setmana ja saldrà en totes les redes, lo pondrà l'Associació Central i ja saldrà en tots els sitios, sí.
0: Doncs hem parlat amb Nuri Pérez, que és psicòloga de l'Associació Catalana d'Afectats i Afectades de Fibromialgia i la coordinadora del Baix Empordà, Lali Murillo. Moltíssimes gràcies i per molts anys més.
2: Gràcies a vosaltres per la vostra atenció. Gràcies.
0: I nosaltres continuem el Supermatí.

0: El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
1: Doncs anem a repassar els titulars que us hem explicat fa una estona. Doncs ara és moment d'ampliar-los quan passen 3 minuts de 8:45 del matí. La intensa tempesta d'aquest dilluns va deixar més de 90 litres per metre quadrat a Sant Feliu de Guíxols. Va provocar inundacions puntuals, incidències en equipaments municipals i una seixantena d'avisos als bombers. L'Ajuntament també va suspendre les classes a la tarda per prevenció davant l'episodi de les pluges torrencials. Maria Alzina, què més ens pots explicar?
2: L'episodi de pluges va obligar l'Ajuntament de Sant Feliu a suspendre les classes de la tarda als centres escolars del municipi. La decisió es va prendre poc abans de les 3 de la tarda, coincidint amb el moment de màxima intensitat del temporal i amb l'objectiu d'evitar situacions de risc. Els bombers van rebre una seixantena d'avisos entre la 1 del migdia i les 4 de la tarda en aquesta zona, 34 dels quals a Sant Feliu. Un dels serveis més destacats va ser el rescat dels ocupants d'un vehicle que havia quedat atrapat pel desbordament de la riera del carrer de Cristòfor Colom. L'actuació es va resoldre sense incidències i no hi va haver ferits. La configuració orogràfica de Sant Feliu va fer que l'aigua baixés amb força pels carrers del municipi fins a acumular-se a la façana marítima, on el terreny és més planer abans d'arribar al mar. Aquesta situació va provocar inundacions puntuals en locals comercials, aparcaments i diversos equipaments municipals. També es van registrar incidències al pavelló poliesportiu i a la piscina municipal, tot i que sense afectació importants. Alguns vehicles estacionats a la zona del passeig van quedar parcialment coberts de l'aigua, que en alguns casos arribava fins a les rodes. A l'edifici de l'Ajuntament també es va acumular aigua a la planta baixa, tot i que fonts municipals van assegurar que la causa va ser una incidència en les canonades i no directament per les precipitacions. En altres municipis de la comarca, com a S'Agaró, va haver-hi talls momentanis, com per exemple l'avinguda Platja Aro, a causa de l'acumulació d'aigua a la zona. Més enllà de Sant Feliu, altres registres destacats d'aquest dilluns a Catalunya van ser els 62,4 litres per metre quadrat a Llagostera i els 50,4 a Sant Pere de Riudebitlles. Davant la situació meteorològica, l'Agència Espanyola de Meteorologia va activar un avís vermell per pluges torrencials al litoral gironí, amb possibilitat de superar els 90 litres en una hora. L'avís es va mantenir vigent fins les 6 de la tarda. Paral·lelament, Protecció Civil va activar l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de fortes pluges i tempestes.
1: I l'Alt i el Baix Empordà han registrat una disminució dels habitatges començats durant el 2025. Així ho determina les dades presentades aquest dilluns per l'Associació de Promotors de Catalunya i CaixaBank en una jornada celebrada a l'Escala sobre la situació del sector immobiliari a les comarques empordaneses, Joan.
3: A l'Alt Empordà aquest any s'han iniciat prop de 300 habitatges, una xifra que representa una baixada d'un 11% respecte a l'any anterior. Al Baix Empordà la disminució és més moderada, amb uns 825 habitatges iniciats, prop d'un 2% menys que el 2024. Tot i aquesta davallada general, alguns municipis representen evolucions destacades. És el cas de l'Escala, que ha registrat un fort augment dels habitatges acabats durant el 2025, que s'hi han finalitzat 50 habitatges, un increment del 150% respecte a l'any passat. També destacar el cas de la Bisbal d'Empordà, on els habitatges iniciats han crescut de manera notable. El municipi ha registrat una vintena de nous habitatges iniciats, gairebé el triple que l'any anterior. La jornada organitzada a l'Ajuntament de l'Escala ha reunit promotors, constructors i representants del sector immobiliari per analitzar l'evolució del mercat residencial a les comarques de Girona. Pel que fa al conjunt de la demarcació, Girona suma aquest any 118 noves promocions immobiliàries amb més de 2.400 habitatges en oferta. Aproximadament una quarta part dels pisos encara es troben disponibles per a la venda. Les dades també mostren que la compra-venda d'habitatges continua activa, especialment en el mercat d'habitatge usat. Fins al tercer trimestre de l'any, al Baix Empordà s'han registrat prop de 1.900 operacions de compra-venda d'habitatge usat, mentre que a l'Alt Empordà la xifra supera les 2.400 operacions.
1: Doncs gràcies, Joan, però també hem de parlar i ens has d'explicar que els advocats del Col·legi d'Advocacia de Girona va realitzar durant el 2025 prop de 45.000 actuacions d'ofici. La xifra representa un augment de gairebé un 9% respecte a l'any anterior. Les dades confirmen la tendència de creixement continuat del servei de justícia gratuïta a les comarques gironines.
3: El servei que més ha augmentat durant l'últim any és el vinculat a l'atenció de víctimes de violència masclista. El 2025 es van registrar més de 6.200 assistències, un 25% més que l'any anterior, i la xifra més alta assolida fins ara pel col·legi professional. El segon àmbit amb més activitat correspon a les assistències a persones detingudes, amb més de 21.000 serveis realitzats durant l'any. Aquesta tipologia també ha experimentat un increment destacat respecte al 2024. A més, els advocats gironins van intervenir en més de 17.000 actuacions judicials vinculades a processos penals, civils, familiars, laborals i contenciosos administratius. En aquest cas, les xifres es mantenen estables en comparació amb els últims anys. El Servei de Justícia Gratuïta garanteix l'assistència i la defensa jurídica de les persones que no poden assumir el cost d'un advocat particular i inclou tant l'atenció a persones detingudes com la defensa en processos judicials de diferents àmbits.
1: I d'aquesta manera arribem ja a 2:15 de 9 del matí. Palamós demana als joves la seva opinió per definir el nou Pla Local de Joventut. La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament, inclourà dues sessions obertes als joves del municipi que es faran aquesta setmana al Punt Jove, ubicat a les Galeries Carme.
3: La primera sessió tindrà lloc aquest dimarts i estarà adreçada a joves d'entre 14 i 17 anys. La segona es farà divendres i se centrarà en la participació de persones d'entre 18 i 25 anys. Durant les trobades es debatran qüestions vinculades al dia a dia del jovent, com l'habitatge, la salut emocional, les relacions personals, les pantalles, l'oci, la cultura o el futur laboral. Les sessions es plantegen en un format participatiu i dinàmic, amb jocs, activitats i espais de debat perquè els participants puguin expressar opinions i propostes, tant de manera oberta com anònima. Aquest procés forma part de la fase de revisió del nou Pla Local de Joventut, el document que definirà les polítiques municipals adreçades a les de la població jove durant els pròxims 4 anys. Fins ara, l'Ajuntament ja ha fet entrevistes amb col·lectius juvenils i també ha instal·lat urnes als centres educatius perquè els joves puguin fer arribar propostes i prioritats. El consistori destaca que el Pla Local de Joventut servirà per analitzar les necessitats dels joves de Palamós i impulsar actuacions vinculades a àmbits com l'educació, el treball, l'habitatge, la salut, la cultura o la participació social.
1: De fet, en aquest sentit, des de Palafrugell també s'ha obert una enquesta adreçada a la població jove del municipi. L'objectiu és recollir opinions, necessitats i propostes també per elaborar el nou Pla Local de Joventut. La participació es fa a través d'un formulari en línia que es pot omplir des d'un dispositiu mòbil o un ordinador. La iniciativa vol facilitar que els joves expressin què els preocupa i com creuen que es pot millorar el municipi. La campanya incorpora un missatge directe per incentivar la participació i reforçar la implicació juvenil en les decisions locals. També s'utilitza el codi QR en els materials informatius per poder-hi accedir de manera més ràpida a l'enquesta. Podeu trobar-ho a les xarxes socials de Can Genís. I mentre els grans escenaris del Festival Ítaca tornaran a concentrar milers de persones a la platja gran de l'Estartit durant la Revetlla de Sant Joan, el festival també manté la seva aposta pels concerts de proximitat amb una nova edició d'Ítaca Pobles, el recorregut musical que va donar origen al projecte cultural. Carla Saló.
4: La proposta arribarà aquest any a 5 municipis de l'Empordà amb concerts en espais patrimonials i places petites amb l'objectiu de mantenir una relació directa entre els artistes, el públic i el territori. La programació combina noms consolidats de l'escena catalana amb projectes emergents i recupera l'esperit itinerant que ha caracteritzat el festival des dels seus inicis. La primera parada serà el dia 23 de maig a Pals, una de les principals novetats d'aquesta edició. El pati de Cala Pruna acollirà l'actuació de Joan Miquel Oliver, fundador del grup mallorquí Antònia Font i una de les figures més destacades de la música catalana contemporània. El músic presentarà el seu nou treball, Roisos, en un concert que servirà també per estrenar aquest nou espai dins el recorregut del festival. Una setmana més tard, el dia 29 de maig, el festival arribarà a la plaça Garbina d'Ullestret amb Masoni. El cantant bisbalenc hi presentarà el seu nou disc, Banderes per Daltònics, que marca el seu retorn als escenaris després dels darrers projectes musicals. L'escenari repetirà així el format de proximitat que l'any passat ja va funcionar amb el concert de Quimi Portet. El recorregut continuarà el dia 6 de juny a Gualta amb el duet Alosa, format per Julieta Vidal i Irene Romo. La plaça de l'Església acollirà la presentació del disc El primer cant del matí, un treball que combina música tradicional, poesia i noves sonoritats amb una proposta intimista. Després de la celebració dels concerts multitudinaris de Sant Joan a l'Estartit, el festival tornarà simbòlicament als seus orígens. Serà el dia dia 27 de juny. En Andreu actuarà a la plaça Catalunya de la Pera, l'espai on va néixer el desaparegut Jazz Pera, considerat l'embrió del Festival Ítaca. La cantant actuarà acompanyada de Marina Arrufat en una ballada marcada per les melodies delicades i la proximitat amb el públic. La cluenda d'Ítaca Pobles arribarà el dia 5 de juliol a la platja del Portbó de Calella de Palafrugell amb els Amics de les Arts. El grup barceloní celebrarà 20 anys de trajectòria en un dels espais més emblemàtics de la Costa Brava. El concert recuperarà, a més, l'actuació prevista l'any passat que es va haver de suspendre a causa de la pluja. Paral·lelament, el festival celebrarà entre els dies 19 i 23 de juny la gran cita de l'Ítaca Sant Joan a la platja Gran de l'Estartit.
1: I d'altra banda, també pel que fa a la cultura, els Jardins de Can Vic de Palafrugell es convertiran el dissabte 6 de juny en un espai dedicat al vinil i la música en format físic, amb la celebració de la segona edició de l'Analògica. La proposta forma part de les 64enes festes de primavera i es farà de les 10 del matí a les 8 del vespre. La jornada vol reivindicar la cultura del vinil i oferir un espai de trobada per col·leccionistes, aficionats a la música, famílies i persones que vulguin descobrir una activitat diferent dins la programació festiva. Durant tot el dia hi haurà mercat del vinil, el mercat d'artesania local, activitats familiars i una zona de chill-out. També s'hi faran sessions musicals en vinils i el sound system artesanal. La programació musical començarà a les 10 del matí amb David Fons i Marc Dunjó actuarà entre les 12 del migdia i les 2 de la tarda. A la tarda també serà el torn de Mambo de 4 a 6 i Jordi Caner, que tancarà la jornada fins a les 8 del vespre. El servei de bar anirà a càrrec del Club Hoquei Palafrugell i l'activitat és organitzada per l'Ajuntament, els Trompats, Mambo i David Fons. I Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro van celebrar aquest diumenge el 65è aplec de Pedralta, una de les trobades populars més tradicionals de l'entorn compartit entre els dos municipis, Carla.
4: La jornada es va desenvolupar als peus de la coneguda Roca Basculant de Pedralta, espai emblemàtic que dona nom a la celebració i que cada any acull activitats populars i familiars. Durant el matí es van fer dos dels actes més tradicionals de l'aplec, el concurs de lioli i el concurs de rams i conjunts de flors boscanes organitzat paral·lelament. Cap al migdia es va fer el lliurament dels premis dels concursos i posteriorment es va oferir un vermut popular als assistents. La programació va continuar a la tarda amb activitats infantils, jocs de camp, una xocolatera popular i actuacions de cançó de taverna. El bon temps va favorir una elevada participació durant tota la jornada amb una gran afluència de persones que es van acostar fins a l'espai natural de Pedralta per participar en la celebració. L'aplec està organitzat per l'Associació de Festes Ganxones amb la col·laboració dels ajuntaments de Sant Feliu de Guíxols i de Santa Cristina d'Aro.
1: I això que estem sentint és la formació Xiprer, que ha presentat el seu nou treball, que és Perenne i per sempre. La cançó que tenim de fons és la que s'anomena Ciclista. I és que en una entrevista en aquest programa, el músic Enric Mont, membre de Xiprer, explica que el treball inclou 11 cançons amb un fort component crític i social que reflexionen sobre problemàtiques contemporànies. Maria Alzina.
2: El grup ja havia avançat el senzill Ciclista, una cançó que parla de la transformació del centre històric de Girona i dels efectes del turisme vinculat al ciclisme. Segons detalla, el disc aborda diverses realitats socials actuals, des dels riscos laborals fins a l'explotació dels repartidors a domicili o l'addicció als telèfons mòbils.
5: El disc conté 11 cançons i totes parlen una mica d'una reivindicació diferent. Hi ha una que parla sobre riscos laborals, que és pena. Hi ha una altra que es diu Camina, que parla sobre l'addicció als telèfons, no? Que tots caminem mirant cap envall i ens perdem una mica el paisatge de la vida. Una altra que parla sobre els repartidors de menjar a domicili i l'explotació, doncs, de tots aquests repartidors, no? Mm. Llavors, una mica tot de problemes contemporanis amb els que nosaltres també xoquem.
2: Xiprer està format per tres músics, Íñigo Sáenz, Miel Birbian i Enric Mont. El procés de creació del disc ha estat molt col·laboratiu i íntim. Mont explica que les lletres neixen principalment de l'univers reivindicatiu de Sáenz i que després el grup les transforma musicalment als assajos. El disc s'ha enregistrat als estudis Cala Salina de Flaçà. El llançament de Ciclista ja va generar debat i reaccions diverses, especialment especialment pel missatge sobre la gentrificació i el turisme. Tot i això, Mont destaca la bona acollida del projecte. I és que apunta que molta gent ha celebrat que hi hagi també un projecte així més post-punk. El grup assegura que el feedback més directe ha arribat sobretot als concerts, més que no pas a través de les xarxes socials. Xipre defensa una manera de treballar allunyada de grans estratègies comercials. També assegura que intenten mantenir una presència molt minimalista a xarxes socials perquè, precisament, moltes de les seves cançons qüestionen aquesta hiperexposició digital. Després de presentar el disc a l'Agrorural Festa de l'Estartit, Xipre prepara nous directes a la Bisbal, Sant Feliu de Guíxols i Barcelona. El grup ja treballa també en noves cançons i no descarta continuar explorant noves reivindicacions socials. Espero que

0: 10 minuts per arribar a les 9 del matí. És dimarts, moment de parlar de llibres. I per tant, és moment d'anar fins a Torroella, a la llibreria El Cucut. Maria Teresa Calabuig, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Què tal, com va tot?
1: Molt bé, vosaltres esteu bé?
0: També, també, que això és el més important, eh?
1: Perfecte. Perfecte.
0: Què és el que ens portaràs avui?
1: Doncs avui us porto un llibre, bueno, us explico, fa molt pocs dies, una setmana, han sortit publicades les llistes dels llibres que opten a Premi Llibreter. Premi Llibreter es dirà la segona quinzena de juny, el 17, em sembla, però ara, en aquests moments, les llibreries de Catalunya estan votant quin llibre els agrada més de cada categoria que ha proposat el jurat. Val? O sigui, el jurat en proposa 3 i després, durant un mes, votem les llibreries. Tenim temps, evidentment, de llegir els que no hem llegit. Bueno, un mes anem de llegir. Si anem endarrerits, hem de llegir molt. Si estem al dia, no tant. I ara, vull dir, estem descobrint obres que potser ens podrien haver passat desapercebudes i tenim moltes ganes de perdre-us-en, en aquest cas, d'un títol que es diu Un abric vermell. És un llibre adreçat a nens i nenes des dels 11 als 10, 10, 9, 9, 10, 11 anys. Preciós, ens ha agradat moltíssim a la llibreria i per això ho volem compartir, perquè també ens trobem que a vegades les lectures escolars no agraden gaire, o bé, no sé si us heu fixat, però també hi ha molts llibres que els protagonistes són animals amb actituds i emocions humanes. Llavors, hi ha nens i nenes que això doncs, no els atrau tant, perquè costa molt d'empatitzar. I bé, en aquest cas, Un abric vermell és un títol molt bonic. Sí que us he de dir que és l'història de 4 dones, però a veure, vull dir, l'interessant és del que parla i pot agradar a tothom. Em refereixo a nens, perquè hem vist que les nenes llegeixen de tot, tant si el protagonista és nen com nena, però els nens a vegades, quan la protagonista és una nena, són una mica més peripunyetes a l'hora de llegir. Home, si el llibre està ple de purpurines i fades i tal, ja a vegades ho entenem una mica més. Però no, el sol fet que el personatge es digui Goa o Mercè, o ja de vegades es tiren enrere. Per tant, animarem aquests nois a llegir-ho tot, perquè aprendran moltíssim i llegiran històries molt interessants. En aquest cas, la d'aquest abric vermell, l'autora es diu Alba Dalmau, és una noia... Dic noia perquè va néixer l'any 87, per tant jo encara la trobo jove. Deu tenir ara 41 any, o no, 39.
0: 39.
1: I amb 23 anys ja va publicar la seva primera novel·la, ja té més de 10 obres publicades, la majoria també d'adults, i en aquest cas ens ha regalat una obra preciosa. Il·lustrada per un noi que es diu Albert Arrayàs, que també publica i té il·lustració molt bonica, sobretot en l'editorial aquí ara. En aquest cas, el segell que ha dit aquest llibre es diu 20 books. De què va aquest abric vermell? Doncs mira, la protagonista és una noia que es diu Antonieta, i no només ella es diu Antonieta, sinó que s'ho diuen les 4 dones de la seva família amb les quals viuen totes juntes. La seva mare és l'Antonieta, la seva àvia és l'Antonieta i la seva besàvia, que encara viu amb elles, és l'Antonieta. Llavors, aquestes senyores, la besàvia, era modista, va començar a tenir un cert èxit com a modista, però quan varen arribar a època difícil, en la qual la gent va començar a comprar roba ja confeccionada i ningú s'ho feia a mida, i a més, molt barata i en molt males condicions. Barata, em refereixo que quan s'espatllava una peça o quan s'havia d'eixamplar o escurçar, no hi havia ni roba per fer-ho, per tant, això es havia de llençar i comprar-ne una altra, i les modistes no tenien res a fer-hi. Ara sembla que algú torna a comprar roba bona i se la fan arreglar. Per això, fa uns anys, era gairebé impossible fer-ho. Llavors, varen quedar-se a casa i cosen, bueno, economia submergida, una de les coses que ja es pot començar a explicar als nens i nenes. Això és el que estan fent aquestes 4 dones, les Antonietes, i totes s'assemblen perquè porten un pentinat així una mica segons la besàvia, o sigui que tenen el mateix nom i també amb diferent edat, però una mica el mateix aspecte, amb la qual cosa fa que la nostra Antonieta, la que es dirigeix a nosaltres i la protagonista del llibre, es desesperi una mica. Si vulgueu, us llegeixo quatre línies, no sé el temps que tenim.
0: No, encara tenim temps.
1: Molt bé, perquè veieu com comença el títol, val? Com comença el llibre. Allà diu, dir-se Antonieta i no tenir 80 anys és una desgràcia. La majoria de nens i nenes de la meva classe tenen noms tan curts que et surten de la boca com un esternut. Zoé, Teo, Sió, Lluc, Roc, Lua, Pep, Noa, Bru o Uma. Quan els nens han de pronunciar el meu nom, sempre sembla que els agafa son a mig camí. En aquest punt és on paren de, per fer una becaina. Però el pitjor de tot és que no tan sols tinc nom de iaia, sinó que per postres també ho semblo. I us deveu preguntar, com pot ser que una nena d'11 anys sembli una iaia? Doncs molt fàcil. Visc amb la meva besàvia, la meva àvia, la meva mare. I cada vegada que ens toca anar a la perruqueria hi anem totes quatre juntes. La Sònia és la perruquera del barri. I tot i que és molt bona dona, només sap fer un pentinat, el de iaia. Així comença l'Antonieta parlant-nos de la seva vida, una mica desesperada, i les coses li canvien una mica el dia que aconsegueix que li regalin un abric, però és tan modern, tan bonic i tan preciós que el primer dia li roben, i han de tirar les iaies d'una relíquia familiar, que és un abric vermell que tenen guardat en una caixa amb naftalina perquè no es faci malbé, perquè l'han portat totes. És a dir, que ja teniu la nostra Antonieta, que no només som una iaia, sinó que li posen l'abric de la seva besàvia de quan tenia la seva edat. I en aquí comença una aventura que no podem fer gaire spoiler perquè el llibre és superdivertit. El abric és màgic, o sigui que el que passa són meravelles perquè tots els que el llegeixin sàpiguen coses del passat de la besàvia i de la iaia, i també de la mare. O sigui, d'alguna manera, cada vegada que ella es posa l'abric entén alguna cosa més de les seves dones, de la seva família.
0: Al final també es veu, no?, les diferents generacions, no?
1: Totalment. Esclar, vull dir, què prefereix una, què prefereix l'altra? Què ha viscut cada una? Esclar, el que passa aquí, i que ja es pot veure el que diu l'Antonieta, ella no s'imagina ni la mare jove, ni la besàvia, ni l'àvia, o sigui, no se les imagina amb 15 anys, ni amb 18, ni amb 20, ni què podien fer a aquesta edat elles, ni en quin entorn es movien. Llavors, aquest abric la porta d'alguna manera entendre una mica més també la fortalesa d'aquestes dones, eh? Vull dir que sí que estan totes juntes a casa, no s'han separat, acusen tot el dia. Les seves veïnes diuen que sembla que tenen una agulla d'or de tan bé que ho fan, però clar, han tingut un passat, han tingut un amor, han tingut batalles per lluitar i per arribar doncs, a poder. Es diuen que sembla que tenen una agulla d'or de tan bé que ho fan, però clar, han tingut un passat, han tingut un amor, han tingut...

0: editorial també és qüestió de vigilar-la, eh? Quan la gent demana un bon llibre i a vegades veiem sagues que no estem segurs que puguin agradar a nens i nenes, a l'hora de trobar un segell editorial que fa una bona selecció, podeu confiar també en aquesta editorial, Vindibooks, i en aquesta col·lecció que es diu Punt. El propi dia, tenim temps, us puc dir que per què es diu Punt, aquesta col·lecció, que no sé si tenim temps ara.
1: No, ara avui ja no, però la setmana que ve en parlem.
0: Perfecte, molt bé, doncs.
1: Maria Teresa Clavós, gràcies, que vagi molt bé.
0: A vosaltres també, adéu-siau.
2: Marcat novament per el creixement de nuvolades a l'interior, que podrien deixar algun ruixat a l'interior i a les escorrialles d'alguna d'ells, algun ruixat o quatre gotes mal comptades podrien arribar a partir de la tarda al Baix Empordà. En principi, no repetirem els ruixats, o els aiguats, millor dit, d'ahir a Sant Feliu de Guíxols. Dimecres, demà dimecres, torna l'estabilitat.
1: Doncs gràcies també, Isaac Vilà, per aquest últim apunt meteorològic. Demà tindrem totes les actualitzacions pel que fa a aquesta situació. Gràcies, com sempre, per l'atenció. Que vagi molt bé aquest dimarts. A reure.
3: Trescat Info.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, equip viari Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia, i actualitzem la situació primer parlant de les incidències provocades per aquesta nova jornada de manifestacions dels docents. En aquests moments la carretera C-17 a Montcada i Reixac es troba ja reoberta. Recordem que havia estat tallada en tots els sentits de la marxa per una manifestació. Tot i això, precaució encara en aquest punt perquè hi ha retencions, i el que ara es trobaria tallada és la Nacional 2 a Premià de Mar, en tots dos sentits de la marxa, també per una manifestació de docents. Segueixen les complicacions a l'AP7 a Santa Margarida i els Monjos, sentit nord, i a prop de 10 quilòmetres de cua perquè s'estan fent tasques de neteja de la via després de l'accident d'ahir al vespre. Només hi ha un carril obert, i també a l'AP7 a Barberà, sentit nord, un carril tallat per una avaria.
0: Salvador Illa i Oriol Junqueras han firmat aquest matí l'acord pels pressupostos d'aquest any. Els republicans donaran suport als comptes després d'haver pactat el tren Orbital, una societat per fiscalitzar les inversions de l'Estat, una recomposició del Consorci de la Zona Franca i 500 milions per l'Agència Tributària Catalana d'aquí al 2029. Continua la vaga de mestres i professors avui a les comarques del Vallès i el Maresme. Els sindicats convocants esperen rebre avui la proposta del Departament d'Educació per decidir si assisteixen o no a la reunió prevista per demà per mirar de desencallar el conflicte, que ja fa mesos que dura. Rússia ha anunciat 3 dies d'exercicis nuclears del seu exèrcit, coincidint amb la visita de Putin a la Xina. El president rus es reuneix amb el seu homòleg Xi Jinping demà a Pequín, uns dies després de la trobada de líder xinès amb Donald Trump. L'Iran reafirma la seva voluntat negociadora amb els Estats Units, però diu que està preparat per respondre a qualsevol agressió després que Trump ha anunciat que atura un atac avui contra l'Iran per permetre avançar les converses. El president dels Estats Units argumenta que ho fa a petició dels països del Golf. L'exèrcit d'Israel manté retinguts més de 300 activistes, alguns dels quals catalans, després d'un nou assalt en aigües internacionals a la flotilla que es dirigia cap a Gaza. Una dotzena d'embarcacions han pogut continuar la travessa. I camps de garrofers amb pèrdues del 40% de la producció i explotacions d'avellaners que es quedaran sense el 30% de la collita. Són els càlculs al camp de Tarragona que Unió de Pagesos ha fet de l'afectació provocada per l'últim temporal de vent.
2: Esports.
0: Montse Reia, bon dia.
3: Hola, bon dia. El migcampista del Barça, Fermín, es trenca el dit del peu i es perd al Mundial de Futbol. El tècnic Hansi Flick continuarà 2 temporades més a Barça després de firmar la renovació. Enrique Riquelme medita presentar-se a les eleccions a Madrid i diu que ja té l'aval econòmic. Mourinho espera que Madrid pagui la clàusula de rescisió per ser el nou entrenador del Club Blanc. I en waterpolo, Sabadell, Barcelona, en joc l'accés a la final de la Lliga masculina a les 8 del vespre.
0: Aquest matí s'aniran imposant les grans clarianes i el sol, sobretot a la meitat oest i sud del país.

0: màxims amb un ascens de les temperatures. Es mantindrà el cel variable a les comarques de Girona i Pirineus, on a la tarda repetiran alguns xàfecs més puntuals i menys intensos.
1: Trescat Info.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
2: Diputació de Girona.
3: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
4: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
3: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
4: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
5: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
6: L'analògica canvia d'ubicació i omplirà els jardins de Can Bec amb la segona fira del vinil. La proposta, inclosa dins de les 64enes festes de primavera, combinarà mercat del vinil, artesania local, activitats familiars i sessions de discjòqueis amb vinils. L'activitat vol reivindicar la cultura musical en format físic i crear un espai de trobada obert a tots els públics.
5: Tot el que passa a Palafrugell, a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell, amb Ferran Castelló.
6: Molt bon dia, com esteu? És dimarts 19 de maig, a les 9 i 6 minuts. Avui també us explicarem a l'esmorzar que Xaloc integra les dades tributàries a l'espai personal de l'Administració Oberta de Catalunya. L'organisme de la Diputació de Girona ha posat en marxa aquesta integració i que permetrà consultar deutes i dades fiscals de diferents municipis en un sol entorn digital. El projecte, compartit amb les Diputacions Catalanes, s'implanta per fases per millorar l'accés i la transparència. D'altra banda, Lluc Guarro fa una xerrada a Palafrugell sobre com liderar en entorns de transformació. El director de negoci digital de Roca Salvatella farà una conferència aquest divendres a Palafrugell sobre aquesta temàtica i amb contextos canviants. La sessió, organitzada amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Empordà, serà oberta a tothom. Ner Ortega també publica el seu primer llibre de poesia, El lenguaje de las caracoles, que ens va presentar també fa uns dies aquí als nostres micròfons. L'obra recull poemes escrits entre els 23 i els 26 anys i reflexiona sobre l'amor, la natura i l'experiència vital. En esports sentirem com valoren des del club d'hoquei, el corredor Matopala-Frugell, la derrota d'aquest cap de setmana contra el Vendrell per 0-5, l'últim partit de la temporada i que els ha fet baixar fins a la 8a posició amb 33 punts, empatats amb el Barça, l'Espanyol i el Congrés La Sagrera es mou. I també estarem pendents del temps en una setmana en què hi vam tenir doncs, alguns ruixats, però sembla que avui començarem a tenir més clarianes i a partir de demà el risc de pluja serà molt baix amb temperatures que aniran incrementant-se lleugerament. Tot això és el que tindrem a la primera part de l'esmorzar. I a la segona farem l'entrevista amb les vostres preguntes. Ens visitarà l'alcaldessa Laura Millán per comentar diversos temes d'actualitat.
5: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell, amb Ferran Castelló.
3: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.

0: el que passa a Palafrugell a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
1: Els Jardins de Can Bec de Palafrugell es convertiran el dissabte 6 de juny en un espai dedicat al vinil i la música en format físic amb la celebració de la segona edició de l'Analògica. La proposta forma part de les 64enes festes de primavera i es farà entre les 10 del matí i les 8 del vespre. La jornada vol reivindicar la cultura del vinil i oferir un espai de trobada per col·leccionistes, aficionats a la música, famílies i persones que vulguin descobrir una activitat diferent dins la programació festiva. Durant tot el dia hi haurà el mercat del vinil, el mercat d'artesania local, activitats familiars i una zona de chill-out. També s'hi faran sessions musicals amb vinils i un sound system artesanal. La programació musical començarà a les 10 del matí amb David Fons. Marc Donjó actuarà entre les 12 del migdia i les 2 de la tarda. I després, a la tarda, serà el torn de Mambo de 4 a 6 i Jordi Cané tancarà la jornada fins a les 8 del vespre. El servei de bar anirà a càrrec del Club Hoquei Palafrugell i l'activitat és organitzada per l'Ajuntament de Palafrugell, els trompants Mambo i David Fons. I canviem de tema ara que són les 9 i 9 perquè us hem d'explicar que Xaloc ha activat la integració de la informació tributària local a l'espai personal de la ciutadania de l'Administració Oberta de Catalunya. La nova funcionalitat permet consultar de manera unificada els deutes, multes i situació fiscal de diferents municipis en un sol entorn digital. La iniciativa s'impulsa conjuntament amb els organismes de gestió tributària de les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. El projecte, però, es desplega en tres fases progressives per incorporar serveis i dades de forma ordenada i segura. En la primera fase, ja acabada, es poden consultar deutes pendents, cobrats o anul·lats, de diversos ens locals adherits. La informació no es limita al municipi de residència, sinó que inclou tots els ens que tenen delegada la recaptació a Xaloc i organismes similars. La segona fase, actualment en desenvolupament, afegirà dades vinculades a vehicles, immobles i registres d'actuacions administratives. I la tercera etapa preveu l'accés directe als expedients tributaris oberts i al seu estat de tramitació. L'accés a aquest espai es fa mitjançant identificació digital a les seus electròniques amb sistemes com certificat digital o identificació mòbil segura. El portal també integra serveis com la tramitació electrònica, les notificacions digitals i la consulta d'expedients d'altres administracions catalanes. Inclou sistemes com l'ETRAM per tràmits, l'ENOTUM per notificacions i serveis de verificació i autenticació digital. El projecte s'emmarca en la xarxa de governs oberts de Catalunya i en l'estratègia de govern digital compartit entre administracions.

0: I el director de negoci digital de Roca Salvatella, Lluc Guarro, farà una xerrada sobre lideratge i la gestió del canvi. Serà el divendres a 9:45 del matí a l'auditori del Museu del Suro. Durarà aproximadament una hora i continuarà amb un esmorzar i un espai per fer contactes. La sessió compta amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Empordà i abordarà els reptes de liderar equips, gestionar projectes i prendre decisions estratègiques en contextos cada vegada més canviants i exigents. La proposta parteix de la idea que el lideratge no consisteix a tenir-ho tot sota control, sinó saber actuar quan la situació és incerta. L'objectiu és oferir eines i reflexions per adaptar-se als nous escenaris professionals i socials. És gratuït, però cal inscriure's abans. Teniu l'enllaç d'inscripció a radiopalafrugell.cat.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
2: Escoltes Ràdio Palafrugell, el 107.8 FM.

0: La poetessa Nera Ortega d'Esclanyà ha presentat el seu primer llibre de poesia, El lenguaje de las caracolas, que és una obra que marca el seu debut literari després d'anys escrivint des de la infantesa. El poemari s'estructura en 4 capítols. Els 3 primers recullen poemes independents organitzats per temàtiques com la natura, el mar i l'amor, mentre que el 4 proposa un format experimental en què els poemes tenen un narrador.
1: És un llibre de... Bueno, són 4 capítols. Els 3 primers sí que és un poemari normal, un poema rere un poema, i l'últim capítol és un experiment nou que he fet, que vindria a ser tot un text conjunt en el qual els poemes estan com el guió d'un teatre, que hi ha el narrador i després hi ha el guió. Doncs els poemes serien el guió i tenen un narrador. Llavors tot l'últim capítol, que es diu La noche de un pensamiento, s'hauria de llegir tot junt. Els altres sí que es poden llegir així saltats, que a mi m'agrada molt obrir un llibre i llegir el que surti, però l'últim capítol està prohibit.
0: Ortega explica que el llibre s'inspira en el mar i en la metàfora del viatge d'un cargol de mar des de la sorra fins al fons marí, com a reflex del recorregut vital i emocional de les persones.
1: I és una mica des que ella comença fins que acaba el que ella es planteja a el que acaba sent després realment. A vegades ens podem plantejar que anirem a un lloc i anirà de tal manera, però quan arribem poder tot va diferent. I està bé igual.
0: El projecte ha estat publicat amb el suport d'una editorial valenciana que ha ajudat l'autora en el procés d'edició, correcció i disseny del llibre.
1: Doncs és una editorial que valora molt els poetes nous, llavors ens està ajudant bastant a mi i a molts d'altres que escrivim a llançar el primer llibre. Llavors això és una ajuda bastant guai. A mi, jo crec que és un equip fantàstic, m'han ajudat a fer... Bueno, la portada és el que més me va costar triar, perquè al final és la imatge del llibre, i però bueno, tant a fer el pròleg, la sinopsis, amb les correccions i amb tot. I ha sigut un procés molt fàcil.
0: Actualment, la poetessa combina la promoció del llibre amb la seva difusió a través de xarxes socials com Instagram i TikTok, on comparteix recitals i fragments de la seva obra. També fa presentacions del volum en diferents espais, entre ells el seu poble natal, que és Esclanyà.
2: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló. Repassem l'actualitat de casa nostra, l'analitzem i reflexionem amb entrevistes, tertúlies i debats. Cada dia a les 9 del matí al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
3: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.

0: I el corredor Mató Palafrugell ha caigut fins a la 8a posició de la classificació després de perdre per 0-5 contra el Club d'Esports Vendrell. L'equip suma 33 punts i queda per darrere del Barça Atlètic, l'Espanyol i el Congrés. La Sagrera es mou, tots tres, això sí, amb els mateixos 33 punts. El partit va estar dominat pels rivals des del primer minut. Tot just començar, Magí Prats va obrir el marcador amb el primer gol. A la meitat de la primera part, Marc Palau va ampliar l'avantatge amb el segon i abans del descans, Aldo Antonio Velasco va marcar de falta directa i va fer el 0-3 en què es va arribar a la mitja part. A la represa, Lluís Ferrer va marcar el quart gol dels visitants. Ja en els últims minuts de partit, Joan Borrego va tancar la golejada amb el cinquè i definitiu gol que va situar al 0-5 final al marcador. D'aquesta manera, l'entrenador de l'equip, Frank González, demana disculpes a l'afició i ha parlat del declivi de l'equip en els últims partits. Són declaracions al Palesport.
1: El primer de tot, demanar disculpes a l'afició i a la gent que va vindre a veure el partit perquè no vam estar alçant en cap moment. Tot i que ho teníem a tocar per poder tenir opcions com als últims 4-5 partits, però bueno, ha hagut una baixada d'intensitat, d'actitud i ens ha portat aquí. La baixada ja ens ha fet molt de mal i no m'ha supigut agafar rols de tirar l'equip endavant.
0: També González assenyala que es preveuen nombrosos canvis en la plantilla de l'equip.
1: Després d'una temporada amb un mal sabor de boca i el que sí que podem avançar és que hi haurà bastants canvis a la plantilla, dels quals en breu comencem a avisar les altes i les baixes. Avui ja podem assegurar que en Gerard Pujol ja ha renovat, que és una gran notícia per nosaltres. I en breu començant a fer públiques les renovacions dels que seguiran, que seran pocs. Hi haurà quants canvis.
0: Amb aquest partit, el corredor Mató Palafrugell posa el punt final a la temporada 2025-2026 i l'equip tanca la competició, com dèiem, en 8a posició i ja centra la mirada a la planificació del pròxim curs. I ara és moment de fer un apunt al temps, perquè tenim una setmana, això sí, amb una meteorologia inestable. De fet, ahir vam tenir alguns ruixats durant pràcticament tot el dia, però segons Josep Pasqual, de l'Observatori Meteorològic de l'Estartit, sembla que de cara avui la situació començarà a canviar, tot i que encara es poden mantenir alguns núvols, però s'obriran més clarianes i el sol guanyarà protagonisme al llarg del dia.
2: Sembla que aquest temps inestable, aquesta massa freda embalsada, doncs s'irà desplaçant cap a Itàlia i cap a l'est, i aquí doncs tindrem una situació amb aire més temperat amb alçada i que això es reflectirà de dues maneres. Primer, amb un temps més estable, més assolellat, i segon, amb una setmana que les temperatures iran pujant. Tot i que, com sabem, aquí a la costa doncs sempre tenim aquesta marinada que frena la temperatura, diguem.
0: I ja demà, el risc de pluja serà pràcticament inexistent i el temps es mantindrà estable en gran part del territori, amb un ambient més tranquil i més hores de sol.
2: I amb més estones de sol i aquesta temperatura doncs, una mica més alta, tot i que doncs, a la línia costanera bufaran aquesta típica marinada, aquest garbí, aquest gregalet de primera hora, i això doncs, fa que, com hem comentat abans, que la temperatura es tregui.
0: Pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar, ara és al voltant dels 18 graus, un valor que és lleugerament per sobre de la mitjana. Les 9:20, fem una pausa publicitària i tot seguit parlem amb l'alcaldessa Laura Millan.
3: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
4: Ei, sabeu que el restaurant Cala Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... Al restaurant Cala Teresa de Pals, en Ramon us espera!
5: Amb només unes hores al mes, pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa, busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.
6: No fabriquem rajoles, fabriquem els teus somnis. Rajoles, gres i tot per al bany. Elreidelarajola.com. Un lloc on el rei ets tu.
7: A on?
6: Elreidelarajola.com.
8: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.
9: Restaurant Cafeteria Darkom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouane, amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begur, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.
8: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Garoina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnavals. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
10: Viu les fases d'ascens a Primera Nacional del Club amb el Garbí a Ràdio Palafrugell. Us esperem amb retransmissions especials aquest divendres i dissabte a partir de 7:45 del vespre i diumenge a partir de 12:45 del migdia en directe al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
11: Palafrugell es viu a l'emissora municipal.
10: Serem al Garbí Arena per explicar-vos les fases d'ascens.
12: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
10: L'embol es juga a Ràdio Palafrugell.

0: Terrassa a Palafrugell, a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
1: Les 9 i pràcticament 24 minuts. Esteu escoltant l'esmorzar de Ràdio Palafrugell i és moment de saludar a l'alcaldessa Laura Millán. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Què tal, com va tot?
2: Molt bé. Sí, sí.
1: Ara, aquí amb la pausa publicitària, anava sentint tots els actes que tindrem aquests dies i ja...
2: Déu-n'hi-do, sí.
1: Déu-n'hi-do, eh? Com van els preparatius de les festes de primavera?
2: Doncs la veritat és que els carrers ja fan goig amb totes les banderoles posades, s'estan fent els últims coordinacions entre les diferents àrees, que sabeu que són moltes, i sobretot pel carrusel fa falta doncs, que tothom estigui molt ben coordinat, i amb aquest punt estem, els carrossaires sé que estan treballant, des de l'àrea de cultura s'hi van reunint per anar també ultimant últims detalls, i la veritat és que jo crec que tothom en té moltes ganes. A més, a partir de demà ja canvia el temps, ve unes calors espectaculars, o sigui que no sé si seran festes de primavera o festes d'estiu ja gairebé, però sí, sí, moltes ganes.
1: S'ha de dir que també hem tingut aquests últims anys, no sé l'any passat, però uns carrusels que feia força calor, veurem
2: sí,
1: aquest
2: sí,
1: any.
2: Sí, sí, eren calorosos, sí.
1: Veurem aquest any com va tot. De fet, ja tindrem, bé, aquest cap de setmana ja tenim el sopar de colles de les festes, tindrem el pregó també la setmana que ve, tota una sèrie d'activitats. No? L'altre dia a la presentació es parlava que es havia volgut mantenir, no? Diguem, una programació com la que es havia anat fent, consolidar, no? Algunes de les activitats que es havien anat programant, no?
2: Sí, jo crec que... Jo recordo, el primer any que jo vaig entrar com a regidora de Cultura, jo necessitava conèixer les festes, que es feia, com les organitzava l'Ajuntament des de que va agafar els del grup de festes, perquè no era una activitat en la que jo per associacionisme hagués estat involucrada des de dintre. Llavors, aquell primer any va ser molt d'observar, veure i valorar. Llavors van formar una taula de cultura on hi havia les diferents entitats culturals i grups polítics i gent de la societat civil, però que havia estat implicada amb les festes de primavera, i vàrem estar una mica debatent què caldria fer, no? Què podria millorar, quines coses s'havien de focalitzar per les festes de primavera per treure'ls-hi el seu màxim potencial i esplendor. I llavors d'aquella reunió vaig tenir clar que havia d'haver-hi una organització que fos conjunta entre l'àrea de cultura de l'Ajuntament i les noves generacions i l'antic grup de festes, no? D'aquesta manera intentàvem recuperar una mica allò que havia funcionat anteriorment, adaptant-ho als temps actuals, a les necessitats actuals, a les normatives actuals, que van canviant moltíssim, i a les possibilitats econòmiques, no?, que té l'Ajuntament i que destina a les festes. I una mica va ser l'any passat el primer any amb el grup motor que liderava en Pau, i la veritat és que va anar molt bé, però com sempre, no? Fas la valoració i dius això ho hem de millorar, això ho hem de canviar, i així és com va evolucionant. Sé que ara ho està treballant la regidora i sé que funciona molt bé, des dels trompats, com aquesta nova ola, no? Joventut, frescura, doncs aporten, recuperen activitats, però portant-hi el seu caràcter més irreverent, més actual, amb aquest assessorament de l'antic grup de festes, de quines coses doncs, caldria anar recuperant. I jo crec que és una mescla i té un equilibri molt, molt bonic ara mateix, que posa de manifest sobretot la cultura popular, que no busca atraure gent de fora, sinó que busquen ser unes festes per la gent de Palafrugell, perquè es quedin al poble. Tot i això, tenim un èxit brutal de visites. El carrusel sobretot atrau gent d'arreu de Catalunya, no? que els hi agrada els carrusels, o que venen simplement per primera vegada, però perquè han rebut inputs de la gran qualitat que tenen les nostres carrosses i comparses, no? I una mica doncs, aquest equilibri jo penso que és el que els fa especials, que jo crec que estem en un bon moment, que hem trobat la fórmula que comença a funcionar, i que realment doncs, fa això, que les festes siguin al carrer i siguin de la gent.
1: Estem parlant de festes de primavera, tinc la sensació que del flors i violes ja fa passat molt, però tampoc fa bastant.
2: Tampoc ha passat tant, no.
1: Com va anar? Quines sensacions hi han?
2: Estan acabant de fer les valoracions des de l'àrea, però bé, tu també vas estar com jo voleiant i estava tot ple. Sí que vam tenir uns problemes, jo crec, de saturació d'aparcament, d'alguns moments de les tardes i així, que realment la mobilitat va ser complexa. No perquè després en els espais tinguessis una sensació de que no s'hi cabia, perquè la veritat és que la gent va quedar molt esponjada, però sí que és un cap de setmana que es va ajuntar doncs, al pont de l'1 de maig, tota la gent que ens visitava per Flors i Violes, molta gent també a platges, i jo crec que aquest va ser una mica el resultat d'aquests moments més puntuals, no?, on la mobilitat potser no va acabar de ser fluida i funcionar, i potser haurem de pensar alguns sistemes, algunes coses per buscar aparcaments més a l'exterior i portar la gent cap al centre. Bé, són coses que hi hem de reflexionar i veure l'equilibri entre cost i valor afegit que això portaria. En quant a les activitats, tot és un èxit, públic familiar, els concerts, molt bon ambient i molt bon rotllo, es van desenvolupar també amb molta tranquil·litat. Jo crec que tothom el va gaudir, les terrasses estaven plenes, vull dir que això fa, jo crec que fa goig.
1: Doncs bé, passen moltes coses aquí per Palafrugell, però sí que en aspectes doncs, educatius, a l'últim ple municipal també doncs, ens va, no, van visitar representants de l'escola Torres i Jonama doncs, per la supressió d'una línia d'I3. En van parlar amb la regidora d'Educació, que deia doncs, que hi havia una reunió prevista en aquest sentit. No sé si, pel que fa a la línia d'I3, hi ha hagut algun canvi.
2: Nosaltres, com jo he anat manifestant en diferents ocasions, en el plenari, en el centre, a la direcció del centre, ja estem treballant estretament. Jo crec que ens en sortirem, però tampoc vull dir blat fins que no estigui el sac i ben lligat, no? Però sí, estem treballant intensament amb el departament, amb la delegació del govern aquí a Girona per intentar trobar la millor solució. De fet, tenim una trobada en breus amb la direcció del centre per poder doncs, compartir amb ells les negociacions, les converses que estem tinguent, intentar doncs, portar-ho amb molta calma i fer tot el possible doncs, perquè aquí a Palafrugell puguem comptar amb aquesta línia, no perquè els números donguin, suposo que amb la regidora ho vareu parlar, que el número de vacants, però bé, la mainada no poden estar reduïts a números, això és evident, i més perquè si ens comparem amb els municipis més propers, a menys de 5 quilòmetres, les realitats són molt diferents, no és la mateixa la realitat de Palafrugell que la de Begur, que la de Pals o que la de Mont-ras, no? I són aquests pobles tan propers, i perquè uns acabaran tinguent una educació de millor qualitat que les del nostre municipi, quan ens separa un pas de zebra en molts casos, no? I dius, home, no és just, no? I per tant hem de poder atacar la diversitat que acull Palafrugell amb baixant ràtios, oferint més recursos a les escoles que d'altres, doncs potser no dic que no necessitin, però tenen unes característiques diferents i tenen altres tipus de problemàtiques, segur, però que poden afrontar d'una altra manera. Llavors, aquí s'havia fet una feina durant molt de temps d'intentar doncs, distribuir doncs, tots aquests alumnes amb necessitats educatives especials, ja siguin de caràcter d'aprenentatge o bé de caràcter econòmic i social, perquè estiguessin distribuïts de manera igualitària en tots els centres, doncs per evitar formar guetos i una mica amb l'autonomia de cada centre que es poguessin autoorganitzar i fer els plans i projectes que donguessin resposta de la millor manera a les necessitats d'aprenentatge que tenen els nostres alumnes. Però sobretot és això, no? Un punt de que s'està treballant amb inspecció, sobretot per evitar aquestes fugues d'alumnes que se'n van en d'altres municipis del voltant. Ja deixo d'estar aquests que fan decisions d'anar a escoles privades a Girona o així, això ja és una decisió educativa per part dels progenitors, no? Que decideixen doncs, optar per un altre model, però sí que aquestes persones que se'ns en van als municipis de veïns, doncs això s'està corregint amb inspecció i durant fa els últims anys doncs, s'ha anat corregint aquest fet i d'altra banda doncs, això intentar explicar al departament la casuística de Palafrugell, no? la foto que tenim actualment i el que suposaria perdre aquesta línia, aglutinar tots els alumnes en una sola línia, els alumnes que han escollit a l'escola Torrejonama, com quedaria la foto fixa i el que passaria a la resta d'escoles, no? I una mica doncs, les necessitats que tenim, intentant doncs, arribar a acords, fent propostes de que ells puguin acceptar. Jo crec que estem en una bona línia amb les diferents converses que hem tingut, però bé, que això fins que al final no s'acaba dient les places definitives i la dotació de mestres i de més, jo tampoc vull jugar-me-la, però bé que sàpiguen que estem això i de fet estàvem programant una trobada per poder compartir una mica tots els passos que hem fet amb la direcció de l'escola.
1: Per tant, en principi, hi ha una mica d'esperança.
2: Jo crec que sí. Jo sóc positiva i sempre que n'hem parlat, el govern ens ha escoltat des d'aquest ajuntament amb diferents colors polítics, però sempre ens ha escoltat. També l'any passat, que hi va haver-hi el tema del grup singular amb l'Escola Barceló i Mates, al final el departament va acabar fent el que des de l'Ajuntament vam demanar. Vull dir que sempre hi ha hagut bon diàleg, bona entesa. Jo crec que som molt conscients de la casuística particular que té Palafrugell, ens coneixen, han trepitjat territori, saben les nostres necessitats i, per tant, jo crec que ens acabaran escoltant i que arribarem a bon port, però bé, encara estem amb negociacions i, per tant...
1: Des d'Esquerra es deia que no s'estava fent prou en aquest sentit, és així?
2: Miri, a mi em sembla lleig aquest comentari, no em va agradar, perquè sempre hem intentat treure pit en aquest municipi de que en temes d'educació, un, no en feien política, dos, anàvem tots a una. L'objectiu és clar, aquí és no perdre la línia i, per tant, a nosaltres que estem a govern ens toca batallar per això. I, per tant, a mi em va semblar molt desafortunat i molt lleig el comentari de voler intentar treure rèdit polític d'aquesta situació, que no és ni un problema de gestió política, sinó que és la situació actual que s'està patint a nivell demogràfic i de la manera que té de treballar el departament, que ha passat amb molts anys, que sempre ha estat ballant una línia amb una vall, sempre ha estat ballant. I s'ha anat recuperant, i s'ha anat lluitant, i s'ha anat treballant i intentar convèncer. I això és el que ens toca fer nosaltres. I per tant no hi ha dret que diguin que no ho estem fent quan és la nostra obsessió ara mateix, meva i de la regidora d'educació, i estem treballant de la manera que a nosaltres ens sembla que ho hem de fer, que és a través del diàleg, tocant totes les portes a les que tinc accés i per tant doncs això és el que estem fent, estar al costat de les famílies de Palafrugell, de la direcció del centre amb la qual doncs hi tenim molt, molt bona relació i tinc un gran apreci i estic super orgullosa de la feina que fan, del projecte que et porten, i per tant el defensarem amb dents, però no em va agradar que volguessin treure'n rèdit polític d'això, perquè mai s'ha fet i sempre era una cosa que des d'aquí valoràvem molt, no? Hi ha molts de temes per fer política, però amb educació anem tots a una.
1: Doncs això, referint a la línia D3, evidentment estarem pendents a veure, no?, si hi ha bones notícies en aquest sentit. Hi ha una pregunta que ens l'han fet arribar, que sí que ja l'ha comentat una mica per sobre, no? O potser ha donat una mica de resposta. En tot cas, la llegirem per si s'ha d'afegir alguna cosa més. L'Irene Roan, per Instagram, ens diu, no?, que volia traslladar una preocupació relacionada amb l'escolarització i la segregació escolar que afecta directament a Palafrugell. Diu que aquest curs 2026-2027, l'I5 de Mont-ras tindrà dues línies, i a I3 s'oferien 12 places a la preinscripció, però el grup acabarà sent d'una vintena d'alumnes i amb la matrícula viva dels propers anys és probable que continuï creixent i acabi en dues línies. Mentrestant, a Palafrugell es tanquen línies d'I3, una situació semblant a que també hi ha a Esclanyà. Afegeix que moltes famílies de Palafrugell estan empadronant infants en municipis propers, com a cases d'avis, familiars, amics i fins i tot persones amb qui que no tenen una vinculació directa per escolaritzar-los en centres amb menys diversitat i menys alumnat NESE. diu que això no és només una decisió individual, sinó que acaba provocant que la complexitat i la concentració de necessitats augmenti encara més a les escoles de Palafrugell, mentre disminueix als municipis del voltant. I l'Irene ens diu que, tot i semblar que és una situació que depèn d'altres administracions i difícil de controlar des de l'Ajuntament, les conseqüències les pateixen directament els infants i les escoles del municipi. I pregunta quines accions pensa impulsar l'Ajuntament de Palafrugell davant aquesta situació i si creu que aquest tema hauria de ser una prioritat política i educativa per evitar que la segregació escolar continuï augmentant i si s'acceptaran el tancament de les línies del municipi per obrir-les a municipis propers. Ja en parlàvem, no? N'hem parlat d'aquest tema.
2: Sí, jo crec que hem mig contestat una mica, sí. Tot, no? Ella fa una bona radiografia, és el tema aquest que comentava d'aquestes fugues que tenim. Nosaltres les controlem des de Padró, les traslladem a la inspecció. Sé que els últims anys havíem anat força bé perquè teníem el mateix inspector tant a Palafrugell com a Mont-ras. Aquest any no és així, i per tant això dificulta una mica més, però si està a sobre tenim localitzades les persones que han fet aquesta praxis i per tant s'està treballant des de la inspecció del departament per corregir aquesta situació.
1: Si pot fer alguna cosa en aquest sentit o les famílies tenen llibertat, diríem, de...
2: Mira, ja, com tot, sempre hi ha la trampa, no? És a dir, si fan abans d'un termini, ara no sé quant de temps abans del període d'inscripció, s'empadronen en l'altre municipi, legalment no pots corregir la situació. Si ho han fet uns mesos abans o a posteriori o de més, doncs sí que pots a revertir aquesta situació i dir-los que no és la seva zona educativa i que per tant han de tornar en el municipi. Llavors bé, es treballa cada cas particularment, a vegades doncs és això perquè tenen uns avis o que és la persona que els va buscar i per tant doncs això ja te permet, a vegades per la feina del pare o de la mare si estan a l'altre municipi. Bé, ja cada cas s'ha d'anar estudiant, els tenim localitzats i s'està treballant amb la inspecció perquè doncs les persones que els pertoca estar a Palafrugell i que legalment no poden estar a Mont-ras, doncs que es retornin cap a Palafrugell. Els que juguen a fer la trampa, doncs aquí haurem de veure que legalment què s'hi pot fer. Però bé, són temes que van... són situacions que van passant recurrentment i cada any les anem treballant amb inspecció. Ja t'he dit, hi ha anys que ha sigut més fluid perquè l'inspector era el mateix a la zona de Palafrugell que a Mont-ras. Aquest any els inspectors diferents, doncs això complica una mica més la gestió perquè has de parlar amb diferents persones, però bé, s'hi treballa i jo crec que en els casos que es pot corregir ja quedarà corregit.
1: Doncs bé, aquesta és una de les preguntes que ens havien fet arribar, però tenim altres temes doncs, que també volíem tractar, perquè una de les qüestions que li volíem preguntar és com van les obres de l'Avinguda d'Espanya, no? Perquè sembla que no s'acaba de fer l'última capa d'asfaltatge. Com va això?
2: Ara estaven passant Endesa, estaven passant cables, fent connexions elèctriques, han d'acabar aquesta setmana i a partir de la setmana que ve planificar l'asfaltat, que com vaig comentar ja em sembla havia de ser nocturn per el tema del trànsit perquè caldrà tallar amb les dues direccions durant una estona i per tant jo crec que si no és a final de mes, la primera setmana de juny estaríem asfaltant.
1: Pel que fa també no, l'Avinguda García Lorca, no sé si també hi ha hagut alguns canvis.
2: Bé, va avançant dintre del termini, acabaran. L'empresa té molt clar que el termini és 30 de juny per poder complir amb les normatives europees. El que ens sap més greu d'allà és que els dos blocs que faltaven, no? la resta d'escales que van quedar excloses, tot i que es va presentar com un únic projecte, van quedar excloses d'aquesta primera fase al rebre la resolució de les subvencions. Ara mateix no podran entrar. Vam estar parlant amb el comissionat que porta tot el tema de les subvencions Next Generation i ara per ara doncs, aquesta no és una línia que puguem explorar, tot i que hem tornat a presentar el projecte perquè ens havien dit que potser si hi havia sobrants podíem recol·locar-los. Ara mateix ja no si és en termini, tampoc hi havia més diners. Ens varen comunicar que sí que havia sigut una línia que a nivell general a Catalunya havia costat molt, però que en van tornar a fer ressò difusió i que molts ajuntaments van anar com a la repesca, no? Llavors aquells diners que havien sobrat s'han repartit en la resta de municipis, estan buscant maneres de, en el futur, en els propers 2 anys, poder finançar des de la pròpia Generalitat i vies de subvenció per a poder fer el mateix tipus de reformes en aïllaments, en eficiència energètica, per als edificis en zones més desfavorides, edificis molt antics, com era el cas dels pisos Sant Martí. I llavors, això, l'obra de García Lorca, ara està, el que són els carrils ja estan gairebé acabat, ja es pot veure l'amplada de la vorera, per on passarà el carril bici i així, i faltarà tacar al final la part de la rotonda.
1: Per tant, això, no, hi ha aquesta data de finals de juny, per tant entenc que aquí sí que va dins dels terminis que estan marcats. En el cas de l'Avinguda d'Espanya sí que s'ha endarrerit, no?, una mica referent com el que es havia dit.
2: Sí, quan es va fer un primer... O sigui, quan queden... T'explico a la meva manera, que ho controlo les obres, que no sóc gran experta, però quan s'han acabat de passar totes les connexions i així, i abans de fer l'última capa d'asfaltat, es fan totes les comprovacions de que les connexions estiguin ben fetes i a més. Es va veure que tot un tema de clavegueram no estava ben fet, no portava una bona pendent, donaria problemàtiques a futur per pluges, llavors això es va haver de reconduir tot, tornar a executar aquesta part, i això és una mica el que ens ha retrasat. També vam decidir aturar tot durant Setmana Santa perquè hi va haver-hi molt de volum i vam pensar que seria millor aturar, per tant aquella setmana també la vàrem perdre, entre cometes, no? I llavors aquestes dificultats que hem observat a l'hora de fer, abans de fer l'asfaltat i haver de rebentar-ho tot si alguna cosa està malament, això és un procediment habitual, es revisa tot, i es van veure que les connexions de clavegueram i sortints de l'aigua que porta la riera cap al rec i tot això no estaven del tot ben fetes i es va preferir tornar-les a executar.
1: Vale, per tant, aquest endarreriment ha sigut per aquests motius.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Doncs bé, això pel que fa a les obres, però tenim un missatge de la Cris MG per Instagram que ens diu que per quan més papereres al carrer del Solsonès, Mont-ras i Palamós, i també un canvi d'ubicació dels contenidors d'escombraries al carrer de Mont-ras. Diu que fa un any va anar al centre social de la Soleda a demanar-li, però que encara no hi ha resposta en aquest sentit.
2: Sí, la recordo. Jo vaig traslladar-ho, tot això a l'àrea de qualitat urbana, i els vaig fer la petició que em feia la Cris. Jo així a primera vista tampoc ho veia malament, de que es poguessin moure aquells contenidors que hi ha allà al carrer Mont-ras en Palamós, solen ser problemàtics en aquella zona, tenim, bueno, són punts negres, no?, que tenim i que hi hem d'estar-hi molt a sobre. L'àrea, coneguent les característiques del barri, altres actuacions que s'havien fet anteriorment, van considerar que no era bo moure aquest punt de contenidors. Havia estat anteriorment en un altre espai on hi havia encara més abocaments dels que hi ha actualment, perquè com que darrere hi havia una mica de descampat, de terra, de pàrquing, no? Doncs allò era una cosa molt, molt exagerada, la quantitat d'abocaments que hi havia allà, tot i que aquí continua portant i generant problemes. És un d'aquells que hi passem un parell de cops al dia, pues, a revisar, a recollir trastos, a veure que no doni problemàtiques, sobretot pel pas dels veïns i de neteja. Sí que és el que s'està fent en el barri. Tenim una companya que treballa aquí als barris, que va comunitat per comunitat, tocant els timbres, explicant a la gent com procedir, aturant a la gent al carrer per parlar amb ells, explicar-los-hi, però sí que és un barri on hi ha ocupacions, a vegades no acabes d'entendre bé si són mudances que la gent fa i deixa els mobles tots allà fora, algun industrial... Bé, hi ha diferents casuístiques en aquí que tenim identificades, i ara el que sí que farem és atacar amb més vigilància en aquests punts amb la policia que puguem tenir per intentar veure qui és les persones que fan aquest tipus d'abocament i que fan aquest mal ús dels contenidors, i una mica doncs hem coordinat diferents punts negres que tenim en el municipi. Tenim 10 de localitzats que són complicats, que van generant diferents problemàtiques, eh? Algunes són residus comercials, de l'altra doncs és perquè al barri doncs hi ha un incivisme per temes culturals o de més que cal anar treballant. Llavors farem aquesta doble via. Fins ara havíem estat fent molt la via pedagògica, de tenir aquesta treballadora en el barri que anava informant a la gent, que si veia algú que baixava escombraries, doncs els aturava, fins i tot entrant a les escales, doncs parlant, entrant a dintre les cases, com heu de reciclar, quins contenidors teniu, on teniu a llançar, una mica fent tot aquest treball. I ara doncs haurem d'atacar per l'altre costat també, que és el de la vigilància.
1: Doncs bé, aquesta és la pregunta que també ens feien arribar a través d'Instagram, però ja que ara no mencionava la policia, com està també aquest mes pel que fa a les xifres de seguretat?
2: Jo penso que les dades policials d'aquest primer trimestre de l'any estadísticament mostren un descens generalitzat en totes les tipologies de delictives que tenim aquí al municipi. Jo penso que s'ha fet un molt bon treball policial contra els delinqüents multireincidents i un increment de la presència preventiva als carrers, no? Durant les darreres setmanes la policia local doncs ha fet diferents dispositius de seguretat i de prevenció al municipi, que han tingut doncs, jo penso, bons resultats o en prevenció de delictes, sobretot, intentant atacar sobretot el tema de la prevenció, evitar que passin. Anem fent detencions constants per posar pressió als delinqüents habituals. Cada vegada, per sort, en tenim menys. De fet, ara mateix podem dir que de multireincidents rellevants en tenim només un. I que, bueno, m'agradaria pues, remarcar, no, que no té pas cap vinculació amb cap comunitat de Palafrugell. L'anem detenint, l'anem identificant per tal de que en el moment que s'hi comet algun delicte més greu, doncs el jutjat sigui fàcil de que el vulguin doncs tancar i fer entrar a presó, o bé que acabi marxant del nostre municipi perquè estigui avorrit de la policia i de que li està a sobre. Al final això no és la solució, perquè vol dir que el problema el tindran en un altre municipi. Però bé, nosaltres, a mi em toca vetllar per Palafrugell, llavors doncs la policia segueix aquesta estratègia amb aquesta persona. Entre les actuacions més destacades, pues, saps que hi ha l'operatiu que es va fer aquest divendres passat al carrer Mas Gras, que vam col·laborar amb la Policia Nacional. Va ser una investigació d'aproximadament un mes i escaig, que va acabar doncs amb la detenció d'aquesta persona que traficava des del seu domicili, i que ho feia a totes hores del dia, amb una proximitat en un parc infantil, en una zona de veïnatge, de molta densitat de població, i que per tant doncs era important que s'ataqués. I la veritat és que el jutge de seguida va agafar tot, estava la investigació molt ben lligada i va poder entrar a presó directament. I llavors en temes preventius, com et comentava abans, hem tingut doncs una presència policial reforçada a totes les zones comercials del centre del municipi durant tot l'horari comercial, tant de matí com de tardes, per tant doncs de que la policia estigui més pròxima als comerciants i a la ciutadania. Aquest reforç també l'hem ampliat a les zones amb grans superfícies comercials i als supermercats, perquè també estaven tinguent doncs delictes de petits furts i de més que els complicava la gestió. Alguns d'ells sí que compten amb vigilància de seguretat, però d'altres supermercats més petits doncs no compten amb vigilant de seguretat, i per tant doncs en aquest cas també hem reforçat aquestes zones, i això és el que ens ha fet un descens molt molt important doncs d'aquests actes delictius i petits furts que teníem, no? Una mica aquesta combinació, el reforç d'aquesta policia en els centres comercials, aquest atac obsessiu, gairebé diria, cap a la multireincidència i els que teníem localitzats aquí al municipi amb aquestes bones xifres, que ara mateix doncs només tenim una persona que va cometent aquests delictes molt lligat al tema de consum de drogues, alcohols i demés, no? que els fan buscar desesperadament diners de qualsevol cosa, és allò que puguin robar, que després ho puguin vendre ràpidament, i és aquest el seu modus operandi, modus vivendi, i una mica doncs, després tota aquesta altra acció, no? que es fa complementàriament amb altres cossos d'investigació i per atacar sobretot els temes de salut pública.
1: Per tant, tot i no, les coses que han passat, les xifres diuen no, que han millorat aquest trimestre.
2: Sí, sí, sí, de manera generalitzada hi ha hagut un descens, a nivell estadístic, hi ha hagut un descens generalitzat en tots els tipus de delictes.
1: No, perquè parlàvem no, d'aquest punt de droga, també fa un temps, no fa unes setmanes, també sortia la notícia doncs, que havien detingut un multireincident per escopir una dona de 10 mesos, per tant també doncs, havien sigut aquestes notícies que potser criden l'atenció, no?
2: Sí, sí, sí, sí. El multireincident és aquest que et comento que queda aquí al municipi.
1: Perfecte. Doncs això pel que fa a nivell policial, perquè doncs, també volíem parlar-ne, també doncs, en aquestes últimes setmanes hem conegut també que marxa Judit Saragossa, que deixa el govern. Com va ser aquesta situació? Quin ha estat l'impacte que ha tingut pel govern?
2: Et diria que a nivell personal, doncs molt gran. La Judit era gran amiga, confident, mà dreta i esquerra, en qualsevol cas, sempre em va donar suport des del moment en què en Juli marxa cap a la Generalitat i em toca doncs, assumir el relleu. Sempre he tingut el seu suport incondicional, els bons consells, doncs, perquè tenia ja molta experiència, no?, dintre del govern i, per tant, a nivell personal, doncs, per mi van ser uns dies tristos, de xoc fins i tot, de... Bé, ja et dic, t'estic parlant molt a nivell personal i podem estar cobrint massa en aquest sentit. Els mandats, al final, sembla que són 4 anys i passen volant, però també són molt llargs i hi ha molta tensió a l'Ajuntament. Cada vegada l'administració pública és més i més complexa, no és el mateix... possiblement el primer mandat que va fer la senyora Saragossa el 2011, el 2015, amb unes lleis doncs, que regien l'administració pública molt diferents a les actuals. I doncs, al final són necessàries que hi siguin, perquè vetllen per la transparència, vetllen per la igualtat entre doncs, totes les empreses que contractin amb l'Ajuntament, és a dir, no dic que no hi hagin de ser, però sí que compliquen molt i tensionen molt. I ella, doncs, va rebre una... Bueno, va patir-ne les conseqüències, no?, de pues, una licitació que no va anar potser com hagués agradat en algunes persones o el que sigui, doncs, atacs personals, quan no és un tema personal, quan políticament ella no hi està involucrada, perquè és un apartat molt i molt tècnic. Ella no hi pren partit, la resolució d'al·legacions les fan els tècnics i de llavors passen per la Junta de Govern, però es validen i prou, vull dir, no hi ha més. I aquests atacs, aquesta difamació, li estaven afectant molt a nivell personal, però també professional, no? I al final ella ha de vetllar per el lloc, pel seu lloc de feina, que és el que li dona i li posa el plat a taula cada dia, i quan això li va començar a afectar amb clients, amb diferents situacions professionals, doncs va ser quan va necessitar doncs, sortir d'aquí perquè això no li fes més mal, no?, en aquest sentit. Sé que les persones que van fer tots aquests comentaris a través de grups de Telegram o WhatsApp, però que també havien escalat a cercles professionals i a nivell presencial i de cara a cara i de assenyalar-la directament amb noms i cognoms. Sé que s'han retractat, sé que han demanat disculpes, que com que estaven nerviosos van actuar ràpidament, però bé, tot això amb ella no li soluciona el greuge que li havia causat, no? que ja el té. perquè al final són comentaris que queden, són coses, no?, que costa molt d'esborrar, de, sobretot amb el temps aquest que corre en xarxes socials i així, és molt difícil treure tota aquesta petjada digital. I per això, doncs, ella va necessitar, doncs, apartar-se i en aquest sentit, doncs, ja tenia la decisió molt presa, molt madurada, i va necessitar fer aquest pas al costat.
1: Clar, és una, no, una renúncia que se n'ha sumat amb d'altres en aquest mandat. Aquesta situació, com deixa el govern a un any de les eleccions?
2: No, doncs bé, com tot, te toca adaptar-te, però jo penso que si alguna cosa hem sigut és un govern que...
1: renúncia que se n'ha sumat amb d'altres en aquest mandat. Aquesta situació, com deixa el govern a un any de les eleccions?
2: No, doncs bé, com tot, te toca adaptar-te,

0: per tirar endavant doncs, el pla d'acció de govern, aquelles coses que són bàsiques que s'acabin, no? Ha sigut un any de molta, un mandat de molta planificació. Ens faltaven projectes al calaix i és imprescindible tenir projectes al calaix, perquè quan després t'arriben les subvencions, els diners, etc., doncs tinguis allò a punt per poder-ho treure i poder-hi optar, no? I en aquest sentit ha sigut això, un mandat de molta planificació i després de dia a dia, que és una cosa que és brutal. La màquina de l'Ajuntament és com una pissonadora, no? Va fent, va passant i té un volum molt gros de feina, no? De fet, parlava l'altre dia amb una amiga d'aquí del municipi que ha entrat recentment a l'Ajuntament a fer una substitució d'un auxiliar administrativa i m'ho deia i diu, estic al·lucinant la quantitat de temes, gestions que són competència vostra, que porteu cada dia, el volum d'incidències que entren, l'agilitat amb les que es resolen i es contesten. I dic, bé, doncs per això caldria explicar-ho millor, caldria fer-ho veure més a la ciutadania, no? Però és aquest equilibri entre dia a dia i planificació que hem estat fent. Jo crec que ve la persona que entri a partir del mes de juny, perquè ara en aquest mes passarà pel plenari, passarà la renúncia i llavors ens farem la demanda a la Junta Electoral Central per les noves credencials i per tant en el mes de juny doncs, es podrà incorporar i ve amb moltes ganes, amb energia renovada, fresca, que això també és important a vegades, perquè quan arribes a segons quin punt del mandat doncs hi ha cansanci acumulat, hi ha aquelles coses doncs, que malgrat hagis prioritzat doncs, has hagut de deixar de costat perquè n'han sortit d'altres necessitats, no? Que no s'havien contemplat i per tant bé, és aquell, jo penso que ara doncs, tenim un equilibri entre això, energies noves, tot l'equip molt enfocat a acabar aquest últim any a desviure'ns i a trencar-nos les banyes per solucionar les problemàtiques de la ciutadania i treballant una mica doncs, amb aquest equilibri, no? entre gent nova, gent que sense experiència l'any 23, ara ja portem 3 anys de mandat i per tant experiència ja n'hem anat guanyant, però bé, sí, gent sense experiència, amb gent que venia de governs anteriors, com són el regidor Xavier Rangel, la Margarita, en Guillem, no? Que també doncs, et donen aquest equilibri dintre de l'equip i que ha sigut molt positiu al llarg de tot el mandat perquè ens ha ajudat doncs, a veure i a tenir diferents punts de vista i amb la regidora Judit Saragossa continuem parlant, continuem doncs, debatent temes, demanant-li consell i sobretot doncs, tinguent un ombro en el que recolzar-me i per tant m'enduc tot això d'aquest temps havent treballat amb ella.
1: Qui serà? Qui entrarà?
0: Bé, ara li tocaria a la senyora Alicia Teixidor, que sabeu que porta l'hostal La Llagosta i per tant és molt mala època per poder entrar. Ella li hagués fet molta il·lusió, però si hagués sigut en un altre moment de l'any per poder-se organitzar, el mes de juny li és molt complicat poder-se organitzar i llavors tot seguit tindríem el senyor Joan Cortell, que ens va traspassar i ens va deixar, i vindria després la senyora Glòria Davant, que ha acceptat i que és això, que està molt contenta, il·lusionada, s'està preparant, aprofitant també aquest temps per anar fent reunions amb nosaltres, per entendre funcionaments i de més, tenint les funcions que podrà agafar, fent traspàs amb la regidora per assumir doncs, les diferents regidories i tenir doncs, tot el context. I així és que el dia que comenci, doncs, tota aquesta feina ja la tingui feta.
1: Perquè assumirà les mateixes regidories que Judit Saragossa?
0: No, a l'alçada que estem de mandat no li puc demanar una persona nova que aterra, que ha de conèixer la casa, el personal. No li puc demanar que agafi el mateix volum, però sí que n'assumirà algunes i per tant doncs, que tingui doncs, tota la informació possible.
1: Es pot saber ja com quedarà?
0: Sí, més o menys. Ara mateix he pogut distribuir algunes de les regidories.

0: la senyora Lluïsa Teixidor agafarà el tema de règim interior, tot el que és el personal, la secretaria i de més, totalment capacitada, amb tot de lideratge molt i molt, molt i molt grans, i per tant amb plena confiança de cedir-li aquesta àrea capella. El tinent d'alcalde, el senyor Isidre Tenes, agafarà la policia local. Ja tenim organismes, doncs, on ens podem coordinar, com són els gabinets de policia i diferents reunions que anem fent, però ell portarà el dia a dia i la gestió diària amb policia. I la senyora Marta Vim, doncs, que de moment assumirà el tema de l'arxiu, ja que hi ha molta part d'administració i de sistemes interns, d'expedients, de més, que ja va molt lligada amb la part que ella porta d'informàtica, i per tant en aquest sentit el traspàs és gairebé no és necessari, perquè ja hi ha treballat també molt conjuntament i per tant coneix com funciona sobretot la part d'arxiu administratiu, després ja la part d'arxiu històric, però que també farà bé, i que estic convençuda que, bueno, s'ho agafa amb moltes ganes i en aquest sentit, doncs, irem bé.
1: Per tant, Glòria Davant, què li quedaria?
0: Hi ha diferents àrees que queden, que hem d'acabar de veure. De moment les assumeixo jo, que serien serveis jurídics, l'OAC i l'atenció ciutadana i l'administració electrònica, i contractació i patrimoni. Llavors, amb la Glòria, doncs, estem mirant la seva disponibilitat, mirant bé, doncs, els seus coneixements allà on, doncs, pot ser més útil, i quines assumiré jo, doncs, per coneixement intern ja de les àrees i de més, doncs, que necessiti en aquest sentit un cop de mà, i entre tots ho tirarem endavant.
1: Estarem pendents també, doncs, del nou Cartipàs. Sí que li volia preguntar, no, el fet que som gent del poble, no?, assumeixi noves regidories amb un pes important, suposa un punt negatiu pel Partit dels Socialistes?
0: No, jo crec que el que demostra és la bona entesa que tenim. Per mi, i mira, m'agrada poder tenir el micròfon i que quedi públic i quedi gravat, per mi l'Isidre ha estat un molt bon company, està esdevinguent amic, fins i tot et podria dir que per edat una mica pare, no? I he tingut sempre el seu suport incondicional, també des del moment en què en Juli, doncs, ens va informar del seu nou càrrec. Sempre m'ha estat donant suport, m'ha traslladat també el suport de gent del poble, i per tant, doncs, en aquest sentit intentem distribuir les regidories perquè tothom tingui una càrrega de treball similar, disponibilitat de temps sobretot, i que jo li cedeixi la policia, doncs, és una plena confiança amb ell. L'Isidre, ens veiem cada matí, xerrem, compartim, posem els punts sobre les is, els objectius a marcar durant la setmana i a treballar. I com et comentava, no?, policia, doncs, és una regidoria que després ja tenim altres òrgans on ens coordinem setmanalment, i sempre anem parlant amb els CAPs, amb en David Fernández i en David Puertas, doncs, per anar coordinant les diferents accions que cal dur a terme. Vull dir, en aquest sentit és una relació molt fluida, no?, i una organització molt, molt fluida que ens permet, jo crec, aquests bons resultats que hem estat tinguent, no? I per tant jo crec que neix d'això, de la confiança plena que hi tinc per encarar aquest últim tram del mandat, amb aquests objectius clars: seguretat, neteja i cohesió social als barris, no? I aquest és una mica, doncs, les tres línies claus per aquests últims 10 mesos que ens queden, i la confiança plena tant amb l'Isidre com amb la Lluïsa perquè m'ajudin a tirar endavant el govern, el municipi i els reptes que tenim.
1: Ja com que som al tram final de l'entrevista, també li volia preguntar un tema que va una mica relacionat amb el fet doncs, d'aquests canvis en el govern. És pel que fa al contracte de boies, no?, que David Martín assegurava en aquests micròfons fa una setmana que hi havien hagut errors tècnics i polítics, i en aquest cas va ser molt contundent amb aquest nou contracte i que afirma que la nova licitació mantindrà uns imports similars a la dels últims anys. Com valora aquests comentaris?
0: Miri, es van obrir els sobres i, per tant, això ja és públic. Els operadors han ofert preus que tornen a estar els de 2017, al voltant dels 600-700 euros. Per tant, alguna cosa hem corregit i tan malament no fem les coses, com diu el senyor Martín. Primer de tot, cal partir d'un element jurídic bàsic. No estem parlant d'un servei públic municipal, sinó que estem parlant d'autoritzacions per ocupar un espai públic marítim que és de tots. És, per assimilar-t'ho, Ferran, és com quan donem permís per a una terrassa. Veritat que no podem limitar el preu al qual se serveix el cafè. Doncs aquestes són les limitacions que ens trobem també amb les boies. És a dir, nosaltres fem unes autoritzacions de l'espai públic, però no tenim eines legals per limitar el preu a la qual es venen. És que la similitud podria ser aquesta, no? L'autorització que fem a les terrasses, jo no li dic a quin preu ha de vendre el cafè, ja s'ho farà la persona que sabrà l'oferta i la demanda que hi ha i adaptarà i regularà els preus en aquest sentit. Per tant, la llei no ens dona aquesta potestat general de condicionar el preu i de limitar-lo i de posar-lo. Per aquest sentit, perquè no és un servei públic municipal, sinó que són autoritzacions. Ara bé, nosaltres, com a equip de govern, entenem que el fondeig a boies és un element tradicional propi i que hi vol accedir gent de tota mena i condicions. I com a govern doncs, teníem la voluntat i el compromís de que l'ús del medi natural sigui el més públic, popular i accessible possible. I aquest era el nostre objectiu quan comencem a redactar aquest plec de nou de boies, no? Hem fet el màxim possible per aconseguir-ho, treballant dins del marge que permet la normativa, assessorant-nos amb diferents equips legals per intentar traslladar aquests objectius al que podem fer en quant a autoritzacions de l'espai públic. Per això vam intentar fixar un preu màxim per les autoritzacions per tota la temporada i no es feia per intervenir en el mercat de manera general, perquè legalment, com t'he comentat, no es pot fer, sinó que ho fem per protegir l'interès públic vinculat a l'ús d'un espai natural i públic. Inicialment, aquest preu màxim l'havíem fixat en 3.200 euros per temporada per les embarcacions de 6 a 8 metres. Durant el procediment va haver-hi uns particulars que van presentar unes al·legacions que a nivell tècnic es van considerar que estaven fonamentades a dret. Aquestes al·legacions el que acreditaven és que aquesta limitació comprometia la viabilitat econòmica del servei autoritzat i que s'allunyava de la mitjana real dels últims anys. Per això l'equip tècnic que porta el plec de boies no podia fer una altra cosa que acceptar aquestes al·legacions i el resultat va ser doncs, que el límit de 3.200 euros per temporada que s'aplicava a les embarcacions de 6 a 8 es canviés i s'apliqués a les de 4 a 6 metres d'acord amb la mitjana dels últims anys en les memòries que presentaven els operadors, que és el que s'ha utilitzat, no? S'ha pres de referència doncs, aquests preus oferts pels mateixos operadors durant els últims 4 anys i aplicant l'increment de l'IPC. Nosaltres què preteníem? A més, per assegurar doncs, que l'activitat de boies estigués lligada al territori i que tingués un retorn social, ambiental i públic d'aquesta activitat, doncs van posar criteris que no fossin només econòmics, és a dir, passava d'on l'oferta econòmica valia 80 punts a que només en va valdre 50, no? I el que puntuàvem doncs, era el foment de l'esport nàutic, de les competicions internacionals que es poguessin fer, actuacions de seguiment que puguin fer els operadors sobre la Posidònia i la col·laboració amb entitats culturals del nucli on hi ha el camp de boies al qual s'opta. I, en resum, com a institució hem fet el màxim que podíem amb això, amb els assessoraments legals que hem tingut interns per part de l'àrea de contractació i patrimoni, com amb experts externs que també doncs, han posat sobre la taula diferents metodologies per intentar aterrar aquests tres principis bàsics que nosaltres volíem que es veiessin reflectits en els preus. Però les competències que tenim són les que tenim i hem intentat fer el màxim per garantir un preu just i accessible de les boies de temporada. Jo vull pensar que el no haver ofert preus tan elevats com en les autoritzacions anteriors podran ajustar el preu que estaven oferint per boia els operadors. Ja et dic, ha passat en alguns casos de 1.600 euros, em sembla que havien ofert per boia, a ofertar-ne 750. Per tant, aquí tenen un marge que, malgrat aquesta limitació, l'haguessin passat, la vam haver de passar arrel de les al·legacions de les embarcacions de 6 a 8 a les de 4 a 6, fins i tot poden arribar a ser més valents els operadors i dir, bueno, doncs aquí tinc més marge, doncs puc ajustar millor, no? I per tant, doncs, confiem en aquest bon fer dels operadors que gestionen les boies, dels clubs que són doncs, operadors de diferents camps, que també tenen aquesta voluntat social, d'aquest voler connectar els operadors de boies que en treuen un rèdit econòmic i és una explotació que fan del medi natural amb el retorn social, amb les entitats del nucli, doncs, per poder realitzar doncs, les festes majors, les diferents doncs, activitats culturals que fan i que puguin tenir doncs, aquest suport i aquest ajut i per tant doncs, aquest era l'objectiu. El tema de les al·legacions és molt difícil de controlar-lo, perquè ja et dic, és que la valoració és tècnica i van valorar que eren a dret fetes i, per tant, si es van valorar d'aquesta manera, nosaltres políticament no podem fer altra cosa que acceptar-los. Per les properes, doncs, també n'aprens, també veus errors i cosetes que potser pots millorar, potser la llei canvia, potser surten lleis superiors en quant a la protecció de la posidònia, els camps de boies, i ens fa canviar completament el paradigma que tenim actual. Per tant, sempre és un contracte complex, però crec que ens hi hem trencat les banyes. Jo vaig parlar amb diferents operadors i estaven contents amb l'esforç fet pel govern per treure doncs, uns plecs doncs, que valoressin l'expertesa, aquest punt social, no? I que no es limitessin simplement als diners i a la recaptació pura i dura. I, per tant, doncs, vam fer-ho també com vam saber.
1: David Martín deia que s'hauria pogut dir que no a les al·legacions.
0: Jo no li puc dir que no. Han de ser els tècnics i, en tot cas, els tècnics van valorar el que van valorar. Jo, com a alcaldessa o la regidora, que se li van tirar tothom a sobre, no diguem que sí o que no, perquè no ens pertoca a nosaltres valorar les al·legacions, li pertoca a l'equip tècnic, i si l'equip tècnic ho valora, et fa un informe i et diu que són al·legacions fetes a dret, jo no puc anar en contra d'aquest informe. Veritat que no t'agradaria que la teva regidora anés en contra d'un informe que tu fas, perquè tu ets el tècnic, ets el funcionari, t'has tret les titulacions i per tant, se suposa que informes amb la llei a la mà i amb tots els coneixements que tens a la mà. Per tant, jo no podia dir que no a les al·legacions.
1: Una de les altres qüestions, també relacionades amb l'estiu, és el contracte de socorrisme. També el ple es parlava doncs, que no s'havia trobat empreses que... O sigui, les empreses justificaven que no trobaven treballadors que poguessin garantir el català. Ara, doncs, en aquest contracte no, que nou que s'ha fet, s'ha retirat l'obligatorietat de conèixer el català. Com va aquesta, no, aquest nou contracte? No sé si hi ha alguna novetat. Com ha estat el fet de prendre aquesta decisió? Si també pot considerar-se una incongruència amb el fet de defensar el català?
0: Jo penso que incongruència no. O sigui, el compromís que tenim aquí a Palafrugell amb el català és clar. Jo m'hi vaig comprometre personalment a que qualsevol actuació de l'Ajuntament tingués el català com a llengua prioritària. I per això vam dir que inclouríem en les clàusules a les licitacions, a les subvencions i a la contractació, especialment les que impliquen atenció directa a la ciutadania, que aquest fos un requisit, i així m'hi vaig comprometre, igual que amb d'altres actuacions a nivell cultural o a nivell educatiu, per defensar i promoure la nostra llengua, que és el que ens fa el caràcter propi que tenim aquí. Quan comencem a preparar la licitació de socorrisme, veiem clar que és un dels casos en què hem de mirar de treballar perquè els treballadors puguin atendre els ciutadans que així ho desitgin en la llengua pròpia, i vam incloure aquest requisit en el plec de clàusules. Quan es va acabar el termini de presentació d'ofertes, va quedar desert, i des de l'àrea doncs, es va contactar amb empreses que sí que s'havien interessat, que havien estat mirant els plecs, que havien trucat, que havien fet preguntes, el perfil del contractant, les empreses d'anys anteriors. Es va parlar amb tots ells i per veure quin havia sigut la problemàtica, si és que hi havia alguna cosa que nosaltres doncs, no estiguéssim valorant, o exactament quina era la problemàtica. I ens diuen que tenen molta dificultat a trobar suficients treballadors i que, a més, puguin acreditar el nivell de català. O sigui, la doble, tenen una dificultat i una mancança en contractació, però, a més, amb el requisit del català. És una professió que necessites una formació, és a dir, no hi pot accedir-hi persona sense una titulació requerida. Per tant, aquest ja és un hàndicap. Tot i que des de l'Ajuntament de Palafrugell doncs, fa anys que venim fent cursos de socorrisme perquè la gent doncs, es pugui acreditar, però sí que és una feina molt estacional, per tant és poc atractiva. Gent que un any fa de socorrista, l'any següent ja ha trobat una feina més estable i per tant ja no segueix. I a més, només el Baix Empordà, així amb uns càlculs que se'ns va passar, es necessiten al voltant de 300 socorristes entre platges, piscines públiques i piscines privades. Llavors, amb una dificultat gran de trobar aquest personal i, a més, que poguessin acreditar el nivell de català amb les condicions que demanàvem, no? I que tinguessin suficient fluïdesa com per poder atendre la ciutadania. Amb tot això ens trobem amb que la temporada doncs, s'acosta, que és prioritari tenir socorristes a les platges per donar seguretat i qualitat a les nostres platges, i per tant doncs, optem per treure el requisit del català i treballar-ho amb l'empresa que entri, amb l'associació de socorrismes que engloba a totes les empreses de socorristes de Catalunya, i treballem, no? I una mica el que ells ens traslladen és que, igual que passa amb les estacions d'esquí, on la majoria de monitors venen de l'Argentina perquè els hemisferis diferents doncs, fan temporada aquí i llavors al país, doncs passa una mica similar amb els socorrismes. Amb el socorrisme, molts són de l'Argentina i que fan aquestes feines de temporada d'un lloc a l'altre i, per tant, amb dificultats de parlar el català. Treballem amb ells, que és vital que es vagi informant amb l'associació de socorrisme, que és vital que es vagi informant amb la llengua i que tinguin nocions bàsiques, i llavors la sort que tenim és que l'oficina de normalització lingüística que tenim aquí al municipi és superdinàmica, està sempre, malgrat no dependre de l'Ajuntament, està sempre en molta coordinació amb nosaltres, amb l'àrea d'educació, amb la regidora Lluïsa Teixidor, i llavors el que hem fet aquí és elaborar un pla perquè un cop hi hagi l'empresa adjudicatària, doncs poder fer unes formacions bàsiques, preparar doncs, tota una cartelleria en català, anar-los donant recursos i programar unes formacions amb aquesta empresa perquè els seus treballadors doncs, puguin anar adquirint aquestes habilitats comunicatives en llengua catalana.
1: Des de Junts, per exemple, es deia que si això s'hagués, no, el contracte s'hagués fet amb més antelació, potser no hauria passat, això?
0: No, és que el problema no ve de si hem fet el contracte una setmana abans o una setmana després, el problema ve de les dificultats de trobar personal, és a dir, la radiografia no és que sigui una problemàtica de Palafrugell, la radiografia és una problemàtica de país, de que tenim dificultats de contractació, perquè això és la queixa que tens arreu en tots els sectors, problemes amb el personal, dificultat de trobar personal format, de contractar, i que s'hi suma el coneixement de la llengua. Som un país que depenem fortament de la contractació de persones nouvingudes, immigrants, que no tenen domini ple de la llengua perquè no és la seva llengua materna, que poden estar en aprenentatge o no, i depenem en gran mesura d'aquesta força de treball. I per tant, és una reflexió de país que aquí s'ha aterrat amb el contracte de socorristes per la tipologia de persones que desenvolupen aquesta feina, per l'estabilitat que té aquesta feina de socorrisme, que és molt inestable, que és de temporada, i que per tant doncs, es dirigeix més cap a persones que no parlen l'idioma, no? I el català. I per tant és una radiografia de país, no ve de que s'hagi tret una setmana abans o una setmana després, perquè empreses interessades n'hi havia per donar el servei. La problemàtica és poder donar aquest servei amb totes les condicions en català, i per tant doncs posarem els mitjans perquè els drets de les persones a ser ateses en català no es vegin vulnerats, estiguin doncs al màxim de respectats possibles. L'associació de socorrisme veu que aquest també és un problema, que no només els hi ha passat aquí, que el tenen arreu, i que per tant doncs, també hi han de posar mesures, hi han de fer ells mateixos una sèrie de plans amb els seus associats per tal d'anar revertint aquesta situació. Per tant, quan hi ha voluntat per totes les parts, jo crec que arribarem a un bon port. Però lo prioritari és tenir vigilància a les platges. És que bé, tu t'heus cobrit també les notícies en aquest sentit, però a l'estiu és estrany el dia que no baixa un helicòpter, l'ambulància, per un cop de calor, per un atac de cor. Per tant, és primordial que puguem tenir aquestes vigilàncies a platges i aquestes detencions.
1: Hem parlat de diverses coses avui amb l'alcaldessa Laura Millán. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Ja doncs ens retrobem ja passat festes de primavera, que ja no sé, tranquil·litat no vindrà, però encara quedaran coses, però potser una miqueta més, no sé.
0: No, jo crec que no, encara ja és posar la directa i sobretot disfrutar-ho molt, passar-nos-ho molt bé mentre anem doncs, desenvolupant aquests diferents actes que ens venen, ens apropem a l'estiu i que sobretot tinguem això, el poble endreçat, activat, per tenir una molt bona temporada, que sigui bona per als restauradors, treballadors de l'hostaleria i de serveis, i que la gent que té la sort de fer vacances en aquestes dates, doncs que la gaudeixi, que la mainada tinguin un casal d'estiu fantàstic i moltes activitats per fer, i això és el que hem de treballar, i jo estic enxufadíssima cap aquí.
1: Alcaldessa, que vagi molt bé, moltes gràcies.
0: Vinga, adéu.
1: I fins aquí l'esmorzar de Ràdio Palafrugell. Avui que us hem explicat que l'Enològica canvia d'ubicació i omplirà els jardins de Can Bec amb la segona fira del vinil dins de les festes de primavera. També que Xaloc integra les dades tributàries a l'espai personal de l'Administració Oberta de Catalunya. Lluc Guarro fa una xerrada a Palafrugell sobre com liderar en entorns en transformació. I també hem parlat d'esports amb els resultats del corredor Mató Palafrugell i el temps amb una setmana que sembla que el temps millorarà. Gràcies, com sempre, per l'atenció. Ens retrobem a més esmorzar demà a les 9.
2: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló. Tu hi ets i nosaltres també.

0: 45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Forpas Gastronomia, per a tothom. Tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
2: Impactarètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.
3: Hola, som els Trompats i per aquestes festes de primavera hem organitzat una trobada de pubilles. Serà el 23 de maig a les 6 de la tarda. Si has estat pubilla o coneixes algú que ho hagi estat, posa't en contacte amb nosaltres al 695 12 41 83 o a través de les nostres xarxes socials. Gràcies! Visca les festes de primavera!

0: Restaurant Can Pere, de Begú, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begú.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
2: Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Rei Kebab amb tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6,50 €. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab amb tacos.
1: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
2: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.

0: Som aquí.
1: Som amb tu.
0: Som a peu de carrer. Perquè la ràdio és això. Escoltar-te, acompanyar-te, viure amb tu el dia a dia. Treballar, divertir-nos i aprendre plegats. Les alegries, les incerteses, els dubtes i les il·lusions. Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Ens ha arribat un camió de plats de dutxa en resina de totes mides i colors per liquidar preus de buixeria.
2: A on?
1: Al reydelarajola.com.
2: A on?
1: Al reydelarajola.com.

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

0: En punt les 11 del matí. Els Mossos han detingut Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, acusat de la mort del seu pare, segons ha pensat La Vanguardia. Segons han explicat fons de la investigació 3Cat Info, se'l traslladarà als jutjats de Martorell, que porta la investigació. Isaac Andic va morir en caure per un camí de muntanya quan feia una excursió amb el seu fill a Montserrat al desembre de l'any 2024. L'Audiència Nacional Espanyola imputa l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per un suposat delicte de blanqueig de capitals. El tribunal el cita a declarar el 2 de juny en el marc d'una investigació sobre el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen l'acord de pressupostos d'aquest any que inclouen inversions en educació, el reforç del català, un pla de pobles petits i polítiques per la gent jove i la gent gran i una desena de compromisos que s'han de negociar amb l'Estat, com el tren orbital, el pla de Rodalies o l'impuls per la gestió de l'IRPF. Talls a la xarxa viària i manifestacions al migdia marquen una nova jornada de vaga de mestres i professors. Avui estan convocats els docents del Vallès i el Maresme. Els sindicats esperen rebre avui una nova proposta del departament com a condició per participar demà en una nova reunió negociadora. Rússia ha anunciat 3 dies d'exercicis nuclears del seu exèrcit coincidint amb la visita de Putin a la Xina. El president rus es reuneix amb el seu homòleg Xi Jinping demà a Pequín, uns dies després de la trobada del líder xinès amb Donald Trump. Preocupació dels Mossos per l'increment de tirotejos a Catalunya. Cada setmana en registren 2 de mitjana. Tot i que el balanç total és de 7 persones mortes per arma de foc, més de la meitat dels successos van ser trets a l'aire i ningú no va prendre mal. L'OMS ha admès la preocupació per la velocitat de contagi del brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo i Uganda. L'últim balanç parla d'almenys 131 morts i més de 500 casos sospitosos. I la literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí de l'any que ve. Tindrà un estand de 150 metres quadrats i participaran una vintena d'autors de diferents gèneres. Aquest saló és un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més rellevant d'Itàlia.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Una fractura al dit petit del peu deixarà fora del Mundial el migcampista de Barça, Fermín López. Mentrestant, el tècnic Hansi Flick continuarà 2 temporades més a Barça. Marc Ballester renova com a primer entrenador del Badalona Women de la Lliga F. Ballester va agafar la banqueta de l'equip al desembre per la marxa d'Anna Junyent. I en waterpolo, Sabadell-Barcelona, en joc l'accés a la final de la Lliga masculina a les 8 del vespre.
0: El sol dominarà arreu del país amb alguns núvols poc importants i amb un ascens del termòmetre. Avui, dimarts 9 de maig, espera un ambient més càlid i valors pròxims als 30 graus a Ponent. Aquesta tarda encara s'esperen algunes nuvolades amb ruixats, sobretot a l'interior de les comarques de Girona.
3: Trescat Info. Les notícies a Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
4: Els Jardins de Can Bec de Palafrugell es convertiran el dissabte 6 de juny en un espai dedicat al vinil i la música en format físic amb la celebració de la segona edició de l'Analògica. La proposta forma part de les 64enes festes de primavera i es farà de les 10 del matí a les 8 del vespre. La jornada vol reivindicar la cultura del vinil i oferir un espai de trobada per col·leccionistes, aficionats a la música, famílies i persones que vulguin descobrir una activitat diferent dins la programació festiva. Durant tot el dia hi haurà el mercat del vinil, mercat d'artesania local, activitats familiars i una zona de chill out. També s'hi faran sessions musicals amb vinils i un sound system artesanal. La programació musical començarà a les 10 del matí amb David Fons. Marc Dunjó actuarà entre les 12 del migdia i les 2 de la tarda. I després serà el torn de Mambo de 4 a 6 i Jordi Caner, que tancarà la jornada fins a les 8 del vespre. El servei de bar anirà

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest dissabte 23 de maig a les 11 del matí als Jardins de Cap Roig, recital en veu alta sobre àncores i estrelles entre cançons de Remi de Vela, a càrrec de l'actor Biel Duran, que llegirà Josep Maria de Sagarra. Una figura indiscutible de les nostres lletres amb una obra molt variada. Les entrades ja es poden comprar al web dels Jardins de Cap Roig i organitza la Fundació Josep Pla. I aquest dissabte a les 11 del matí al Centre Fraternal, curs de sardanes per a infants de primer a sisè de primària. Les inscripcions s'han de fer a info@centrefraternal.cat o al telèfon 683 40 44 84. És un taller gratuït.
3: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
4: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
5: Diputació de Girona.
1: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

0: Escoltes podcast?
1: A Ràdio Palafrugell, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. I mentre li canta una avenida... Dissabtes i diumenges, de 9 a 10 del matí, i dijous, de 6 a 7 del matí, i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. I en tot moment, al nostre canal d'iVox o a radiohabanera.cat.
0: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.

0: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Això, taller floral, tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili, gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Aquests dies hem parlat a Ràdio Palafrugell de la possibilitat, ara veurem si és molt possible o encara hi ha alguna mica alguna possible marxa enrere de perdre una línia d'I3 a l'escola Torres i Jonama. Volem parlar-ne amb les tutores d'I3, són la Sílvia Quer i la Cristina Muñoz. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
5: Hola, bon dia.
3: Perquè aquests últims dies ja n'hem parlat, de fet va anar a l'últim ple municipal, no?, per exposar aquesta situació.
4: Sí.
3: Des del govern es va dir, per exemple, doncs que no només govern, sinó també tots els partits polítics anaven a favor vostre, no?, que defensaven aquesta línia d'I3. Ara que ha passat 9 mesos, però pràcticament, hi ha hagut algun canvi en aquest sentit?
4: Sí, nosaltres vam anar al ple i els hi vam llegir un text amb les nostres demandes i sí que és veritat que la seva resposta va ser que ells no eren l'enemic, sinó que ells també estaven al corrent de la situació i que veien que no era la solució el fet de suprimir una línia d'unes escoles que són d'alta i màxima complexitat, que per tant implica que l'alumnat té unes necessitats socials, culturals, són escoles que també l'alumnat està en risc d'exclusió social i que pertanyen a famílies amb un baix nivell social, i que, per tant, la solució no era suprimir, sinó d'aquesta manera intentar baixar ràtios i oferir una millor atenció a aquest alumnat, i que la resposta que havien rebut sí que era que s'havien aplicat unes fórmules i que aquestes fórmules deien que per número i per natalitat doncs tocava suprimir una línia. Ells
5: ens van donar la possibilitat, més que la possibilitat, que començarien a parlar amb el departament per treure'ns només mitja línia. I en comptes de tenir dues línies d'I3, tenir-ne una i mitja.
4: Sí, això repartit entre dues escoles. En comptes de treure tota una línia de la nostra escola, fer mitja línia d'una escola, mitja línia d'una altra escola.
3: Per qui no hi entengui, quan parlem de fer mig i mig, això què vol dir? És a dir, acaba repercutint en què no es perd tant d'equip docent?
4: Clar, o sigui, nosaltres això no ho havíem, és veritat que no ho havíem viscut en cap altra situació, també és veritat que les circumstàncies de Palafrugell són excepcionals, no?, una mica en aquest sentit, per tant, semblava una bona solució dintre que el millor és mantenir la línia, però suposo que el que implica, com que és una cosa com molt nova, és que perdríem, en comptes de 2 mestres i mig, que és els que et treuen quan et treuen una línia, és que potser perdríem menys mestres i després a nivell intern doncs pots desdoblar aquest grup i que no et quedi tan massificat, diguem, baixar ràtio a nivell intern.
3: Perquè, esclar, parlem, no?, de 2 i mig, no?, que es perdria. A vegades sembla que si es perd una classe hauria de ser una persona.
5: Exacte.
4: És la nostra sorpresa també, que vam dir, ostres, si cada línia de l'escola repercuteix a 2 mestres i mig, a nosaltres no ens surten els números del personal que tenim ara mateix a l'escola, no? I menys en una escola, repeteixo, de màxima complexitat com és la nostra.
3: Què vol dir això, de màxima complexitat?
5: Com ha dit la meva companya, les escoles de màxima complexitat són escoles que acullen alumnat que està en risc d'exclusió social o pertanyen a famílies amb un baix nivell socioeconòmic. Hem de tenir en compte que les escoles públiques de Palafrugell són de màxima i alta complexitat. Llavors, a Palafrugell hem de deixar de parlar de números i ràtios. Som escoles que no podem aplicar ràtios estàndards com si totes les realitats fossin iguals. No tenim la mateixa realitat educativa que Begur, per exemple, o Mont-ras. Llavors, no podem tenir les mateixes ràtios. La ràtio s'hauria d'adaptar a la complexitat i necessitats d'aquell centre, com és, per exemple, el nostre.
4: Sí. Sí, ells sempre s'omplen la boca, no, del decret d'inclusió, no? De tota aquesta inclusió que ara ens estan venent de posar nens, pues, fugir una mica del tema de les escoles d'educació especial i integrar aquests nens dins l'aula ordinària, que jo crec que no trobaràs cap mestre que estigui en contra d'això si va acompanyada d'uns recursos que et permetin donar aquesta atenció, no? No només posar aquests infants dins l'aula i ja està, no? Per tant, ells et diuen que sí, que inclusió, però que a cada infant li has de donar l'atenció segons les seves característiques, segons les seves necessitats, no? Però després ells el que fan és tractar totes les escoles per igual, no donar-los els recursos que necessiten segons la seva tipologia d'alumnat, segons les seves característiques i segons el seu entorn, no? Segons la seva població.
3: Això ho heu pogut parlar amb el departament, amb algú?
5: Bueno, amb l'última persona que hem parlat del departament és l'inspector de la nostra escola, el senyor Lluís Monjas, que va fer una reunió el passat dimecres amb tot el claustre perquè, bueno, davant del nostre enuig i rebuig, tal i com vam dir al ple, nosaltres vam voler que ens donés unes explicacions, uns raonaments del per què a nosaltres, si hem tingut 24 inscripcions, més una que s'ha fet més tard, fora de termini, per què? I que ens diguin que es basen en els números de preinscripcions del curs 24-25, doncs no trobem que sigui una raó. Sí, una raó per fer-ho.
3: Sí, això vol dir que hi haurà gent que s'hagi inscrit que no podrà venir a l'escola?
5: Oh, i tant, hi ha gent. I en relació amb això, que amb la reunió que vam tenir amb l'inspector, ell, bueno, li vam comentar la possibilitat que ens havien donat des de l'Ajuntament de només treure'ns mitja línia i quedar-nos amb una línia i mig. I l'inspector ens va dir que això era inviable, sí, que no s'havia fet mai i que no es faria. Llavors, la seva resposta va ser un rotund.
4: Bueno, sí, no, va ser un que adaptessin les nostres expectatives.
5: Baixéssim les
4: nostres expectatives.
5: Aquesta és la seva resposta.
4: Sí, amb la nostra feina, o sigui, en plan és adapteu-vos a el que hi ha i intenteu fer el millor possible amb les circumstàncies que tindreu l'any que ve. Però en cap moment, o sigui, ell va venir amb l'actitud de això està fet, i això està decidit, sí, i no en cap moment s'ha plantejat cap opció que no, sí, sigui treure
5: no,
4: una
5: línia. No hi ha cap escletxa de moment de poder canviar la situació.
4: Nosaltres ens neguem a acceptar-ho i també
5: continuarem lluitant
4: aquí
5: fins al final, sí.
3: Us deia, no? Intenteu fer el màxim possible, però, evidentment, per molta bona voluntat, no?, que hi poseu com a docents, què pot canviar, no? No? De la manera en com es tracta l'alumnat?
4: Clar, el nostre gran problema també és que amb totes aquestes famílies que no entrarien l'any que ve, diguem, ens quedarà un grup d'I3 de 17 alumnes que poden semblar pocs, però en un context com el de Palafrugell són molts. Dins del mateix grup ens quedaran 3 NSA, que vol dir nens amb necessitats educatives especials, o sigui, amb algun trastorn, dificultat, una deficient auditiva, i 6 NSB, que vol dir nens amb necessitats econòmiques i socioculturals, doncs, condicions desfavorides, no? Clar, això què vol dir? Que gestionar totes aquestes necessitats dins un mateix grup per una persona, perquè ells et diran que posen suport, és mentida. O sigui, no hi ha cap mestre extra per tenir totes aquestes necessitats. Per tant, al revés, en tindrem menys.
5: I les hores de vetlladora estan comptades perquè, clar, és que no només hi ha nens i nenes amb necessitats educatives a I3, sinó en tenim a tota l'escola.
4: I les hores de vetlladora
5: s'han de repartir.
4: Són un màxim, o sigui, hi ha un màxim per escola de 40 hores, tinguis les necessitats que tinguis, i aquesta hora de vetlladora les has de repartir segons prioritats. O sigui, els més conductuals primer, i així anar fent. Però clar, què vol dir? Que hi ha un gran ventall de nens que es queden sense suport. I això, per nosaltres, això no és inclusió.
3: Clar, no? Perquè entenc que alguns no, d'aquests alumnes necessiten algú que pugui estar per ells, no?, durant les classes, no?
4: La gran majoria, i sobretot a I3, que són nens que han estat escolaritzats, que molt sovint no han estat escolaritzats, i falta molt tot el tema d'hàbits, tot això, necessitarien algú totes les hores que estan a l'escola.
3: I hi ha estones que esteu soles?
5: Sí, sí, sí.
4: Jo, tal com li vaig dir a l'inspector, jo aquest any tinc una situació també amb un nen que necessita aquesta persona, i si tinc suport és perquè el meu cicle vol dir totes les meves companyes han renunciat a aquest suport quan elles també el necessiten i tenen nens que també ho necessiten, perquè jo no estigui sola a la classe, perquè no puc estar sola, perquè tinc més nens i nenes, i aquest alumne necessita aquesta ajuda, i per tant s'ha fet l'esforç com a cicle, no des del departament. Mm.
5: A l'igual que altres alumnes que tenim a I4 i I5, o sigui, quan fem els horaris a inici de curs, intentem de repartir les mestres de suport per tal que facin, al final, de vetlladores, perquè és que és el que ha dit la meva companya. Estem renunciant a tenir una mestra de suport que t'ajudi a portar la classe, no? A fer aquella activitat o aquella feina. Has de renunciar per tal que vagi a fer de vetlladora o amb un altre grup.
4: I deixes de donar atenció a nens ordinaris, diguem, que exacte, també la necessiten per edat, per immaduresa, per qualsevol cosa, o sigui, perquè segueixin aprenent el seu ritme natural.
3: També entenc que el fet que siguin alumnat amb una sèrie de necessitats, també cal que qui estigui per ells també tingui una sèrie de coneixements, no?, per poder atendre la seva diversitat, no? I que cap deu ser igual.
4: No, clar, ara això t'anava a dir precisament. O sigui, penso que amb aquests infants aprens el dia a dia, perquè molts tenen una etiqueta semblant, però
5: tots
4: un diagnòstic semblant, però tots són diferents i tots ho manifesten diferent, i amb ells és a base d'anar-los a coneguent, d'anar-los a tractant. També després hi ha dies que no saps per què res del que fas fer el dia anterior funciona. Vull dir, són nens molt, molt variables i has d'anar adaptant una mica segons dia, situació i moment.
5: I el que una cosa també molt important és que estem parlant tota l'estona de l'alumnat amb necessitats, però i què hi ha de l'alumnat ordinari, d'aquells nens que poden seguir a l'aula, que tenen ganes d'aprendre? Doncs al final el que has de fer és desatendre aquells nens i nenes per atendre aquell alumnat, pobret meu, que no té cap culpa, però que has d'atendre, perquè té certes necessitats i a vegades són greus. Llavors, pensem una mica amb l'alumnat ordinari i amb el de necessitats, perquè és que
4: la nostra sensació, sí, una mica, també ho vam traslladar a la reunió amb l'inspector, és que ja portem uns anys, perquè ell deia, és un problema que us heu trobat aquest any, això és mentida. O sigui, portem molts anys, jo recordo uns quants anys, que cada any és girar una mica més, no?, i apretar una mica més. I és, ara posem la ràtio a 20. Mira, a 20 no es queixen, la posem a 21. A 21 tampoc, vinga, a 24. I és com la sensació aquesta de que te van apretant, fins que aquest any directament ha petat i hem dit prou. I realment, no som un col·lectiu molt ben vist, perquè tothom veu les vacances o tothom veu aquestes coses, no? Però la realitat d'una classe realment és molt diferent del que ens pensem, i el nostre dia a dia està molt condicionat per aquesta falsa inclusió que se'ns ven des d'un decret que realment, si te'l llegeixes, no diu res, perquè no diu si has de tenir suport, si no has de tenir suport, només diu que és millor estar en una ordinària, molt bé, però amb el suport que necessiten.
3: Clar, no? Aquests dies, de fet, no, una mica escoltant-vos a vosaltres, també són moltes de les reivindicacions que també s'han sentit en aquests dies que s'han convocat diverses vagues educatives. Però a part de les vagues educatives que s'han convocat, vosaltres també n'esteu fent, no?, de mobilitzacions aquí a Palafrugell per reclamar aquesta línia D3?
5: Correcte, estem fent diferents mobilitzacions. La primera va ser la que vam fer anant al ple de l'Ajuntament, a l'abril, i després ara portem dos divendres sortint davant de la nostra escola per informar les famílies, perquè sàpiguen quina és la situació que estem patint, tota la comunitat educativa. També hem repartit fulletons explicant les conseqüències d'aquest tancament de la línia. I la propera mobilització serà el dia del ple de l'Ajuntament de maig, el 26, dimarts 26 de maig, on farem una manifestació, una mobilització, amb totes les AFES del poble, les AFES de totes les escoles de Palafrugell. Ens trobarem a Plaça Nova i des d'allà baixarem fent força fins al ple de l'Ajuntament. I, bueno, aquesta és l'última...
4: Sí, també vam fer... O sigui, al final és implicar les famílies que són les que tenen una mica la força en
5: Exacte.
4: Aquest sentit, perquè a nosaltres pues, directament des del departament no se'ns escolta, no se'ns té en compte la nostra opinió, i aquí ens han demostrat en més d'una ocasió que qui realment té força en aquest cas són les famílies, i pensem que han de ser conscients del greuge que patirem l'any que ve.
5: A part d'això, també hem contactat amb Costa Brava Televisió, amb el diari El Punt, també amb el diari de Girona, i també amb vosaltres, Ràdio Palafrugell, que us heu interessat des del primer moment, i potser algun mitjà més de comunicació de cares al dia 26 vindrà també a col·laborar amb la nostra causa.
3: Us anava a preguntar, no? Em parlàveu de les AFES. Quina ha estat la rebuda per part de les famílies sobre aquesta situació?
5: Bé, a veure, al principi la sensació era que les famílies no acabaven de tenir tota la informació que haurien de tenir. És a dir, se les ha hagut d'informar perquè no... Hi havia molta manca d'informació.
4: És veritat que nosaltres també vam tenir la confirmació bastant tard.
5: Sí. Però alguns no tenen l'abast de saber què significa el perdre una línia. Quines conseqüències pot tenir això pel seu fill o la seva filla, i quines conseqüències té també per l'escola. Llavors, ara, els últims dies, sí que els hem anat informant, també a través de les xarxes, de l'Instagram de l'AFA, s'estan fent moltes publicacions on s'expliquen les conseqüències i s'intenta que la gent estigui informada i almenys que li quedi clar què suposa això.
4: Sí que és veritat que tota la reacció ha estat molt positiva i que la que els hi hem explicat, ells sempre és expliqueu-nos què podem fer, on podem anar, sobretot famílies que s'han posat en contacte amb nosaltres, famílies que queden fora de l'any que ve, o sigui, famílies d'aquestes que no podran entrar a la nostra escola, que aquestes sí que volien venir avui, però no, però no podien.
5: Una fins i tot m'ha donat un escrit per si el volia llegir.
3: Ah, sí.
5: Sí. Doncs, amb l'AFA s'ha posat en contacte dues famílies que, de moment, queden fora. Llavors, una d'aquestes famílies és la Cristina Dorofte, que m'ha passat aquest escrit. Benvolguts membres de l'Ajuntament i Departament d'Educació. Em dirigeixo a vosaltres amb gran preocupació en relació amb el tancament possible de la línia educativa que permetria a la meva filla, Elisa Maria, continuar els seus estudis en aquesta escola. Com a mare, vull destacar que la seva àvia la recull a ella i a la seva cosina cada dia, ja que vivim a prop i jo treballo a la zona. Aquesta proximitat ens permet un equilibri positiu entre la vida laboral, familiar i educativa. A més, la línia de l'escola no ens va ser comunicada com a tancada i la vam posar com a primera opció perquè comptàvem amb aquesta opció des del principi. A més, des del Departament d'Educació no ens han donat cap solució, no sabem cap resposta i no sabem on haurem d'anar. Us demano, doncs, que, si us plau, reconsidereu aquesta decisió, ja que afecta no només la meva filla, sinó moltes altres famílies. Quedo a la vostra disposició, Cristina. Doncs com ella, una altra família s'han posat en contacte amb nosaltres per tal d'ajudar-nos, de recolzar-nos i de donar veu al nostre problema.
4: Sí.
3: Perquè, clar, suposo que aquí, evidentment, quan es facin les inscripcions, qui té germans tindrà prioritat, és a dir, que hi haurà tota una sèrie de barems...
5: Exacte. Les necessitats educatives també tenen prioritat.
6: Sí.
5: I, clar, al final quedarà un grup, bueno, complicat. Complicat. Que si tens dos grups sempre pots dividir i queda, bueno, millor a nivell de gestió.
3: Yeah. Estem parlant amb la Sílvia Kerr i la Cristina Muñoz, a tutores d'I3. Hi ha alguna cosa més que em vulgueu afegir?
5: Bé, jo només volia dir que la gent que ens escolti pensi que això no és un problema de la nostra escola, sinó que és un problema de Palafrugell, ja que aquest any potser ens suprimeixen a nosaltres la línia, però el proper curs potser toca en una altra escola. I al final, qui està... les conseqüències o... al final la pagaran els nostres fills i filles, els nostres petits i petites palafrugellencs.
4: Que sí. Penso que al final hem d'apostar per l'escola pública i això no podem permetre que ens facin, que prenguin aquestes decisions sense comptar amb, ostres, amb les circumstàncies, no, de cada zona. No som l'única escola. De fet, l'inspector ja ens va dir, ens van confirmar que l'any que ve es suprimirà una línia d'una altra escola, o sigui, no és un problema d'aquest any, com bé diu la Cristina, i que ens hi hem d'implicar tots, perquè la unió fa la força, i això és així, i bueno...
5: Que la gent no ho vegi com un problema, que aquest any, sí, bueno, mira, com els hi ha tocat els de Torres i jo porto el meu nen o la meva nena a un altre col·le, doncs no, ni m'ho miro. Doncs no, jo crec que això és un problema de poble. I els nostres nens i nenes són la societat del nostre poble dintre de demà, o sigui, dintre d'uns dies, el nostre futur. Llavors, bueno, sí, jo crec que hi ha un problema...
4: Li hem de donar la gravetat que mereix i sí, pensem que és molt greu.
3: Doncs a Cristina, Sílvia, moltíssimes gràcies. També estarem pendents a veure si hi ha novetats i hi ha bones notícies.
5: Tant de bo.
4: Gràcies a vosaltres.
5: Gràcies a vosaltres.
7: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
8: Ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
9: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmés.com.
8: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
10: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
11: Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
1: Pals i la cuina de l'arròs. Fins al 31 de maig, els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi del nostre poble us conviden a gaudir del menú de l'arròs de Pals, complementat amb un programa d'activitats i visites guiades per a tota la família. Més informació al telèfon 972 63 73 80 i a visitpals.com. Pals i la cuina de l'arròs, sempre al costat de la nostra pagesia.
2: 45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell,

0: Viu les fases d'ascens a Primera Nacional del Club amb el Garbí a Ràdio Palafrugell. Us esperem amb retransmissions especials aquest divendres i dissabte a partir de 7:45 del vespre i diumenge a partir de 12:45 del migdia en directe al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Palafrugell es viu a l'emissora municipal.
0: Serem al Garbí Arena per explicar-vos les fases d'ascens.
2: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
0: L'embol es juga a Ràdio Palafrugell.

0: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
0: al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats, i sonareu a l'antena de la ràdio.

0: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.
1: Trescat Info.

0: La mort del seu pare el desembre del 2024 en un camí de Montserrat. Ara està previst que els Mossos el traslladin als jutjats de Martorell, que investiga el cas. Jonathan Andic sempre ha declarat que va ser una mort accidental. L'Audiència Nacional imputa l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per un suposat delicte de blanqueig de capitals. El tribunal el cita a declarar el 2 de juny en el marc d'una investigació per blanqueig sobre el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen l'acord de pressupostos d'aquest any que inclou inversions en educació, el reforç del català, un pla de pobles petits i polítiques per a la gent jove i la gent gran i una desena de compromisos que s'han de negociar amb l'Estat, com el tren orbital, el pla de Rodalies o l'impuls per a la gestió de l'IRPF. La consellera d'Educació confirma que aquesta tarda farà arribar als sindicats la nova proposta negociadora. Esther Niubó insisteix que no es pot bloquejar el sistema ni avançar en posicions maximalistes i continua posant com a referent l'acord tancat amb la UGT i Comissions Obreres. Avui les protestes mobilitzen professors i mestres del Vallès i el Maresme. El cap de la Comissaria d'Investigació dels Mossos està preocupat per l'increment de tirotejos a Catalunya. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio revela que cada setmana s'enregistren 2 de mitjana, tot i que el balanç total és de 7 persones mortes per arma de foc. Més de la meitat dels successos van ser trets a l'aire i ningú va prendre mal. L'Organització Mundial de la Salut admet la preocupació per la velocitat de contagi del brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo i a Uganda. L'últim balanç parla d'almenys 131 morts i més de 500 casos sospitosos. Rússia programa fins dijous maniobres militars amb armament nuclear i que preveu la mobilització de més de 60.000 efectius, uns exercicis que coincideixen amb el viatge que el president rus, Vladimir Putin, engega a la Xina, on es reunirà amb el seu homòleg Xi Jinping. Camps de garrofers amb pèrdues del 40% de la producció i explotacions de avellaners que es quedaran sense el 30% de la collita. Són els càlculs al Camp de Tarragona que Unió de Pagesos ha fet de l'afectació provocada per l'últim temporal de vent. I troballa arqueològica excepcional a Castellar del Vallès. Han aparegut les restes d'una parella benestant vinculada al comtat de Barcelona. Els cossos han aparegut enterrats al jaciment de Castellar Vell.
1: Esports. Una fractura al dit petit del peu deixarà fora del Mundial el migcampista del Barça Fermín López. Hansi Flick continuarà 2 temporades més com a tècnic del Barça. Marc Ballester renova com a primer entrenador del Badalona Women de la Lliga F. El tècnic barceloní de 29 anys va agafar la banqueta de l'equip al desembre per la marxa d'Anna Junyent. En waterpolo Sabadell-Barcelona, partit on hi ha en joc l'accés a la final de la Lliga masculina a les 8 del vespre i primer partit de les semifinals pel títol de Lliga femenina Sant Andreu-Terrassa a les 9 del vespre.
0: I el temps, nuvolades a la meitat nord del país i punts del prelitoral sud. Aquesta tarda encara s'esperen ruixats al Pirineu i a comarques de la meitat nord del prelitoral. Ascens clar del termòmetre a partir d'aquesta tarda amb valors a prop dels 30 graus a ponent.
2: 3CAT Info. Les notícies a Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
3: Xaloc ha activat la integració de la informació tributària local a l'espai personal de la ciutadania de l'Administració Oberta de Catalunya. La nova funcionalitat permet consultar de manera unificada els deutes, multes i situació fiscal de diferents municipis en un sol entorn digital. La iniciativa s'impulsa conjuntament amb els organismes de gestió tributària de les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. El projecte, però, es desplega en 3 fases progressives per incorporar serveis i dades de forma ordenada i segura. De fet, en la primera fase, ja acabada, es poden consultar deutes pendents, cobrats o anul·lats a diversos ens locals adherits. La informació no es limita al municipi de residència, sinó que inclou tots els ens que tenen delegada la recaptació a Xaloc i organismes similars. La segona fase, actualment en desenvolupament, afegirà dades vinculades a vehicles, immobles i registres d'actuacions administratives. I la tercera etapa preveu l'accés directe als expedients tributaris oberts i al seu estat de tramitació. L'accés a aquest espai es fa mitjançant identificació digital a les seus electròniques amb sistemes com certificat digital o identificació mòbil segura. El portal també integra serveis com la tramitació electrònica, les notificacions digitals i la consulta d'expedients d'altres administracions catalanes. Aquesta és una de les notícies que us ampliarem a partir de la 1 aquí a Ràdio Palafrugell. Ara us deixem amb la millor selecció musical.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
1: Viu les fases d'ascens a Primera Nacional del Club amb el Garbí a Ràdio Palafrugell. Us esperem amb retransmissions especials aquest divendres i dissabte a partir de 7:45 del vespre i diumenge a partir de 12:45 del migdia en directe al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
2: Palafrugell es viu a l'emissora municipal.
1: Serem al Garbí Arena per explicar-vos les fases d'ascens.
3: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: L'embol es juga a Ràdio Palafrugell.
4: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
5: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.
6: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
7: Aquest dissabte 23 de maig a les 6 de la tarda a la Fundació Cuixart, trobada de pubilles i reines de les festes de primavera, amb una taula rodona al voltant de la figura de les pubilles i després un espectacle de l'artista transformista Jessica Pulla. D'altra banda, aquest dissabte a les 8 del vespre, sopar de presentació i espectacle de les colles de festa de primavera. A les 8 del vespre hi haurà l'obertura de portes i després amb el sopar a partir de 9:15 del vespre. I a 11:15, espectacle La teva cara em sona, edició sofà, peli i manta. I per acabar, hi haurà el fi de festa amb el DJ Arzonist a partir de 12:00 de la nit.
3: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: et mirin.
1: El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
2: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio.
1: Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9 a Ràdio Palafrugell.

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.

Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
2: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
2: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal. És la una. Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Molt bon dia. L'Analògica canvia d'ubicació i omplirà els jardins de Can Bec amb la segona fira del vinil. La proposta inclosa dins de les 64enes festes de primavera combinarà mercat... Molt bon dia. L'Analògica canvia d'ubicació i omplirà els jardins de Can Bec amb la segona fira del vinil.

0: però també destacarem que Xaloc integra les dades tributàries a l'espai personal de l'Administració Oberta de Catalunya. L'organisme de la Diputació de Girona ha posat en marxa aquesta integració i que el sistema permet consultar deutes i dades fiscals de diferents municipis en un sol entorn digital. El projecte, compartit amb les diputacions catalanes, s'implanta per fases per millorar l'accés i la transparència. Lluc Guarro fa una xerrada a Palafrugell sobre com liderar en entorns en transformació. És el director de negoci digital de Roca Salvatella. La sessió, organitzada amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Empordà, serà divendres i oberta a tothom. I també parlarem de Nira Ortega, que publica el seu primer llibre de poesia. La poetessa d'Esclanyà ho ha presentat. És un poemari de 4 capítols que combina vers lliure i una peça narrativa final experimental. L'obra recull poemes escrits entre els 23 i els 26 anys i reflexiona sobre l'amor, la natura i l'experiència vital. I en esports també sentirem com valora el corredor Mató Palafrugell la darrera jornada. Ha acabat la temporada en 8a posició amb 33 punts, però amb una derrota destacada contra el Vendrell per 0-5. Ara han acabat empatats amb el Barça Atlètic, l'Espanyol i el Congrés La Sagrera es mou. I també farem un cop d'ull al temps, perquè a partir d'avui tindrem una situació que millorarà, tindrem més clarianes, i demà el risc de pluja serà molt baix, amb temperatures que aniran pujant aquests pròxims dies i un ambient suau.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

Els Jardins de Can Bec de Palafrugell es convertiran el dissabte 9 de juny, el 6 de juny, perdó, en un espai dedicat al vinil i la música en format físic amb la celebració de la segona edició de l'Analògica. La proposta forma part de les 64enes festes de primavera i es farà de les 10 del matí a les 8 del vespre. És una jornada que vol reivindicar la cultura del vinil i oferir un espai de trobada per col·leccionistes, aficionats a la música, famílies i persones que vulguin descobrir una activitat diferent dins la programació festiva. Durant tot el dia hi haurà el mercat del vinil, el mercat d'artesania local, activitats familiars i una zona de chill out. També s'hi faran sessions musicals amb vinils i un sound system artesanal. La programació musical començarà a les 10 del matí amb la participació de Beatphones i Marc Dunjó actuarà entre les 12 del migdia i les 2 de la tarda. Després serà el torn de Bambo, de 4 a 6 i Jordi Caner tancarà la jornada fins a les 8 del vespre. El servei de bar anirà a càrrec del Club Hoquei Palafrugell i l'activitat és organitzada per l'Ajuntament, els Trompats, Mambo i David Fons. I canviem de tema perquè Xaloc integra les dades tributàries a l'espai personal de l'Administració Oberta de Catalunya. Tot plegat, doncs, és una integració que ha fet amb aquesta informació tributària i que la nova funcionalitat permet consultar de manera unànime els deutes, les multes i la situació fiscal de diferents municipis en un sol entorn digital. La iniciativa s'impulsa conjuntament amb els organismes de gestió tributària de les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. El projecte, però, es desplega en tres fases progressives per incorporar serveis i dades de forma ordenada i segura. A la primera fase, ja acabada, es poden consultar deutes pendents, cobrats o anul·lats de diferents ens locals adherits. La informació no es limita al municipi de residència, sinó que inclou tots els ens que tenen delegada la recaptació a Xaloc i organismes similars. La segona fase, actualment en desenvolupament, afegirà dades vinculades a vehicles, immobles i registres d'actuacions administratives. I la tercera etapa preveu l'accés directe als expedients tributaris oberts i al seu estat de tramitació. L'accés a aquest espai es fa mitjançant identificació digital a les seus electròniques amb sistemes com certificat digital o identificació mòbil segura. El portal també integra serveis com la tramitació electrònica, les notificacions digitals i la consulta d'expedients d'altres administracions catalanes. Inclou sistemes com l'ETRAM per a tràmits, l'ENOTUM per notificacions i serveis de verificació i autenticació digital. El projecte s'emmarca en la xarxa de governs oberts

0: El director de negoci digital de Roca Salvatella, Lluc Guarro, farà una xerrada sobre lideratge i la gestió del canvi. Serà divendres a 9:45 del matí a l'auditori del Museu del Suro. Durarà aproximadament una hora i continuarà amb un esmorzar i un espai de fer contactes. La sessió comptarà amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Empordà i abordaran reptes de liderar equips, gestionar projectes i prendre decisions estratègiques en contextos cada vegada més canviants i exigents. La proposta parteix de la idea que el lideratge no consisteix a tenir-ho tot sota control, sinó a saber actuar quan la situació és incerta. L'objectiu és oferir eines i reflexions per adaptar-se als nous escenaris professionals i socials. És una activitat gratuïta, però cal inscriure's abans i podeu trobar l'enllaç d'inscripció a radiopalafrugell.cat.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
0: La poetessa Nerea Ortega, d'Esclanyà, ha presentat el seu primer llibre de poesia, El lenguaje de las caracolas, que és una obra que marca el seu debut literari després d'anys escrivint des de la infantesa. El poemari s'estructura en 4 capítols. Els 3 primers en recullen poemes independents organitzats per temàtiques com la natura, el mar i l'amor, mentre que el 4 proposa un format experimental en què els poemes tenen un narrador.
2: És un llibre de... Bueno, són 4 capítols. Els 3 primers sí que és un poemari normal, un poema rere un poema. I l'últim capítol és un experiment nou que he fet, que vindria a ser... tot un text conjunt en el qual els poemes estan com el guió d'un teatre, que hi ha el narrador i després hi ha el guió, doncs els poemes serien el guió i tenen un narrador. Llavors tot l'últim capítol, que es diu La noche de un pensamiento, s'hauria de llegir tot junt. Els altres sí que es poden llegir així saltats, que a mi m'agrada molt obrir un llibre i llegir el que surti, però l'últim capítol està prohibit.
0: Ortega explica que el llibre s'inspira en el mar i en la metàfora del viatge d'un cargol de mar des de la sorra fins al fons marí, com a reflex del recorregut vital i emocional de les persones.
2: I és una mica des que ella comença fins que acaba el que ella es planteja a el que acaba siguent després realment. A vegades ens podem plantejar que anirem a un lloc i anirà de tal manera, però quan arribem poder tot va diferent. I estava igual.
0: El projecte ha estat publicat amb el suport d'una editorial valenciana que ha ajudat l'autora en el procés d'edició, correcció i disseny del llibre.
2: Doncs és una editorial que valora molt els poetes nous, llavors ens està ajudant bastant a mi i a molts d'altres que escrivim a llançar el primer llibre. Llavors això és una ajuda bastant guai. A mi, jo crec que és un equip fantàstic, m'han ajudat a fer... Bueno, la portada és el que més me va costar triar, perquè al final és la imatge del llibre, i, però bueno, tant a fer el pròleg, la sinopsis, amb les correccions i amb tot. I ha sigut un procés molt fàcil.
0: Actualment la poetessa combina la promoció del llibre amb la seva difusió a través de les xarxes socials com Instagram i TikTok, on comparteix recitals i fragments de la seva obra. També fa presentacions del volum en diferents espais, entre ells el seu poble natal, que recordem que és Esclanyà.
1: Tota l'actualitat a radiopalafrugell.cat i a les nostres xarxes socials.
0: I en esports parlem del corredor Mató Palafrugell perquè recordem que ha caigut fins a la 8a posició de la classificació després de la derrota d'aquest cap de setmana per 0-5 contra el Club d'Esports Vendrell. L'equip suma 33 punts i queda per darrere del Barça Atlètic, l'Espanyol i el Congrés, la Sagrera es mou, tots tres també amb 33 punts. Ara sentirem com ho valora Frank González, l'entrenador de l'equip, que ja avancem que demana disculpes a l'afició i reconeix un declivi de l'equip en els últims partits. Si ens centrem en aquest cap de setmana, explica que va estar dominat pels rivals des del primer minut. Tot just començar, Magí Prats va obrir el marcador amb el primer gol. A la meitat de la primera part, Marc Palau va ampliar l'avantatge amb el segon. I abans del descans, Aldo Antonio Velasco va marcar de falta directa i va fer el 0-3 en què es va arribar a la mitja part. A la represa, Lluís Ferrer va marcar el quart gol dels visitants i ja en els últims minuts del partit, John Borrego va tancar la golejada amb el cinquè i definitiu gol que va situar al 0-5 final al marcador.
3: El primer de tot, demanar disculpes a l'afició i a la gent que va vindre a veure el partit perquè no vam estar alçant en cap moment. Tot i que ho teníem a tocar per poder tenir opcions, com als últims 4-5 partits, però bueno, ha hagut una baixada d'intensitat, d'actitud, i en temporada d'aquí la baixada ja ens ha fet molt de mal i no m'ha supigut agafar rols de tirar l'equip endavant.
0: González també ha assenyalat que es preveuen nombrosos canvis a la plantilla de l'equip.
3: Després d'una temporada amb un mal sabor de boca, i el que sí que podem avançar que hi haurà bastants canvis a la plantilla, dels quals en breu comencem a avisar les altes i les baixes. Avui ja podem assegurar que en Gerard Pujol ja ha renovat, que és una gran notícia per nosaltres, i en breu començant a fer públiques renovacions dels que seguiran, que seran pocs, hi haurà uns quants canvis.
0: De fet, d'això n'estarem pendents, però ja doncs, en el curt termini, amb aquest partit, el corredor Mató Palafrugell posa el punt final a la temporada 2025-2026 i, com dèiem, l'equip tanca la competició en 8a posició i ja centra la mirada en la planificació del pròxim curs, que estarem pendents doncs, d'aquests canvis que ens explica l'entrenador als nostres micròfons. I abans d'acabar l'informatiu, també farem un cop d'ull al temps, perquè hem començat una setmana amb una meteorologia inestable. En vam tenir, de fet, enruixats ahir al vespre. Aquí, a Palafrugell, doncs, amb menys impacte que en altres punts de la nostra comarca. En tot cas, segons Josep Pasqual, de l'Observatori Meteorològic de l'Estartit, avui doncs, ja tindrem una situació que comença a canviar, tot i que encara hi poden haver alguns núvols. Però s'obriran més clarianes i el sol guanyarà protagonisme al llarg del dia.
4: Sembla que aquest temps inestable, aquesta massa freda embalsada, doncs s'irà desplaçant cap a Itàlia i cap a l'est, i aquí doncs tindrem una situació amb aire més preparat embalsada, i que això es reflectirà de dues maneres. Primer, amb un temps més estable, més assolellat, i segon, amb una setmana que les temperatures iran pujant. Tot i que, com sabem, aquí a la costa, doncs sempre anem a aquesta marinada que pren la temperatura, diguem.
0: Ja demà, el risc de pluja serà pràcticament inexistent i el temps es mantindrà estable en gran part del territori, amb un ambient més tranquil i més hores de sol.
4: I amb més estones de sol i aquesta temperatura doncs, una mica més alta, tot i que doncs, a la línia costanera bufaran aquesta típica marinada, aquest garbí, aquest gregalet de primera hora, i això doncs, fa que, com hem comentat abans, que la temperatura es tregui.
0: Doncs bé, pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar, ara és al voltant dels 18 graus, que és un valor lleugerament superior a la mitjana d'aquesta època.
1: Les notícies a Ràdio Palafrugell.
0: Fins aquí el repàs informatiu d'aquest dimarts, 19 de maig. Com sempre, tota l'actualització informativa continua a radiopalafrugell.cat i les nostres xarxes socials. Que acabi d'anar molt bé el dia. Fins demà.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: 35 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Corbí, electrodomèstics en majúscules. Com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera, número 9 de Palafrugell. No tanquem el migdia.
2: Pals i la cuina de l'arròs. Fins al 31 de maig, els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi del nostre poble us conviden a gaudir del menú de l'arròs de Pals, complementat amb un programa d'activitats i visites guiades per a tota la família. Més informació al telèfon 972 63 73 80 i a visitpals.com. Pals i la cuina de l'arròs, sempre al costat de la nostra pagesia.
3: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
4: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
3: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
4: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
3: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
4: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
5: 400 models de rajola i gres en estoc a preus increïbles. Vine, tria i emporta-t'ho al moment.
6: A on?
5: Al reydelarajola.com.
6: A on?
5: Al reydelarajola.com.
7: Viu les fases d'ascens a Primera Nacional del Club amb el Garbí a Ràdio Palafrugell. Us esperem amb retransmissions especials aquest divendres i dissabte a partir de 7:45 del vespre i diumenge a partir de 12:45 del migdia en directe al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
8: Palafrugell es viu a l'emissora municipal.
7: Serem al Garbí Arena per explicar-vos les fases d'ascens.
0: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
7: L'embol es juga a Ràdio Palafrugell.
0: Escoltes Ràdio Palafrugell al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. El pròxim programa és una reemissió. Escoltes Ràdio Palafrugell al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Palesport amb Rafel Corbí, un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
9: Molt benvinguts i benvingudes altra volta amb una nova edició del nostre espai. Això és el Palesport a la sintonia de Ràdio Palafrugell. Comencem el programa per aquest dia d'avui, per aquest 18 de maig. Us parla Rafel Corbí a l'edició i presentació d'aquest espai. Espai que arriba al final de la temporada, perquè avui és el nostre darrer programa d'aquesta temporada 2025-2026. Ara no us preocupeu, que tota la informació esportiva a partir d'aquests moments, a partir de demà dimarts, agafa el relleu també els serveis informatius de la nostra emissora, com sempre. Per tant, qualsevol informació, qualsevol cosa que passi en el món de l'esport local, també la podreu escoltar amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell i ens ho podeu continuar enviant amb el nostre WhatsApp especial, que és el 633 10 16 53. 633 10 16 53. Bé, com ha començat doncs, aquest darrer programa de la temporada, que avui ens podrà apartar de diferents esports i també de futbol femení.

0: Doncs efectivament començarem parlant de futbol amb l'Alba Cabrera, també escoltarem amb el nostre espai la gent habitual, la que vol sortir, la que ens envia també les seves cròniques, que contesta els nostres missatges. Ho farem amb la Sauleda, ho farem també amb el Pals, ho farem amb el Monràs i ho farem amb el Calonge, amb bones i amb males notícies per alguns d'ells, òbviament, amb aquesta temporada. També ho farem avui amb d'altres personatges, com per exemple en Josep Martínez, amb qui conversarem perquè l'equip cadet femení del Futbol Club Palafrugell s'ha proclamat campió de la Lliga, de la Copa Plata, i volem parlar-ne una mica amb ell. Parlem d'hoquei amb en Fran González, l'Eloi Puigcerdàs i en Marc Casademont. Parlarem de handball amb en Nino García, primera victòria amb el play-off en descens, tercera i quarta posició, la tercera dona premi, ascens de categoria, i la primera victòria està per al quadre del Garbí femení B, amb en Nino García al capdavant. I també parlarem avui, també escoltarem amb en Josep Massa, en Xavier Aldric, en Josep Olivella, Laura Domany i la Marina Ritxes, en Pat Jové, i acabarem amb en Pau Lledó. Per tant, som-hi, doncs. Moment de començar el Palesport, informatiu d'Esports de Ràdio Palafrugell d'avui dilluns, 18 de maig. Com deien, comencem amb l'Alba Cabrera, que ens porta la informació del cap de setmana al final de la temporada futbolística. Bé, final no, perquè a la punxa encara, per sort, li quedaran dos partits. Alba.
1: Doncs la punxa ha fet un pas més per intentar ser equip de tercera catalana al proper curs. Els blaus han empatat 1-1 al camp de l'Aro i s'han endut la primera eliminatòria del play-off d'ascens de categoria, fent-ho contra pronòstic, ja que en la fase regular van quedar cinquens, tot i ser el conjunt més golejador del seu grup, i el seu rival va ser segon. Així, la punxa comença el pròxim cap de setmana la segona eliminatòria i definitiva a doble partit per mirar d'ascendir. El seu pròxim rival serà el Tossa B, que va ser el tercer classificat en la fase regular i que s'ha imposat per la seva banda en la seva eliminatòria al Palamós B. Pel que fa al grup 1 a tercera catalana, la Sauleda ha disputat la trentena i darrera jornada del curs, perdent per 8-2 contra el Base Roses. Una derrota final que fa que els taronges acabin la temporada 12ens amb 38 punts, quan la salvació era a 39 punts i a l'onzena plaça. Per tant, encara no saben si mantindran la categoria de cara al pròxim curs, ja que la dotzena plaça no garanteix continuïtat perquè està supeditada, segons el reglament d'aquesta temporada, a les places vacants en la demarcació de Girona per a tercera catalana que es produeixin per renúncies, retirades o ascensos no compensats d'altres equips. Les dades de finals de curs dels taronges, per tant, són 11 triomfs, 6 empats i 13 derrotes en 30 jornades, 58 gols a favor i 74 en contra. D'altra banda, el Palafrugell també ha disputat la darrera jornada del curs, la número 30, i ha perdut per 2-4 al camp del Gregal contra el Calonge. Així, els blanquinegres acaben la temporada sabent que jugaran a partir del setembre a tercera catalana. Acaben la fase regular 14ens i amb penúltims, amb 5 victòries, 6 empats i 19 derrotes, 40 gols a favor i 79 encaixats.
0: Una tercera catalana on també militarà el seu rival d'aquesta darrera jornada, el Calonge, que hem seguit també intensament amb el nostre espai, un equip que va a la primera volta era líder destacat del grup i que va caure amb un pou amb aquesta segona volta, del qual no s'ha pogut recuperar tot i la victòria. La victòria del Blanes també l'ha condemnat a la quarta i darrera posició de baixar de categoria. En Pau Hidalgo, entrenador del Calonge, ens parla d'aquest partit amb el Palafrugell i dels sentiments de l'entitat calongina.
2: Bon dia, Rafael. Doncs sí, al final no hem tingut sort. Nosaltres vam fer la nostra feina, que era sortir al camp del Palafrugell i guanyar el partit, i així ho vam fer, però bueno, els resultats que necessitàvem no es van donar i bueno, són coses que passen quan no depens de tu. Al final la valoració de temporada doncs, no pot ser positiva, tot i que vam acabar líders la primera volta, però a la segona volta doncs, bueno, hem anat cometent errors en diferents partits que no ens han permès puntuar amb regularitat i hem anat caient a la classificació. També ha sigut un any doncs molt complicat en el sentit de la puntuació, perquè al final baixem amb 42 punts, que són molts punts. Crec que cap any s'ha estat una puntuació tan alta i a 6 punts només del playoff d'ascens, però bueno, ho acceptem com és. Ara la idea és pues, continuar amb el bloc, perquè ha sigut un bloc que ha complert durant tot l'any, ha sigut un bloc compromès, un bloc amb molt bona actitud, i volem mantenir tothom possible, i l'any que ve posar Tercera Catalana a lluitar, a intentar doncs, tornar a la categoria si ens ho mereixem. Moltes gràcies pel tracte, una salutació.
0: Moltes gràcies amb en Pau Hidalgo, i esperem veure els calongins, tal com el Palafrugell també els ha dit a través de les xarxes, de Bellnou a la Segona Catalana. Per cert, que podria haver-hi derbi la temporada que ve, igual que n'hi podrà haver-hi a la Tercera Catalana entre Palafrugell, Sauleda i, esperem, la Punxa. També hi haurà derbi entre el Calonge i el Sant Antoni, perquè el Sant Antoni ha pujat, recordem, de quarta a Tercera Catalana, i el descens del Calonge farà que els dos equips de Calonge i Sant Antoni s'hagin d'enfrontar, si estan en el mateix grup, la propera temporada. El Begur, per la seva banda, no s'hi jugava res amb aquesta jornada, tenia assegurada ja la tercera plaça i la promoció. L'únic que quedava a veure és un xic quin era el rival que li podia tocar amb aquesta jornada final, després d'una jornada d'infart en qual en diversos equips hi aspiraven. El Bascanó i l'Arbúcia són els que acompanyen el Porqueres i el Begur amb aquesta promoció de cens, i si no tinc mal entès, Begur s'enfrontarà amb el Bascanó. A la Tercera Catalana, com deia l'Alba, final de la temporada també, amb el grup primer, la Sauleda queda amb aquesta plaça de possible descens, que tot depèn dels descensos compensats, igual que el Mont-ras amb el grup segon, però una cosa és la Sauleda, que ha anat baixant amb el seu rendiment, i l'altra el Mont-ras, que ha anat pujant tot i aquesta darrera derrota. Ens ho expliquen ara mateix tots dos. Primer en César Toledo, entrenador de la Sauleda.
3: Bon dia, Rafael. Bueno, pues ha sigut un cap de setmana una mica desastrós. La relaxació, pensant que ja estava tot arreglat, ens ha portat a fer tres últims partits molt dolents i molt tranquils tots, pensant que ja estava tot fet, i ara, bueno, ha sortit aquesta plaça de possible descens, que en teoria no ens implica en res. Però, bueno, haurem d'esperar a veure com acaba això i com es desenvolupa la situació de les compensats i tot això, perquè no... Però ja t'he dit que ha sigut un cap de setmana que vam perdre per 8-2, un partit que de cop i volta estàvem perdent per 4, remuntàvem, ens acostàvem, després se'ns en van una altra vegada, pressió, no pressió, i bueno, un cap de setmana per oblidar, mal partit, esperar que tot això acabi com ha d'acabar, i de cara a l'any que ve, pues, bueno, començar a treballar de zero ara a l'agost, muntar una bona plantilla i un bon equip, i lluitar per el màxim que es pugui. Gràcies per tot i per tota la temporada.
0: Gràcies, César. César Toledo, entrenador, amb l'Ismael Castellejo de l'entitat Palafrugell, que de fet aquesta posició que ocupa la Sauleda, no sé com es marquen aquests descensos compensats, depèn de on sigui l'equip que baixa de categoria. En Mohan ens explicarà que creu que no n'hi ha cap que en principi hagi de baixar de categoria, per tant poden considerar-se salvats, però la veritat és que en 38 punts aconseguits, de tots els classificats amb aquesta dotzena posició possible descens, la Sauleda és un del, si no és el que més, és un dels que més punts té, perquè per exemple amb el grup segon hi tenim el Mont-ras, que ha ocupat aquesta dotzena posició i té 7 punts menys que els palafrugellencs, ocupa la dotzena posició amb 31 punts. La derrota del Vilobí ha mantingut les posicions, la victòria del Fornells precisament amb el partit davant del Mont-ras ha impedit a l'equip mont-rasenc de sortir d'aquestes posicions. Tot i això, penso que Moja està content d'aquesta segona volta, on han estat un dels millors de la categoria, i també confia en la salvació del seu equip. Moja Jagou.
4: Bona, Rafael. Bueno, un cap de setmana amb molts de nervis pel club, una setmana amb moltes coses en joc, i bueno, el primer equip ens vam desplaçar a Fornells, sabíem que era una final, i era una final pels dos equips. La primera part va ser una part d'esperar, de no cometre errors, de no equivocar-se gaire. Nosaltres, en quasi al final de la primera part, el nostre porter es va fer mal, es va trencar les costelles, pobre, amb un xoc amb un company, i bueno, això ens va donar una miqueta més d'inseguretat, una miqueta més de nervis. Va haver de sortir el segon porter, que també tenia molts nervis perquè era el primer partit que jugava també, i bueno, un cúmul de coses, que a la primera part vam encaixar un gol, vam sortir amb energia a la segona part a intentar demostrar que ens volem salvar i sense patiments, ja que un empat ens servia. Vam marcar l'1-1 i res, els dos equips intentàvem mantenir una miqueta les distàncies sense que passés res, i era una jugada molt aïllada, una pèrdua de pilota, però ens va costar el 2-1, i ho vam intentar fins al final i no va poder ser. Coses positives és que els altres equips també van perdre, nosaltres sortim de la zona de descens directe i estem a la zona de possible descens, que crec que aquest any no baixa ningú, ja que els números així ho diuen, les compensacions no hi hauran. De primera catalana només en baixen dos, i de segona catalana pugen dos, per tant les places són les que són. I de quarta de segona catalana cap en baix en baixen quatre, i de tercera catalana en pugen quatre, els tres millors i el guanyador del playoff. Per tant, els números en teoria surten a falta de confirmació, o sigui, és veritat que també tenim tres punts pendents. I res, ha sigut una setmana molt, molt intensa, molt complicada, molts nervis, moltes coses en joc. El primer equip crec que estem salvats matemàticament, encara que queden aquests tres punts, que jo crec que per lo que ens ha arribat seran favorables, i res, amb un punt més estaríem fora ja de perill, pues amb tres ja estaríem més tranquils, i a més sabíem que en teoria no hi ha cap descens compensat.
0: De totes maneres, ha estat una bona temporada, a part del primer equip, que ha fet una segona volta molt bona per al Club Esportiu Mont-ras, perquè el seu juvenil B s'ha proclamat campió de Lliga, a més crec que sense perdre cap partit. L'infantil també ha fet una molt bona temporada. Estan contents a Mont-ras, a Moja Jagou, amb el futbol base, que el consolida com un dels millors dels referents de casa nostra.
4: Pel que fa la setmana aquesta, com t'he dit, que ha sigut una setmana molt, molt complicada a tema d'organització, a tema de nervis, ja que, hi ha hagut molts equips de futbol base que jugaven coses aquestes últimes setmanes. El juvenil ha pujat de categoria com a campió de segona divisió per jugar a primera, una fita històrica pel nostre club, que és la primera vegada que tindrem un juvenil a primera divisió. Els cadets han mantingut la categoria seguradament. L'infantil A, l'S14A, va guanyar la Lliga diumenge al camp del quart de primera divisió per jugar preferent, o sigui, una altra fita hiperhistòrica, crec que per lo menos de la zona. Recordo que l'últim equip que va jugar a infantil preferent d'aquí de la zona va ser el Palamós, i te parlo de fa molts anys. L'Alaví va mantenir la categoria preferent, una categoria que recordem que és la màxima categoria de Girona i de Catalunya, o sigui que és la màxima categoria per aquesta edat, o sigui que supercontents. I el Benjamí va per primera vegada que tenim un Benjamí federat, va arribar a playoff i per mala sort el van eliminar, però bueno, una fita al final, una fita importantíssima per ells i per nosaltres. Crec que ha sigut un any super, super, super motivador, super, super bo, i res, estem molt, molt contents, i res, ara toca descansar, disfrutar de lo bo que hem tingut, a millorar lo dolent, i res, a seguir per la temporada següent. Vale, Rafael, gràcies per aquesta temporada, per donar-nos veu a nosaltres, i res, estem hipercontents de Ràdio Palafrugell pel tracte que hem rebut, i sobretot de part teva.
0: A disposar, Moja, qui col·labora amb nosaltres col·laborem amb ells, això sense cap mena de dubte. Els que s'han salvat en l'últim moment ha estat el Pals, que ocupava la posició on ha caigut la Sauleda. El Pals ho ha fet per la seva victòria per la mínima 0-1 a camp del Roses City. Un resultat treballat que ha fet que en 39 punts hagi sumat un punt més que la Sauleda. També van guanyar el Llançà i la Marca de l'An, i per tant ha quedat amb aquest punt horari. David Martínez ens parla d'aquest partit.
5: Hola a tothom, doncs al final hem aconseguit tres punts que per nosaltres eren molt valuosos, tot i que en principi no imprescindibles o no vitals, perquè el cinquè pitjor classificat no és el del nostre grup, que és el que en principi baixa amb el pla de competicions que tenim d'aquesta temporada, però els volíem aconseguir per intentar escalar una posició si els resultats ens acompanyaven, i al final sí, hem pogut superar la Sableda, i llàstima que el Llançà al final va remuntar un 0-3 i va acabar guanyant, que també ho podíem haver remuntat passada la classificació, però bé, al final som onzens amb un partit que va costar, que va ser 0-1, molt sòlid, molt compacte, però bé, al final vam aconseguir els 3 punts i sortim d'aquesta posició que no ens agradava massa per possibles descensos no compensats o coses així que puguin passar a final de temporada, i ara estem doncs més tranquils. Ara ja començar per a màquines i començar a pensar per la temporada vinent i preparar-la també com puguem. Salutacions.
0: Parlem de futbol uns minuts a la nostra sintonia, i és un projecte esportiu molt agradable que ens arriba des del Futbol Club Palafrugell, amb els propers minuts del qual en parlarem. En Josep Martínez, el tenim a l'altre costat del telèfon. Josep, molt bon dia, benvingut.
6: Buenos días.
0: Gràcies. Gràcies a tu per estar amb nosaltres. L'equip cadet femení del Futbol Club Palafrugell s'ha proclamat campió de Lliga de la Copa Plata amb el seu grup primer, havent disputat ja tots els encontres. Suposo que ha estat una bona temporada, no, Josep?
6: Sí, bueno, empezamos la temporada pues perdiendo, la verdad. Pero supimos la segunda vuelta a darle emoción a la liga y nos pusimos tercero, ¿vale? Y bueno, y al final de temporada pues quedamos cuarta, que por eso cuarta o quinta, que por eso quedamos para jugar la Copa Plata. Y en la Copa Plata pues fue una copa muy, muy interesante. Ganamos todos los partidos excepto uno, y al final pues pudimos conseguir pues quedar primeras y tener esa merecidísima copa después de toda la temporada que hicimos.
0: Aquestes noies que formen aquest equip de categoria cadet, són noves, aporten temps jugant a futbol?
6: Mitad de equipo llevan 3-4 años jugando, la otra se incorporaron hace 2 años, y tenemos 2 que se incorporaron esta temporada.
0: Uh-huh. Per tant, és un projecte que ja arrenca de fa temps, no? O sigui que
6: sí.
0: Ho aneu treballant, perquè el que sí que ha començat aquest any és el sènior.
6: Sí, el sènior empezó nuevas temporadas, sí. Uh-huh.
0: Parla'm una mica d'aquestes noies. Què destacaries d'aquest equip?
6: Su compromiso, todas. La actitud que tienen, o sea, es increíble. Sobre todo la humildad, la tranquilidad que tienen, que transmiten en el grupo, el compañerismo que tienen también, porque son muy buenas niñas. También quiero decir que muchas de ellas serían algunas tenemos que serían infantiles, otras cadetes de primer año y otras cadetes de segundo año, o sea que tenemos de variedad de edad, o sea, de 11 años a la última que tiene recién cumplido 16 hace un mes.
0: De 11 a 16, dius?
6: Sí.
0: O sigui, el ventall és bastant gran, no són... N'hi han de més petites del que els hi tocaria, no?
6: Sí, sí, sí, però la pequeña ha marcado 3 o 4 goles a temporada, o sea que el compromiso que tienen es increíble todas.
0: Molt bé. La temporada ja l'heu acabat, ara?
6: Sí. L'último partido fue este sábado, que jugamos contra el Gerunda y ganamos 2-1.
0: Mm. D'aquestes noies que juguen amb aquest equip cadet, què en farem l'any que ve? O sigui, canvien de categoria, continuen?
6: El proyecto que tenemos es bastante ambicioso porque queremos tener 3 equipos. Queremos tener cadete, juvenil y senior. Espero que podemos conseguirlo con la ayuda de Jordi Freixa.
0: Sí.
6: Para poder tener estos 3 equipos y las niñas de cadete pues que sigan... Que las que suben, que puedan seguir en el Palafrugell mismo.
0: Uh-huh.
6: Y bueno, tener este juvenil pues sería de súper gran ayuda para todos.
0: Uh-huh. A veure si es pot aconseguir, perquè fa temps que el futbol femení tenim. Recordem que tenim un torneig important ara d'aquí pocs dies, a final de mes, si no recordo malament, no?
6: Sí, Sí, l'últim fi de setmana, sàbat i domingo.
0: Exacte, que ja ens en parlarà la Molina. Aquí amb nosaltres la Cristina ens en vindrà a parlar també, que fa molts anys que està vinculada l'amiga aquí amb aquest futbol femení que en Jordi Figuerola durant tants anys va tirar endavant. Josep, quant temps fa que estàs vinculat tu a l'equip femení?
6: Jo, este es mi segundo año. Tengo mi hija que juega desde que empezó infantil y gracias a ella me puede vincular más y este es mi segundo año que estoy entrenando a este equipo femenino.
0: L'equip femení, i com has vist aquesta evolució? De moment va en línia positiva?
6: Sí, súper, súper bien. O sea, queremos, por eso queremos conseguir un juvenil para seguirlo tirando arriba todo este proyecto y si podemos tener de aquí unos años más categorías inferiores, seria increïble. Mm-hmm.
0: Sí, perquè el futbol femení encara costa, eh? Es retiren bastants equips, el sènior ha competit també a Barcelona, és difícil.
6: Sí, mm-hmm. Sí, cuesta bastante, pero bueno, sobre este partido el fin de semana que viene, también se incluirán también chicas seguramente de nuestro cadete al sènior para poder ayudar también al equipo. Se trata de tener, queremos tener varias categorías para podernos ayudar entre todos, ¿no?
0: Clar que sí.
6: Mm-hmm. L'objectiu.
0: Escolta, qui és en Josep Martínez? D'on ve i què ha fet? I què està fent amb el futbol?
6: Bueno, Josep Martínez, pues, soy de Ecuador, ¿vale? Llevo 25 años aquí en España, ¿vale? He jugado a fútbol 11, he jugado a fútbol sala y siempre he estado vinculado en el fútbol, o sea, me ha gustado mucho y intentar transmitir esta pequeña enseñanza que me han enseñado los entrenadores, pues a estas chicas, pues me satisface mucho, me gusta.
0: I vols continuar amb el futbol femení o el teu projecte és anar amb altres categories?
6: Yo sinceramente me quedo con el fútbol femenino, con estas chicas, que las conozco ya hace varios años y me gustaría seguir en el fútbol femenino y bueno, por ahora tengo al Jordi que me apoya mucho para continuar y seguramente siga con el femenino.
0: Mm. ¿Y la teva filla juga amb l'equip que entrenes tu?
6: Sí.
0: ¿Y es la que més juga o no?
6: Sí, o sea, es defensa, tenemos tres defensas y las tres, bueno, juntas son las que no pueden salir de ahí porque son las mejores que tenemos en defensa,
0: molt
6: la
0: bé.
6: Verdad.
0: Josep, enhorabona doncs, per aquest títol de l'equip en femení, de l'equip cadet del Futbol Club Palafrugell, una bona temporada. Què espereu per la temporada que ve? Creus que podem aconseguir, no només a la Copa, sinó a la Lliga, resultats interessants?
6: Yo tengo mucha esperanza en esta niña y seguramente que sí. Si podemos conseguir hacer el juvenil y tener el cadete, yo creo que estos dos equipos pueden luchar bastante en Liga, sí.
0: A més, és una molt bona barreja de gent de casa, gent producte doncs, de la immigració, com el mateix Josep, amb la seva filla, o d'altres nacionalitats que es van acostant a nosaltres. Això ho hem vist també amb l'equip sènior masculí. És una bona manera d'integració, no?, també de tothom.
6: Sí, porque tenemos chicas de aquí, del país, digamos. Tenemos mi hija, que es la única... Bueno, no, ya tenemos otra chica que es latina. Y tenemos dos o tres o cuatro que también son del Marroc. Y bueno, la verdad que la unión que hay entre todas... también tenemos una chica que es de Rumanía, pero la integra, o sea, se integra muy bien. O sea, todos son una piña, es un equipo, no hay diferència de ningún tipus de si tres d'allí.
0: No. Per això t'ho dic, que és una bona manera de la integració i de que es coneixin entre elles, entre diferents cultures, i facin amistats. Sí. Josep, enhorabona. No sé si vols dir alguna cosa per si alguna noia t'està escoltant i diu, mira, m'agradaria provar això del futbol.
6: Bueno, que he tenido la suerte de poder hacer contactos, ¿vale? Y he traído muchas, tres o cuatro chicas para probar en el fútbol y por ahora, el día de ahora, me han dicho que sí que se quedarían para el año que viene. Me gustaría que si me escuchan muchas niñas por ahí, que prueben el fútbol, que vengan a Palafrugell, que tenemos un grupo súper, súper bueno, súper sano, y que el fútbol es una manera de desconectar de estudios, desconectar de todo, y aparte que ganas salud y conoces gente de todas las ciudades.
0: Doncs aquí ho deixem estar. Moltíssimes gràcies, Josep Martínez, de l'equip cadet del Futbol Club de la Frigilla, ha guanyat la Copa Plata Girona femenina amb la competició cadet amb aquest grup primer, i per la qual cosa nosaltres avui hem parlat amb en Josep. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
6: Vale, moltíssimes gràcies. Adiós.
0: Felicitar, doncs, amb els integrants d'aquest equip cadet femení del Futbol Club Palafrugell per la seva brillant temporada que ha finalitzat amb aquest títol de la Copa Plata. On no van acabar tan bé les coses és amb el hoquei a casa nostra. El corredor Mató tenia una minsa oportunitat al final de la temporada de colar-se entre els millors i a veure si passava alguna cosa que encara li donés dret a jugar a la promoció, com ens explicava en Frank González, el seu entrenador, el passat divendres, però la cloenda no va ser gens bona. Ens visitava el Vendrell i el resultat final va ser acaparador. Victòria dels visitants per 0-5. Amb aquesta derrota, doncs, s'acomiada la temporada de l'equip blanc i negre. Ens ho explica el seu entrenador, en Frank González.
7: Bones, doncs, sí. Cap de setmana desastrós. El primer de tot, demanar disculpes a l'afició i a la gent que va vindre a veure el partit, perquè no vam estar alçant en cap moment, tot i que ho teníem a tocar per poder tenir opcions com als últims 4-5 partits, però bueno, ha hagut una baixada d'intensitat, d'actitud, i ens ha portat aquí. La baixada ja ens ha fet molt de mal i no m'ha supigut agafar rols de tirar l'equip endavant. Dit això, després d'una temporada amb un mal sabor de boca, i el que sí que podem avançar, que hi haurà bastants canvis a la plantilla, dels quals en breu comencem a avisar les altes i les baixes. Avui ja podem assegurar que en Gerard Pujol ja ha renovat, que és una gran notícia per nosaltres, i en breu començant a fer públiques les renovacions dels que seguiran, que seran pocs, hi haurà uns quants canvis. Vale? Dit això, us mantindrem informats. Moltes gràcies per tot. Una abraçada.
0: Gràcies, Frank. Neteja, el que se'n diu neteja de la plantilla. Efectivament, ja ho han comunicat a les xarxes, doncs, en aquest cas, la renovació d'en Gerard Pujol, cosa que ens en alegrem, i també, doncs, les paraules del president, d'en Francesc, que demanava perdó, publicant a l'Instagram el resultat del 0-5, demana perdó als socis i a l'afició, perquè han de canviar moltes coses, segons diu ell. Diu que l'afició li ha donat suport incondicional a l'equip durant tota la temporada i que l'equip no ha estat a l'alçada amb aquest tram final. Crec que s'ha de ser conseqüent i autocrític, i més amb l'afició que ens ha donat suport. Són les paraules del president del Club Hoquei Palafrugell amb un comunicat que posen a través del seu compte d'Instagram. També ho acaba de dir en Frank, el primer que ha dit és aquest perdó, i sobretot aquesta neteja. Pocs jugadors suposo que continuaran, doncs, d'aquesta plantilla que al final ha vist com s'ha esfonsat en les darreres jornades, i això que tenia molt bé perquè estava classificat en segona posició, però ha estat una patacada després de l'altra amb aquest final de la temporada. Veurem qui d'aquests jugadors que varen jugar aquest darrer partit, sigui en Muñoz, el porter, l'Eloi Matas, en Gerard Tadagai, en Pau Roc, en Livan Burgos, en Tim Borrell, o en Charles Comas, o l'Elias Rabiti, també els que continuaran la propera temporada. En parlarem de ben segur aquí al Palasport quan tornem, i si no, abans els serveis informatius. Els altres equips de l'entitat anem a descobrir a veure què han fet amb aquesta jornada. Ens va avisar l'Eloi Pujol Ras de que era un partit també més arreglat després del resultat de la setmana passada, la derrota a Palau per 4-1, i els resultats, doncs, que venia arrossegant, excepte la victòria contra el Sant Celoni. Per tant, partit que tenia l'equip a casa, amb aquesta derrota, amb aquest desplaçament a Palau, on varen perdre. Això complica una mica les coses de cara a les dues darreres jornades. Eloi Pujol Ras.
8: Bé, un partit semblant a aquests últims que hem tingut, on te sortim tous, on te sortim sense les ganes que hauria de tenir un equip que està jugant amb el descens, i a davant doncs, seríem un equip jove, amb ganes, que s'estan jugant doncs, el play-off per pujar, i això s'ha notat. Bé, arribes al minut 10 perdent 3-0, arribes a la mitja part amb 3-0, la segona part intentes posar més punys, més múscul, més intensitat, fas una segona part correcta, no diríem bona però correcta, és un 1-1, i acabes el partit doncs això, no? 0 punts, i els darrere doncs, han sumat i fa pujada. A més, doncs, dues targetes vermelles, ja ho has vist a l'acte, i bueno, toca pedalar el màxim que puguem aquests dos partits que ens queden, ens queda Manlleu a casa, que bé, ja heu vist que han pujat d'hoquei plat a hoquei lliga, llavors vol dir doncs, que tot el ferro posaran per intentar fer el play-off per pujar a Nacional Catalana, i nosaltres doncs, espero que traiem en algun moment aquest orgull interior que ens faci donar un plus i competir una miqueta més bé aquests 100 minuts que ens queden de lliga, ens queden 100 minuts realment, i espero veure això, un canvi i intentar tirar endavant tot el que puguem.
0: Sí, gràcies, Eloi, perquè queden dues jornades tan sols, en dues jornades en les quals doncs, ell també s'acomiadarà del club hoquei a Palafrugell, i esperem que sigui mantenint l'equip amb aquesta categoria. Per part del tercer equip, en victòria a la pista, difícil pista del Sant Jordi d'Esvalls per 2-5 amb el grup tercer de la segona catalana, i una victòria també necessària per consolidar-se la part mitjana de la taula classificatòria i allunyar el fantasma també dels darrers equips. La veritat és que el Sant Jordi d'Esvalls és el cué destacat de la categoria, per això no treu mèrit a la victòria. Queda una jornada. Marc Casademont.
9: Bé, doncs, repassant una mica el partit d'aquest cap de setmana, vam sortir amb la victòria a la pista del Sant Jordi, vam quedar amb un resultat final de 2-5. Un partit bastant correcte. A l'inici ens va costar una mica, potser, les finalitzacions de porteria i una mica la intensitat per arribar-hi, però vam saber capgirar-ho. Va ser un partit bastant d'inflexió a nivell de criteris de joc. Penso que les coses es van fer bé, es va treballar correctament, i no només això, sinó que va ser un partit on vaig poder donar bastant de minuts a gent que no n'havia tingut tants, potser durant tota la temporada, com els juvenils, i simplement sortint d'aquest partit amb la feina ben feta, content i amb ganes de fer aquest últim partit. No queda més. Així que, res, moltes gràcies i amb això em despedeixo d'aquesta temporada.
0: Moltíssimes gràcies, Marc. A veure, sort també per la darrera de les jornades. En parlarem també amb els nostres serveis informatius, igual que al final de temporada del segon equip, el que lidera l'Eloi Puig-Alràs. En handball també ho hem de seguir molt intensament. En handball perquè la setmana que ve recordem que divendres, dissabte i diumenge hi ha la fase final d'ascens de l'equip masculià que juga aquí a casa, aquí a Palafrugell, i que nosaltres seguirem a Ràdio Palafrugell amb la retransmissió els tres partits que disputi l'equip d'en Sergi Catarain en directe. Però també dissabte, diumenge, crec recordar, diumenge a la tarda, es jugarà l'equip femení B, l'ascens de categoria. Després d'una meravellosa temporada a primera catalana, van arribar a les semifinals, on els va eliminar el favorit, el Vilanova del Camí B, però ara juguen la tercera i quarta posició, la tercera dona dreta a l'ascens de categoria, i el primer pas està donat en victòria amb el partit d'anada 38-31, 7 gols de diferència favorables davant del Laietà Argentón. Ens en parla en Nino García.
10: Bon partit el que vàrem jugar dissabte contra el Laietà Argentona, que ens dona un avantatge de 7 gols. Bé, dic que vàrem començar molt bé, una primera part molt bona, especialment els primers 20 minuts, que vàrem fer una defensa 6-0 espectacular, ens va permetre recuperar pilotes, per tant, això fa que podem córrer el contraatac. Ells en 20 minuts ens van fer 7 gols només, teníem 11 gols d'avantatge, els últims 10 minuts elles es van posar les piles a la primera part i van acabar, bueno, vam acabar guanyant de 10 a la primera part, i bé, la represa era continuar igual, però sabíem que la Lleta Argentona havia de reaccionar. Tot i així, el nostre objectiu era intentar augmentar la distància a més de 10 gols, a tots els possibles, per pensar en el partit de tornada. però com ja dic, la Lletà va reaccionar, nosaltres poder no vam estar tan encertats a l'hora de xutar, la portera també va parar més a la segona part, i això va fer que al final acabessin guanyant de 7. Tot i així, és un gran resultat que ja hagués firmat abans de començar el partit, i ara toca anar a Argentona diumenge que ve a defensar aquests 7 gols d'avantatge. Està molt bé, però ni molt menys està fet, no està fet això, perquè allà és una pista complicada, podem trobar una encerrona maca, i o sigui que s'ha d'anar molt atents, perquè serà un partit més complicat del que pensem. A més, vindrem de les fases del primer equip, del senyor A masculí, que juga aquí fins diumenge al migdia, per tant, anirem a la tarda, diumenge a la tarda, a jugar allà, a veure com ens afecta tot això, que serà difícil de gestionar, però intentarem estar molt concentrades per intentar aconseguir ja aquest objectiu que ens vam marcar, que era l'ascens, i que ho tenim molt a prop, però s'ha d'acabar de fer.
0: Efectivament, la setmana que ve doncs es decidiran un parell de coses molt importants per al club en Volgarví, per al sènior masculí A i per al sènior femení B. Molta sort a tots. El Garbí B femení, el que hem de parlar, el Garbí B masculí, tancava la temporada amb victòria 37-34 davant del Bordils. I és el moment de la part poliesportiva del nostre espai. Col·laboradors que hem tingut durant tota la temporada i els quals també agraïm moltíssim que s'hagin acostat fins a nosaltres, com per exemple en Josep Massa, que una temporada més ens ha cobert el que ha passat al Club Atlètic Palafrugell. Gràcies, Josep. Endavant.
11: Aquest cap de setmana, una cinquantena d'atletes del Club Atlètic Palafrugell han participat en una estada a Puigpardines i han aprofitat per participar el dissabte en els Jocs Emporion. El diumenge a la tarda s'ha celebrat a Lloret el míting Acerco, juntament amb la primera jornada del Campionat Territorial d'Atletisme. Per part del Club Atlètic Palafrugell s'han assolit 3 posicions de medalla, que han sigut en Martí Gamero, que ha saltat 1,75 amb alçada, fent millor marca personal, Marc Lozano, que ha quedat tercer dels 1.500 metres amb 4:28.57, i l'equip de relleus de 4x400, format per Pedro Aguilera, Marc Lozano, Martí Pagès i Xenoca Palmada, que han obtingut un temps de 3:44.14. A banda de les medalles del territorial, dintre del míting, a destacar la victòria en els 5.000 metres de l'Ignasi Vall de Llou, amb una marca de 15:25.09, que és nou rècord personal.
0: Gràcies, en Josep, i fins la temporada que ve. Xavier Aldric, des del Club de Pàdel de la Granota, també ens informa del cap de setmana.
12: Bona, Rafael, què tal, com estem? Bueno, aquí estem un altre cop a fer una crònica del cap de setmana. Comencem pels equips femenins. El femení B va descansar. Llavors, el femení A vam aconseguir 2 punts molt, molt, molt positius per allunyar-nos de l'última plaça, que l'última plaça és el descens directe. Ens allunyem a 3 punts a falta de 2 jornades. I amb el femení C vam aconseguir un punt molt important per mantenir-nos a mitja taula contra les segones classificades. Pel que fa al masculí, el masculí A seguim invictes. Ja hem pujat fa un parell de jornades, però bueno, seguim sense perdre cap jornada. El que fa el masculí B, que és l'equip que tenim allà lluitant per fer el play-off per pujar a primera, vam treure 2 punts al camp del per 3, però vam tenir sort que el quart classificat, que és el que fa el tall, va punxar al camp del Roses C, i ara bé, ens jugarem tota l'última jornada de Lliga contra ells a casa seu. I el masculí C vam anar a Figueres, vam treure 3 punts, això ens allunya també dels play-offs de descens, i el masculí D, per acabar, vam treure un punt molt valiós contra l'Aro, que això ens pot ajudar a la salvació, que també estem allà contra les cordes.
0: Fantàstic, bé, ja està, gràcies. Doncs a tu, Xavier, també gràcies per participar, tot i que des del Club de Pàdel ha estat menys, perquè es van incorporar al nostre programa ja entrada la temporada. Josep Olivet, des del Bàsquet Club Palafrugell, amb aquesta temporada del 50è aniversari de l'entitat. Què heu celebrat aquest cap de setmana?
13: Hola a tots. Quasi acabant la temporada basquetbolística, aquest cap de setmana vam tenir dos partits a casa i dos partits a fora. Comencem pels que van jugar com a visitant, que van ser dos derrotes, la primera del preinfantil femení contra el Casanenc per 65-15 i l'altra del preinfantil masculí contra el Saset per 65-29. Dos partits on es va poder apreciar un punt de cansament per part dels dos equips del Bàsquet Club Palafrugell. I ara anem pels partits a casa. En vam tenir dos, que van ser dos victòries de molt de mèrit. La primera, del mini masculí, per 63-61 contra el Tordera. Un final molt ajustat i recompensa final pels nostres nois. I l'altra victòria, del júnior masculí, per 87-63 contra el Saset. Felicitar els nostres nois i entrenadors, perquè van fer un partit molt seriós i van saber portar el ritme del partit en tot moment. Enhorabona, doncs és tot. Seguim treballant. Gràcies.
0: Moltes gràcies, Josep. Des d'aquí una abraçada també a la gent del bàsquet. Laura Dobanyo, Club de Gimnàstica Rítmica. Aquest cap de setmana, on heu anat?
14: Bon dia, Rafael. Aquest cap de setmana vam participar als Jocs Emporion, que es van disputar el dissabte al Pavelló d'Esports d'Olot. El club va estar representat per 5 gimnastes de diferents categories que havien aconseguit l'accés a aquesta final després dels resultats aconseguits al llarg de tota la temporada de la Lliga Territorial de Gimnàstica Rítmica. D'aquesta final destaquem la primera posició aconseguida per l'Arlet Nadal en la categoria a la Via 2 i la segona posició aconseguida per la Manara Hadouch en la categoria a la Via 1. Des del club felicitem a les gimnastes participants per l'exhibició i l'actuació realitzada, així com el treball i la constància desenvolupada al llarg de tot el curs. Per altra banda, el diumenge es va disputar a Platja d'Aro el Campionat de Catalunya Absolut, on es disputaven els passes per al Campionat d'Espanya que tindrà lloc el mes de juny. La Sofia Sofra, en categoria infantil, es va proclamar sotscampiona de Catalunya, el que li otorga el passe. Es disputaven els passes per al Campionat d'Espanya que tindrà lloc el mes de juny. La Sofia Sofra, en categoria infantil, es va

0: Diumenge es disputarà el Campionat de Catalunya per equips, on participarem amb un equip sènior i un equip júnior per poder aconseguir també el passe al Campionat d'Espanya, que en aquest cas es disputarà el mes de juliol. Molta sort a totes elles.
1: Gràcies de tot cor, Laura, i també gràcies per la teva participació al llarg de tota la temporada del Palasport. També ho ha fet la Marina Retxes des del Club de Bitlles Catalanes de Llofriu. A veure com ha acabat la temporada, perquè estaven frec a frec per saber si es classificaven per d'altres competicions. Marina.
2: Bon dia. Aquest cap de setmana vam jugar la 14a jornada de Lliga Catalana, que és l'última d'aquesta competició. En la primera partida vam fer un total de 302 punts al Llofriu i 25 bitlles i 287 punts i 22 bitlles a la Perxa d'Esto Negre. En aquesta primera partida vam començar amb un bon parcial, 102 a 94, on guanyem aquest primer parcial de 8 punts. En el segon parcial encara el millorem més els dos equips, 104 a 98. Guanyem 6 punts en aquest segon parcial, on en total acabem amb 14 punts per anar a jugar en aquest tercer parcial. En aquest tercer parcial, sort que teníem una mica més d'avantatge, perquè ja es va estar més ajustat. Vam fer un total de 96 punts nosaltres al Llofriu i 95 punts al Perxa d'Esto Negre. Per tant, sumem els 2 punts d'aquesta primera partida. En la segona partida comencem amb molt bon parcial els dos equips, 104 a 104, on la partida és com si la comencéssim de zero, perquè anem empatats. En el segon parcial ja millorem. Fem un total de 98 punts i el Perxa d'Esto Negre un parcial de 84 punts, on guanyem aquest segon parcial de 14 punts. Per tant, anem a jugar aquest tercer parcial igual que en la primera partida, de 14 punts. I acabem amb un últim parcial de 99 punts al Llofriu i 97 al Perxa d'Esto Negre, on acabem guanyant de 2 punts aquest parcial. Per tant, guanyem la partida d'un punt més que l'anterior, de 16 punts, però amb un punt menys que l'anterior, 301 a 285. En aquesta competició hem quedat finalment segons, ja que els Isaacs Piquen de Mont-ras van guanyar les dues partides contra el Sils Estany. Per tant, els Isaacs Piquen de Mont-ras i el Llofriu serem els dos equips de primera divisió de Girona que anirem a jugar al Campionat de Catalunya de Clubs el dia 5 de juliol a Fogars de la Selva.
1: Fantàstic, doncs, bones notícies amb aquesta classificació del club Llofriuenc per als campionats de Catalunya. Enhorabona. I gràcies, Marina, per la teva col·laboració al Palasport. També ens ha col·laborat sempre que ha pogut la Pat Jové des del Club de Patinatge Artístic de Palafrugell.
3: Bon dia. Aquest diumenge va tenir lloc al Club Patinatge Artístic Palafrugell el primer Trofeu Catalunya de figures obligatòries. Va ser una jornada amb molta participació de patinadores de diversos clubs de Catalunya i des del club estem molt contents per com es va esdevenir i com va anar tot. Així que moltes gràcies als que heu participat.
1: Moltes gràcies a tu, Pata, per la col·laboració i sort. El que farem ara és escoltar amb el nostre col·laborador en Pau Lladó, que avui volia venir aquí en directe per acomiadar la temporada del Palasport, però no ha pogut ser a causa de coses professionals doncs, que tenia. Però no ha volgut deixar d'estar present entre nosaltres i nosaltres agrair-li tota la feinada que ha fet en les diferents entrevistes que ens ha portat aquesta temporada. Pau Lladó.
4: Ei, família, com anem? Avui havia de ser en aquest últim programa de la temporada del Palasport de Ràdio Palafrugell, aquí amb en Rafael Corbí, físicament, però finalment no podrà ser. En tot cas, us desitjo que hàgiu passat una bona temporada, que els vostres objectius, si no s'han complert, estiguin per complir-se, i en tot cas, si tot va com ha d'anar, que deia aquell, ens veiem la temporada que ve i segur que ens veurem el dia 13 de juny a la festa de l'esport que, com cada any, tindrà lloc pavelló de patinatge d'aquí de Palafrugell. Una abraçada a tots i ens veiem en allà.
1: Gràcies, Pau. Una festa a la qual no podré assistir jo perquè sóc fora, però que és una bona manera d'acabar la temporada. A les xarxes

0: Socials de la nostra emissora trobareu informació sobre com es va desenvolupant aquesta festa de l'esport, on hi haurà en Pau i també hi haurà el nostre company i director, en Ferran Castellà. Per la meva part, en res més, donar les gràcies, immenses gràcies a tota aquesta gent que han anat participant, alguns dels quals ja no han sortit amb el programa d'avui perquè ja ha acabat la temporada o perquè estan descansant ara mateix a falta, per exemple, en Sergi, de les fases finals, i moltíssima altra gent amb els clubs que hi han volgut participar. I d'altres, doncs, des d'aquí, torno a enviar un missatge a gent com la gent del tennis o la gent del club de natació o la gent també del club de tennis taula que no han participat malgrat els nostres intents repetits de que ho fessin. Si voleu, la temporada que ve aquí serà a casa vostra. Moltíssimes gràcies per tot. Salutacions d'en Rafael Corbí i fins un altre Palesport. Adéu-siau.
1: Palesport.
2: El programa d'esports de tots i totes de Ràdio Palafrugell.
3: Tots els esports, tots els esportistes.
2: Cada dilluns i cada divendres tens una cita amb els esports a Ràdio Palafrugell. Podeu participar-hi tant si sou una entitat com si sou esportistes
3: o com si militeu amb equips d'altres llocs de casa nostra.
2: Per tant, 633 10 16 53.
3: 633 10 16 53.
2: Envieu-nos les vostres notes de veu.
1: Palesport, amb Rafael Corbí, a la nostra web, a totes les plataformes. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat.

0: Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Més de 3.000 models exposats de rajola, gres i porcelànic per triar i remenar.
2: A on?
1: Al reydelarajola.com.
2: A on?
1: Al reydelarajola.com.
3: Viu les fases d'ascens a Primera Nacional del Club amb el Garbí a Ràdio Palafrugell. Us esperem amb retransmissions especials aquest divendres i dissabte a partir de 7:45 del vespre i diumenge a partir de 12:45 del migdia en directe al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
4: Palafrugell es viu a l'emissora municipal.
3: Serem al Garbí Arena per explicar-vos les fases d'ascens.
0: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
3: L'embol es juga a Ràdio Palafrugell.
5: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
4: Escoltes Ràdio Palafrugell.
3: I ara arriba Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
6: Aquesta que escoltareu és una cançó anomenada Folded de la cantant de Califòrnia Kehlani, una cançó del passat 2025, però que ha tornat a triomfar gràcies als premis Grammy d'aquesta temporada.

0: Viu les fases d'ascens a Primera Nacional del Club amb el Garbí a Ràdio Palafrugell. Us esperem amb retransmissions especials aquest divendres i dissabte a partir de 7:45 del vespre i diumenge a partir de 12:45 del migdia en directe al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Palafrugell es viu a l'emissora municipal.
0: Serem al Garbí Arena per explicar-vos les fases d'ascens.
2: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
0: L'embol es juga a Ràdio Palafrugell.
3: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
4: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
3: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
4: Crystal Box. Som professionals.
3: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
4: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
3: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
4: Telèfon central 972 17 02 77.
5: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
6: Top 50. Un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
7: Dos artistes molt carismàtics ens porten aquesta col·laboració que escoltem. Tonto por ti, un tema que prometen dos grans artistes com Leire Martínez i Abraham Mateo.

Aquesta és una cançó que ens aporta la Rosalía al costat del trio estadounidenc de música regional mexicana Yaritza, i la seva essència és La Perla, i és una de les cançons del darrer exitós disc de la Rosalía.

La cançó anomenada Give Me Something, que és una cançó de la banda de Colorado One Republic per al joc de rol Ark Knights Enfield. L'escoltem també al nostre espai.

artista d'Úbeda que ens porta excel·lent música. I si no, aquí una prova d'aquesta cançó tan coneguda de Louis Armstrong. Es diu What a Wonderful World. Clara Foronda.

La dupla dels Països Baixos, dos gegants de la música electrònica, Martin Garrix i Armin van Buuren, amb la seva primera col·laboració oficial, Sleepless Nights, al costat de la veu de Libby Whitehouse.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regencós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
2: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous Espais, carretera de Palafrugell a Regencós, davant del radar.
3: Una preciosa cançó i tot un èxit de la cantant de Vinaròs, Esther, i en aquest cas en la col·laboració de Miki Núñez. Això es diu...

En Cazú és el DJ català més seguit a les xarxes socials i ens ha sorprès amb el seu debut vocal amb una cançó marcada per l'experiència personal. Casa, avió, gata.

0: Aquesta és la música de l'Oreja de Van Gogh, que feia des del 2020 que no traien res nou, el primer senzill d'en Tensà del Retorn de Maya Montero. La cançó Todos Estamos Bailando, la misma canción.
1: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
2: Ràdio Palafrugell.
0: El rhythm and blues contemporani de Leon Thomas amb Vibes Don't Lie també forma part de la nostra llista des del seu àlbum Mota, que va publicar originalment el

0: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
3: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
4: La cançó Talk to Me és una peça de la cantant sueca Robin del seu novè àlbum d'estudi que porta el nom de Sexistential.

Una cançó que et fa somriure només escoltar-la. Felicitat és la tercera cançó del duet format per la Fiona i la Clara. Una cançó pop i molt ballable que es diu Felicitat. I sens dubte que ens la porta. Aquesta cançó es diu Superestrella i és una cançó de la cantant catalana Aitana. Va ser publicada amb el seu quart àlbum d'estudi anomenat Cuarto Azul.

0: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafel Corbí.
1: Així sona la música del noi de Toledo juntament amb el d'Alacant. Pole i Funzo ens arriben a nosaltres des del seu àlbum Punto Cero amb Pop Irlandès.

0: viu les fases d'ascens a Primera Nacional del Club amb el Garbí a Ràdio Palafrugell. Us esperem amb retransmissions especials aquest divendres i dissabte a partir de 7:45 del vespre i diumenge a partir de 12:45 del migdia en directe al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Palafrugell es viu a l'emissora municipal.
0: Serem al Garbí Arena per explicar-vos les fases d'ascens.
2: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
0: L'embol es juga a Ràdio Palafrugell.
3: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
4: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
5: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
0: Aquest dissabte 23 de maig a les 6 de la tarda a la Fundació Cuixart, trobada de pubilles i reines de les festes de primavera, amb una taula rodona al voltant de la figura de les pubilles i després un espectacle de l'artista transformista Jessica Pulla. D'altra banda, aquest dissabte a les 8 del vespre, sopar de presentació i espectacle de les colles de festa de primavera. A les 8 del vespre hi haurà l'obertura de portes i després amb el sopar a partir de 9:15 del vespre. I a 11:15, espectacle La teva cara em sona, edició sofà, peli i manta. I per acabar, hi haurà el fi de festa amb el DJ Arzonist a partir de les 12 de la nit.
2: Música, actualitat i esports. Ràdio Palafrugell.

0: Palafrugell.
1: El programa d'esports de tots i totes de Ràdio Palafrugell.
2: Tots els esports, tots els esportistes.
1: Cada dilluns i cada divendres tens una cita amb els esports a Ràdio Palafrugell. Podeu participar-hi tant si sou una entitat com si sou esportistes
2: o com si militeu amb equips d'altres llocs de casa nostra.
1: Per tant, 633 10 16 53.
2: 633 10 16 53.
1: Envieu-nos les vostres notes de veu.
0: Palafrugell amb Rafael Corbí a la nostra web.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: Ei, sabeu que el restaurant Cala Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... A restaurant Cala Teresa de Pals, en Ramon us espera!

emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

0: ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes Més més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
1: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmés.com.
0: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, oberts.

0: Restaurant Cafeteria Darkom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouane. Amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begú, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.
1: Laboratori Corbí. Cuina i bany. Directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
2: Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 4. El Departament d'Educació proposarà demà als sindicats incorporar al curs que ve 2.405 professionals per a l'escola inclusiva, accelerar els pagaments als docents recollits a l'acord amb Comissions Obreres i UGT i millorar els complements salarials de tutoria, cotutoria i la tutoria dels centres de màxima complexitat. La Fiscalia demana presó eludible amb 1 milió d'euros per a Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, detingut aquest matí pels Mossos per la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. Aquest migdia ha arribat als jutjats emmanillat i escortat per la policia. La seva declaració ha durat un parell d'hores i només ha respost a les preguntes del seu advocat. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència després que l'Audiència Nacional l'hagi imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals. La policia ha escorcollat durant tot el matí l'oficina de l'expresident, que haurà de declarar el jutjat en el termini de 2 setmanes. Detingut un home a Figueres per haver matat a ganivetades la seva exparella al mig del carrer. L'agressor tenia un ordre d'allunyament de la víctima i un llarg historial per violència de gènere, segons les primeres informacions de fonts de l'Ajuntament. El cas s'investiga com un cas de presumpte homicidi de violència masclista. La víctima és una dona de 33 anys. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen l'acord de pressupostos amb més recursos per a educació, sanitat, el català, els pobles petits, els joves i els grans. La meitat dels acords s'han negociat amb Madrid, com la línia orbital, l'ampliació dels Mossos i la gestió de l'IRPF. Esquerra confia en la reforma del finançament per encabir-ho. I els comuns avisen que volen més mesures en l'àmbit d'habitatge i aquesta tarda reuniran amb el govern. Junts acusa Esquerra d'haver pactat els pressupostos per interessos particulars i no pel país. Vladimir Putin arriba avui a Pequín per reunir-se demà amb el seu homòleg Xi Jinping, que el viatge es produeix menys d'una setmana després de la visita de Donald Trump. El president rus presumeix de bones relacions amb la Xina i vol fer avenços en un macroprojecte per abastir de gas al país. L'art difuminat borroso de línies imprecises que es va generar a partir de la sèrie impressionista Els Nanúfers de Monet protagonitza la nova exposició d'art contemporani que dijous obrirà portes al Caixa Fòrum de Barcelona. Desenfocat, una altra visió de l'art reuneix 77 obres de grans artistes moderns.
0: Esports.
2: El Barça estaria molt a prop d'entrar de nou dins el fair play financer. Javier Gómez, director general corporatiu de la LFC.
1: ...d'art contemporani que dijous obrirà portes al Caixa Fòrum de Barcelona. Desenfocat, una altra visió de l'art reuneix 77 obres de grans artistes moderns.
0: Esports.
2: El Barça estaria...

0: de juny. El club blaugrana encara ha de disputar les fases finals de la Copa del Rei i de la Champions. I Marc Ballester renova com a primer entrenador del Badalona Women de la Lliga Femenina de Futbol. El tècnic barceloní de 29 anys va agafar la banqueta de l'equip al desembre per la marxa d'Anna Junyent.
1: Tarda assolellada a les comarques de l'interior i amb núvols a les zones de muntanya del país. S'esperen ruixats al Pirineu i seran localment intensos a les comarques de Girona i Osona. L'ambient serà càlid. Les màximes han tocat els 30 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre.
2: 3Cat Info. Les notícies a Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
3: El corredor Mató Palafrugell ha caigut fins a la 8a posició de la classificació després de perdre per 0-5 contra el Club d'Esports Vendrell. L'equip suma 33 punts i queda per darrere del Barça Atlètic, l'Espanyol i el Congrés La Sagrera es mou, tots tres també amb 33 punts. El partit va estar dominat pels rivals des del primer minut. Tot just començar, Magí Prat va obrir el marcador amb el primer gol. A la meitat de la primera part, Marc Palau va ampliar l'avantatge amb el segon i abans del descans, l'Aldo Antonio Velasco va marcar de falta directa fins al 0-3 amb què es va arribar a la primera part. A la repesca, Lluís Ferrer va marcar el quart gol dels visitants. Ja en els últims minuts del partit, John Borrego va tancar la golejada amb el cinquè i definitiu gol, que va situar el 0-5 final al marcador. L'entrenador de l'equip, Fran González, ha demanat disculpes a l'afició i ha parlat del declivi de l'equip en els últims partits.
4: El primer de tot, demanar disculpes a l'afició i a la gent que va vindre a veure el partit perquè no vam estar alçant en cap moment. Tot i que ho teníem a tocar per poder tenir opcions, com als últims 4-5 partits, però bueno, ha hagut una baixada d'intensitat, d'actitud, i ens ha portat aquí. La baixada ja ens ha fet molt de mal i no m'ha sabut agafar rols de tirar l'equip endavant.
3: González també ha assenyalat que es preveuen nombrosos canvis en la plantilla de l'equip.
4: Després d'una temporada amb un mal sabor de boca i el que sí que podem avançar que hi haurà bastants canvis a la plantilla, dels quals en breu comencem a avisar les altes i les baixes. Avui ja podem assegurar que en Gerard Pujol ja ha renovat, que és una gran notícia per nosaltres, i en breu començant a fer públiques les renovacions dels que seguiran, que seran pocs, gran quants canvis.
3: Amb aquest partit, el corredor Mató Palafrugell posa el punt i final a la temporada 2025-2026. L'equip tanca la competició en 8a posició i es centra la mirada en la planificació del pròxim curs.

0: Viu les fases d'ascens a Primera Nacional del Club amb el Garbí a Ràdio Palafrugell. Us esperem amb retransmissions especials aquest divendres i dissabte a partir de 8:15 PM i diumenge a partir de 12:15 PM en directe al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Palafrugell es viu a l'emissora municipal.
0: Serem al Garbí Arena per explicar-vos les fases d'ascens.
2: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
0: L'embol es juga a Ràdio Palafrugell.
3: Impactarètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.
4: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
3: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
4: Crystal Box. Som professionals.
3: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
4: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
3: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
4: Telèfon central 972-170277.
5: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
0: Aquest cap de setmana arriba al Teatre Municipal de Palafrugell i hi havia una vegada contes per a nens i nenes grans, amb la companyia Dom Teatre de l'Aula de Teatre de Palafrugell. És una adaptació lliure de Nat Peça amb els contes per nens i nenes políticament correctes de

0: Temps fin del 1995. Les entrades valen 12 euros i podrem veure l'obra aquest dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda.
1: Escolta Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. I trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
2: i t'enganxarà.
1: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.
1: Espai i temps.

0: amor.
1: Escoltar els podcasts amb Segell Ràdio Palafrugell és molt més fàcil. Entra a la nostra plataforma d'àudio a podcast.radiopalafrugell.cat i trobaràs tots els programes i continguts de l'emissora i els podràs escoltar, descarregar i compartir.
2: Benvinguts i benvingudes de nou a Palalovers.
3: Comencem un nou episodi de...
1: Els informatius, les entrevistes, els podcasts temàtics, els programes musicals, tot ho trobaràs a podcast.radiopalafrugell.cat i, com sempre, els pots continuar seguint a les plataformes d'àudio habituals. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal.

0: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: Turista, dime si estàs lista.
1: Escoltes Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell.

0: Barbacoes de totxo refractari fetes a mà per llenya i carbó a preus de fàbrica. I ara també venda online.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com!
2: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. El 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. ...45 anys al teu costat.

0: Amb només unes hores al mes, pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
2: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
2: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
3: Escolta Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Són les 5. I a aquesta hora comencem fent un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Es mantenen uns 10 quilòmetres de cua encara a l'autopista AP7 entre Banyeres del Penedès i Santa Margarida i els Monjos en direcció Barcelona-Girona, on hi ha un sol carril obert per tasques de reasfaltat. També uns 3 quilòmetres de cua a l'N340 entre l'Arbós i Castellet i la Gornal, també en direcció nord. Destaquem també la cua a la Ronda Litoral a l'altura del port en totes dues direccions per alguna possible incidència i la mateixa autopista AP7 amb Mollet del Vallès en sentit nord a causa d'un accident.
0: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ja ha sortit en llibertat provisional després d'haver dipositat 1 milió d'euros a la jutgessa. La magistrada havia decretat presó provisional a canvi d'aquesta fiança. Se l'investiga per un delicte d'homicidi per la seva presumpta relació amb la mort del seu pare el desembre del 2024, a Montserrat. El Departament d'Educació proposarà demà a la tarda als sindicats incorporar el curs que ve 2.405 professionals per l'escola inclusiva, accelerar els pagaments als docents recollits amb l'acord amb Comissions Obreres i UGT i millorar els complements salarials de tutoria, cotutoria i el de tutoria als centres de màxima complexitat. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència després que l'Audiència Nacional l'hagi imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals. La policia ha escorcollat durant tot el matí l'oficina de l'expresident, que haurà de declarar el jutjat en el termini de 2 setmanes. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen l'acord de pressupostos amb més recursos per a l'educació, sanitat, el català, els pobles petits, els joves i els grans. La meitat dels acords s'han de negociar amb Madrid, com la línia orbital, l'ampliació dels Mossos i la gestió de l'IRPF. Esquerra confia en la reforma del finançament per encabir-ho. I detingut un home a Figueres per haver matat a ganivetades la seva exparella al mig del carrer. L'agressor tenia un ordre d'allunyament de la víctima i un llarg historial per violència de gènere, segons les primeres informacions de fonts de l'Ajuntament. El cas s'investiga com un presumpte homicidi de violència masclista. La víctima és una dona de 33 anys. L'Ajuntament convocarà per demà un minut de silenci. L'exèrcit iranià adverteix que obrirà nous fronts si els Estats Units es torna a atacar. Teheran ha reafirmat la voluntat de negociar amb Washington després que Trump ha anunciat que ha ajornat a petició dels països del Golf un atac previst avui.
2: Esports.
3: El Barça estaria molt a prop d'entrar de nou dins el fair play financer. Javier Gómez, director general corporatiu de la LFP, així ho ha deixat entreveure. D'altra banda, el Barça femení segueix preparant la final de Champions de dissabte i aquesta tarda al Tot Costa, de Catalunya Ràdio, entrevista Alexia Putellas. El Barça d'handbol fa oficial les sortides de Domen Magoch, Emil Nielsen i Antonio Bazán un cop acabin els seus contractes d'aquest 30 de juny, mentre que Marc Ballester renova com a president de Champions de dissabte i aquesta tarda al Tot Costa, de Catalunya Ràdio, entrevista Alexia Putellas. El Barça d'handbol fa oficial les sortides de Domen Magoch, Emil Nielsen i Antonio Bazán un cop

0: de Girona i a Osona. L'ambient serà càlid. Les màximes han tocat els 30 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre.
1: Trescat Info. Les notícies a Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
2: El corredor Mató Palafrugell ha caigut fins a la 8a posició de la classificació després de perdre per 0-5 contra el Club d'Esports Vendrell. L'equip suma 33 punts i queda per darrere del Barça Atlètic, l'Espanyol i el Congrés La Sagrera es mou, tots tres també amb 33 punts. El partit va estar dominat pels rivals des del primer minut. Tot just començar, Magí Prat va obrir el marcador amb el primer gol. A la meitat de la primera part, Marc Palau va ampliar l'avantatge amb el segon i abans del descans, l'Aldo Antonio Velasco va marcar de falta directa fins al 0-3 amb què es va arribar a la primera part. A la repesca, Lluís Ferrer va marcar el quart gol dels visitants. Ja en els últims minuts del partit, Joan Borrego va tancar la golejada amb el cinquè i definitiu gol, que va situar el 0-5 final al marcador. L'entrenador de l'equip, Frank González, ha demanat disculpes a l'afició i ha parlat del declivi de l'equip en els últims partits.
3: El primer de tot, demanar disculpes a l'afició i a la gent que va vindre a veure el partit, perquè no vam estar alçant en cap moment. Tot i que ho teníem a tocar per poder tenir opcions, com als últims 4-5 partits, però bueno, ha hagut una baixada d'intensitat, d'actitud, i en temporada d'equip la baixada ja ens ha fet molt de mal i no m'ha sabut agafar rols de tirar l'equip endavant.
2: González també ha assenyalat que es preveuen nombrosos canvis en la plantilla de l'equip.
3: Després d'una temporada amb un mal sabor de boca, i el que sí que podem avançar que hi haurà bastants canvis a la plantilla, dels quals en breu comencem a avisar les altes i les baixes. Avui ja podem assegurar que en Gerard Pujol ja ha renovat, que és una gran notícia per nosaltres, i en breu començant a fer públiques les renovacions dels que seguiran, que seran pocs, no hi haurà quants canvis.
2: Amb aquest partit, el corredor Mató Palafrugell posa el punt i final a la temporada 2025-2026. L'equip tanca la competició en 8a posició i es centra la mirada en la planificació del pròxim curs.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Viu les fases d'ascens a Primera Nacional del Club amb el Garbí a Ràdio Palafrugell. Us esperem amb retransmissions especials aquest divendres i dissabte a partir de 7:45 del vespre i diumenge a partir de 12:45 del migdia en directe al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Palafrugell es viu a l'emissora municipal.
0: Serem al Garbí Arena per explicar-vos les fases d'ascens.
2: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
0: L'embol es juga a Ràdio Palafrugell.
3: Tot allò que passa a casa nostra...
0: Aquest dissabte 23 de maig a les 6 de la tarda a la llibreria No Llegiu Mediterrània, presentació de converses de sobretaula al motel de Joan Armenguer i Xavier Fabrés. La presentació anirà a càrrec de Carme Fenoll. L'entrada és gratuïta.

0: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6 euros amb 50 cèntims. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab and Tacos.
1: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
2: Aïllaments Jusgon. Aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
3: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
2: Disposem de grua pròpia i també...

0: servei de pintura en general.
1: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
0: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.

vida sempre és mucho más bonita cuando la imaginas. Amb aquesta cançó que ens porta de Pol, No lo sé ni jo, comencem una estona més aquí en la teva sintonia, en el 107.8 de la FM, la teva ràdio, la que a tu t'agrada en aquesta etapa musical del 107.8 de la FM. Necessito un input que m'acerca. Aquí escoltes èxits actuals i clàssics a sempre dels de tota la vida. Ens quedem tot seguit escoltant a Diego Torres, segurament una de les seves cançons més conegudes, en aquest cas amb la col·laboració d'Estopa, els germans Muñoz. I aquesta última noche, bona tarda i bona hora, per cert, et quedes una estona més?

dice que sí o sí, ya no voy a sufrir por este amor. I saltem en Forta Diego Torres, que ens portava fa molt i molt de temps. La reedició d'aquest èxit, en aquest cas amb la col·laboració dels germans Muñoz, Estopa, aquesta última noche. La teva tarda musical, que no és l'última tarda, perquè ens queda moltes i moltes més tardes aquí en la teva sintonia sempre. Bones cançons com la que ens porta Benito Camelas, Justícia Política.

que ens porta Benito Camela, és un dels grups que més porten en aquest món de la música en aquest país, amb aquesta cançó Justícia Política, el que és aquest nou treball discogràfic. Ens quedem, viatgem a Màlaga per trobar Vanessa Martín, una de les grans, i aquests Objetos Perdidos.

compartint sempre amb les seves grans cançons, en aquest cas, Objetos Perdidos. Aquesta història que escoltem aquí en la teva sintonia en la tarda musical. De Vanessa Martín, canviem totalment d'estil, en aquest cas, amb un dels grans. Estem parlant d'Elton John.

Bueno, de la música del gran Elton John ens quedem amb la gran artista que tenim, com és Lola Índigo, que ens porta la seva nave dragón i sin autotune.

sin autotune que ens porta l'Ola Índigo des del treball discogràfic Nave Dragon. Ens quedem amb Raúl Alejandro abans d'arribar al punt de la publicitat i ho farem escoltant aquesta cançó que porta per títol Carita Linda.

0: carita linda. Escoltem falques publicitaris i tornem aquí a la teva sintonia amb moltes més cançons.
1: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
2: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
1: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.

0: Espresso macchiato.
1: Forpass Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpass Gastronomia, al polígon industrial de Palafrugell. Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgria per l'Ava, quilòmetre 2. Gualta.

0: 3CAT Info.
1: Són les 6, bona tarda. I aquesta hora el primer titular és pel trànsit. Equip viari, endavant.
2: Continua complicada l'AP7 amb uns 10 quilòmetres de cua entre Banyeres del Penedès i Santa Margarida i els Monjos, direcció Barcelona, perquè hi ha un sol carril obert per tasques de reasfaltat a causa de l'incendi ahir al vespre de dos camions. A l'àrea de Barcelona, amb cues habituals d'hora punta, destaquem la Ronda Litoral amb retencions entre Poblenou i la Barceloneta i també a l'altura de Montjuïc, en sentit Llobregat, a causa d'un vehicle avariat.
1: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andí, que ja ha sortit en llibertat provisional després d'haver dipositat 1 milió d'euros a la jutgessa, la magistrada havia decretat presó provisional a canvi d'aquesta fiança. Se l'investiga per un delicte d'homicidi per la seva presumpta relació amb la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. El Departament d'Educació proposarà demà a la tarda als sindicats incorporar el curs que ve 2.400 professionals per a l'escola inclusiva, accelerar els pagaments als docents recollits a l'acord amb Comissions Obreres i UGT i millorar els complements salarials de tutoria, cotutoria i la tutoria de centres d'alta complexitat. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen l'acord de pressupostos amb més recursos per a educació, sanitat, el català, els pobles petits, els joves i els grans. La meitat dels acords s'han de negociar a Madrid, com la línia orbital, l'ampliació dels Mossos i la gestió de l'IRPF. Esquerra confia en la reforma del finançament per encabir-ho. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència després que l'Audiència Nacional l'hagi imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals. La policia ha escorcollat durant tot el matí l'oficina de l'expresident, que haurà de declarar el jutjat en el termini de dues setmanes. Detingut un home a Figueres per haver matat a ganivetades la seva exparella al mig del carrer. L'agressor tenia un ordre d'allunyament de la víctima i un llarg historial per violència de gènere, segons les primeres informacions de fonts de l'Ajuntament. El cas s'investiga com un presumpte homicidi de violència masclista. La víctima és una dona de 33 anys. L'Ajuntament convoca per demà un minut de silenci. Donald Trump adverteix que atacarà l'Iran a principis de la setmana que ve a tot estirar si Teheran no tanca un acord. El president dels Estats Units admet que s'ha progressat força en les negociacions, però alerta que serà inflexible si no hi ha un progrés ben aviat. I el Gremi de Llibreters de Catalunya llança la campanya Combat la distòpia, tria la llibreria, que vol fer front a les pràctiques que posen en perill els seus establiments. Entre aquestes pràctiques denuncia descomptes il·legals, venda directa a fires o mercats i concursos públics per nodrir biblioteques.
0: Esports.
3: El Barça estaria molt a prop d'entrar de nou dins el fair play financer. Javier Gómez, director general corporatiu de la LFP, així ho ha deixat entreveure. D'altra banda, el Barça femení segueix preparant la final de Champions de dissabte i aquesta tarda el Tot Costa de Catalunya Ràdio entrevista Alexia Putellas. La selecció catalana de bàsquet masculina tornarà a jugar un partit. Serà el 28 de juny al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. I el Barça d'handbol fa oficial les sortides de Dome Makuch, Emil Nielsen i Antonio Bazán un cop acabin els seus contractes aquest 30 de juny.
1: Els ruixats de la tarda s'intensificaran aquest vespre a les comarques de Girona i Osona. Amb l'arribada de la nit, els núvols es dissiparan. Dimecres el temps serà més estable, amb sol i algun ruixat puntual al Pirineu. Farà més calor, s'esperen màximes de més de 30 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
0: 3CAT Info. Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: A més de 30 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
0: 3CAT Info. Les notícies a Ràdio Palafrugell.

0: 3, també amb 33 punts. El partit va estar dominat pels rivals des del primer minut. Tot just començar, Magí Prat va obrir el marcador amb el primer gol. A la meitat de la primera part, Marc Palau va ampliar l'avantatge amb el segon i abans del descans, l'Aldo Antonio Velasco va marcar de falta directa fins al 0-3 amb què es va arribar a la primera part. A la repesca, Lluís Ferrer va marcar el quart gol dels visitants. Ja en els últims minuts del partit, John Borrego va tancar la golejada amb el cinquè i definitiu gol, que va situar el 0-5 final al marcador. L'entrenador de l'equip, Frank González, ha demanat disculpes a l'afició i ha parlat del declivi de l'equip en els últims partits.
1: El primer de tot, demanar disculpes a l'afició i a la gent que va vindre a veure el partit, perquè no vam estar alçant en cap moment. Tot i que ho teníem a tocar per poder tenir opcions, com als últims 4-5 partits, però bueno, ha hagut una baixada d'intensitat, d'actitud, i ens ha portat aquí. La baixada ja ens ha fet molt de mal i no ha sabut agafar rols de tirar-los endavant.
0: González també ha assenyalat que es preveuen nombrosos canvis en la plantilla de l'equip.
1: Després d'una temporada amb un mal sabor de boca i el que sí que podem avançar que hi haurà bastants canvis a la plantilla, dels quals en breu comencem a avisar les altes i les baixes. Avui ja podem assegurar que en Gerard Pujol ja ha renovat, que és una gran notícia per nosaltres, i en breu començant a fer públiques les renovacions dels que seguiran, que seran pocs, seran uns quants canvis.
0: Amb aquest partit, el corredor Mató Palafrugell posa el punt i final a la temporada 2025-2026. L'equip tanca la competició en vuitena posició i es centra la mirada en la planificació del pròxim curs.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
1: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.

de Luna, nosaltres comencem una estona més aquí a la teva tarda musical del 100.8 de la FM. Grans èxits actuals i clàssics sempre dels de tota la vida. Desconocidos, es diu aquesta cançó. Estava tot aquello que sentíamos. Doncs ja està, aquí estem, a la teva sintonia, com sempre, de 5 de 3 a 7 de la tarda, escoltant bones cançons. I Álvaro de Luna, ens quedem amb els Catarres i començar a viure. Bona tarda i bona hora.

record d'Àlex Ubago no volverà a pensar en ti, que ho sàpigues, abans la història dels Catarres començar a viure. Nunca lo tuvimos, és la reflexió que es fa aquest artista que ens porta aquest treball discogràfic Àlex Ubago. Ana Mena és la protagonista que ens arriba a continuació amb aquesta La Razón, aquesta cançó.

que està tan de moda que nosaltres escoltem aquí en la teva tarda musical del 107.8 de la FM. Estem parlant d'Anna Mena, col·laboració de Hale amb aquesta cançó anomenada La Razón. Canviem d'estil i farem amb Figa Flaua, solucions i no problemes.

Bacilos, que ja fa molt i molt de temps ens portava a mi primer millón. En aquest cas, aquesta nova cançó anomenada Anoche. Abans feia Flau a Solucions i No Problemes i tot seguit ens quedem amb una parella també artísticament parlant, per un costat Batiets i per l'altre Marlena, que ens porta aquesta història anomenada Estaré millor demà, que ho sàpigues.

Marlena, que ens porta Estaré millor demà. I abans d'arribar al punt de la publicitat ens quedem amb Abraham Mateo, Plan de hoy, quiero verte.

0: cuál es tu plan de hoy, porque jo quiero verte, eh? Que sàpigues, aquest és el tema ens porta Abraham Mateo. Ara sí que arribem al punt de la publicitat, però tornem tu encara aquí en la teva sintonia amb el 100.8 de la FM. Aquesta tarda musical, no desconnectis.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
2: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
3: Mobles de bany de totes les mides i colors en liquidació a preus de fàbrica. Els teus somnis al millor preu.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com.
5: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it's not available.

0: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
1: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
2: El corredor Mató Palafrugell...

Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Camp d'Embrats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio.

0: Clam Matinal. Clam Matinal. El programa més participatiu de Ràdio Palafrugell. Amb en Vicenç Rodríguez posem el peu al coll al matí i ens acabem d'activar amb bon humor. La col·laboració dels oients i la millor música.
1: Podeu interactuar al nostre Facebook matinal, Rafael Vicenç Matinal Ràdio Palafrugell, o seguir-nos per Twitter, @matinal108.
0: Clam Matinal. Cada dia a partir de 2:15 del matí.

0: Viu les fases d'ascens a Primera Nacional del Club amb el Garbí a Ràdio Palafrugell. Us esperem amb retransmissions especials aquest divendres i dissabte a partir de 8:15 PM i diumenge a partir de 12:15 PM en directe al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Palafrugell es viu a l'emissora municipal.
0: Serem al Garbí Arena per explicar-vos les fases d'ascens.
2: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
0: L'embol a jugar a Ràdio Palafrugell.
3: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada. Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns el teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
4: Pals i la cuina de l'arròs. Fins al 31 de maig, els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi del nostre poble us conviden a gaudir del menú de l'arròs de Pals, complementat amb un programa d'activitats i visites guiades per a tota la família. Més informació al telèfon 972 63 73 80 i a Visit i Vi del nostre poble us conviden a gaudir del menú de l'arròs de Pals, complementat amb un programa d'activitats i visites guiades per a tota la família. Més informació al telèfon.

0: Radiació de fons, amb Joan Regí i Marc Heras.
1: Salutacions des dels estudis de Ràdio Palafrugell. Comencem avui un nou episodi de Radiació de fons, molt ben acompanyats aquí a l'estudi, perquè tenim convidat, eh? Com sempre, us parla en Joan Regí, acompanyat per en Marc Heras.
2: Hola a tothom.
1: En Ferran Castelló, control tècnic.
3: Què tal?
1: Doncs avui content de tenir-te aquí perquè... Bé, ens faran falta moltes veus i moltes preguntes per al senyor Jaume Noguera i Vila Massana, que ens acompanya aquí a l'estudi. Avui és un convidat excepcional perquè ens venia a parlar d'un tema que normalment no relacionem amb ciència...
2: Però n'hi ha molta darrere.
1: Ferran, es pot una cara una mica estranya.
3: Sí, perquè us compliqueu la vida sempre, eh?
1: Doncs, quin tema creus que podria ser?
3: Molts,
1: bueno. En tot cas, ens quedem bastant amb el tema de la música. No sé si és un tema que ens ve gaire al cap quan parlem de ciència, però...
2: És radiofònic, aquest tema.
1: És bastant radiofònic i també parlem una mica, no només de la música, també de la so i de la ciència que hi ha darrere del so. I segurament també podem parlar una mica del nostre convidat, perquè també té un historial llarg a darrere combinant això. Temes que són científics i una mica també humanístics. O sigui que... Res, Jaume, què tal?
4: Bon dia a tothom, encantat de ser avui aquí amb vosaltres.
1: Doncs això, ara farem una mica d'introducció del nostre convidat i ja començarem endavant.

0: Doncs com dèiem, avui ens acompanya en Jaume Noguera i Vila Massana, que és graduat en composició musical per l'ESMUC i també en història per la Universitat de Barcelona. Addicionalment, també té un màster en Humanitats Digitals. I està especialitzat doncs, en recerca, en aspectes de cronologia, en calendaris històrics, fins a la creació de mapes seqüencials, sempre des d'una vessant digital. Llavors, això inclou treballar en gestió de dades històriques, disseny d'interfícies d'usuari, desenvolupar eines útils per a la recerca històrica, i actualment doncs, treballa a la Universitat Autònoma de Barcelona, al Departament de Prehistòria i Història Antiga, el grup de recerca TEDAS, doncs, Tecnologies Digitals per a una Arqueologia Social. I per altra banda, doncs, també té aquesta vessant de música que diria que no l'ha deixat per molt que estigui treballant en altres temes.
1: Sí, efectivament, en Joan, hi ha un acudit que explico sovint quan conec doncs, gent nova, que és que sempre he tocat les tecles del piano des de ben petit i últimament toco més les de l'ordinador, però no he deixat mai les del piano i espero que no deixar-les mai, de fet, que és una cosa que sempre m'ha agradat molt i em continua agradant moltíssim.
0: Clar, perquè veient aquesta introducció que n'has fet arribar i currículum, no et centres tant en la música com t'agradaria o potser sí?
1: Depèn, perquè a vegades doncs, professionalment doncs, tires més cap a un cantó o cap a un altre, depenent doncs, de les oportunitats, del que et vas trobant, el que et va donant la vida. I la veritat és que des d'un punt de vista així d'aquest concepte que s'anomena d'humanitats digitals, no? De fer coses que abans es feien escrivint a mà, que es feien amb llibres, doncs fer-ho més d'una vessant doncs, amb totes aquestes eines noves que avui en dia doncs, disposem. I això tant des del punt de vista de la música com des del punt de vista de la història, doncs hi ha moltíssims punts de contacte, com podeu imaginar.
0: Després ja hi ha unes quantes preguntes per aquí una estona relacionant IA i música, perquè un dels últims programes que hem fet està sobre IA i vessant aquesta de les humanitats digitals, jo diria que hi ve bastant
1: sí,
0: relacionada.
1: Sí.
0: Llavors, per altra banda, també dèiem això, ens hi falta una mica o trobava a faltar una mica de programa per parlar sobre el so, perquè al final estem a la ràdio i doncs, trobar algú que sàpiga relacionar una mica aquesta part més
2: científica. Una mica de la part electromagnètica de les ones radiofòniques,
0: sí,
2: però ens falta una altra part més tangible.
0: Sí, exacte. Més humana, de fet, no?
1: A vegades es diu, no? Hi ha aquesta revista, la revista Sapiens, que té aquest motto que diu tot és història, no? I d'alguna manera tenen raó, no? Que si tens en compte aquesta perspectiva, qualsevol esdeveniment, per important o menys important, més quotidià, doncs sempre tot pot ser considerat història. I doncs des de la música doncs, també es diu, no? De tot és música, perquè al capdavall tot ressona, tot està fet de matèria d'alguna manera o altra, i llavors, per exemple,

0: si agafem un llibre i fem toc-toc així amb un parell de dits, no sé si ho heu provat mai, sobretot si són llibres d'aquests gruixuts que es poden trobar amb les biblioteques, que és una, això és una cosa que cada cop sembla que aquests llibres queden més apartats de les nostres vides, però si ho feu, veureu que tots els llibres tenen la seva personalitat, no només amb les tapes, amb el títol i la part estètica, doncs, que és una part important, sinó també amb el so, perquè solen ser, és un objecte que sol ser molt compacte i té sol tenir una densitat que el fa, doncs, bo per tenir una ressonància bastant afinada. I doncs hi ha aquesta broma, doncs, que tots els llibres tenen també la seva nota, no? Si ho escoltes amb cura. I la base és aquesta, que realment absolutament tot ressona. El fet de ressonar també és un aspecte que depèn, doncs, de la massa, de la densitat. Són propietats físiques molt bàsiques.
1: Aquí, has deixat anar molts de conceptes de cop i aquí intenció és anar-ho digerint una mica. Abans de res, la música dius que... Bé, hi ha moltes maneres d'interpretar-lo, de saber sí. Què és música i què no és música. És un fenomen físic abans que un art?
0: Sí, jo diria que hi ha aquesta base física, no?, de la ressonància, d'això, doncs, que tots els objectes tenen... De fet, hi ha objectes que no... Si el colpegessis una mica, no et ressonaria de cap manera, perquè hi ha tants components... que el que et sortiria és un so com blanc, gris, que no té cap mena de personalitat. Però, per exemple, hi ha altres curiositats, com els aspiradors, les aspiradores de casa de tota la vida, solen ser molt desagradables d'escoltar, però a la vegada interessants en l'aspecte que tenen molts components interns que ressonen de manera afinada. Què passa? L'aspiradora no és una orquestra i aquestes ressonàncies no estan dissenyades per ser consonants, de manera que afegeix a l'aspecte desagradable, però és tot i ser desagradable internament, hi ha moltes notes en una aspiradora que estan ben afinades.
1: Anant a poc, clar, com a definicions així una mica grans, tenim el so, que és una ona mecànica que es propaga en un medi. Llavors tenim la freqüència, que és el que percebem com el to.
0: Exacte. La freqüència ho hem d'entendre com la regularitat de l'ona. Seria la manera més fàcil d'entendre-ho, perquè al final tots són ones, però per tenir una nota necessites una freqüència constant. La freqüència més constant seria una ona sinusoidal, que de fet no existeix de manera natural, l'hauríem de produir de manera artificial... I és una ona que la veuríem, doncs, perfectament geomètrica, pujades i baixades, mateixa amplitud. Això seria donaria una nota afinada, depenent, doncs, de la freqüència de què estiguéssim parlant.
1: Que després tenim l'amplitud, que seria el volum.
0: Correcte.
1: I aquesta forma de l'ona seria el timbre.
0: I la forma de l'ona dona el timbre i... És difícil explicar perquè també el timbre depèn també... del conjunt de freqüències que hi pugui haver, doncs, en tot el so que estiguéssim analitzant, eh? I és veritat, doncs, que un mateix instrument les diferents notes tenen diferents freqüències, però diferents instruments que facin la mateixa nota els diferenciem perquè la forma de l'ona, doncs, no és idèntica.
1: Clar, i un mateix instrument pot fer una nota, però també pot fer diferents notes a la vegada?
0: Això ja depèn de l'instrument. Per exemple, amb el piano, doncs, no pots tocar la mateixa nota a la vegada dos vegades perquè és un instrument de percussió i, doncs, no pots percutir dues vegades, però ja altres instruments, per exemple, per quedar-nos amb un instrument de teclat, com seria l'orgue, doncs, molt sovint, quan toques una tecla d'un orgue, pots estar activant moltes notes a la vegada, que és el que s'anomenen registres, perquè l'orgue, doncs, té tot un sistema intern de combinació de sons i, doncs, és un instrument que sí, doncs, pots arribar a tocar moltes notes a la vegada.
1: Clar, i tota aquesta unió de notes, de fet, formen acords, però un acord què seria?
0: Sí, un primer pas seria en els intervals. O sigui, primer tenim una nota aïllada, que seria aquest com principi físic més bàsic. Després tindríem, si comparem dues notes, serien dues freqüències, tindríem una primera relació que s'anomena això d'intervals. Els intervals poden ser de primera, que seria la mateixa nota, de segona, de tercera, de quarta i fins a l'octava. I l'octava, diguem-ne, és com una primera. A partir de l'octava es comença com a repetir el cicle. I es pot continuar, novena, desena, i existeixen, doncs, pujant les xifres, tots els intervals que volguéssim, però, diguem-ne, a partir de l'octava, una novena seria l'equivalent a una segona, però més ampla.
1: Clar, això és perquè tenim aquestes escales de notes, diguem-ne, que formen...
0: Correcte. Aquest és el...
1: Aquest és el tercer pas. Matemàtics, no?
0: Exactament. Aquest és el tercer pas, les escales. Els intervals són les relacions entre dues notes, però les escales realment és el següent pas en què un conjunt de notes separat amb uns intervals definits, perquè podem tenir escales doncs, amb separacions de notes diferents, és el següent pas en què ja tenim una personalitat. És a dir, les escales ja donen una sonoritat pròpia, així com els intervals. Cada interval té la seva sonoritat pròpia, però és quelcom més com teòric o més aïllat, perquè no pots tenir, o és difícil tenir música solament amb intervals. En canvi, les escales sí que ja et donen el conjunt, el fonament del conjunt de notes que farà servir per una obra musical, per una cançó. I les escales són històricament han sigut molt variades, doncs, per les diferents cultures de... Si escolteu, doncs, músiques del món, doncs, escales pentatòniques, orientals, típica música xinesa...
1: Això és matemàtica, això? Està dividida de forma diferent?
0: Pura matemàtica. Totes aquestes escales, diguem-ne... Sobretot aquestes que han emergit com de manera natural en diferents cultures, solen ser escales que tenen un fonament físic, diguem-ne, bastant sòlid, que no és coincidència que al final certs estils o certs tradicions musicals hagin optat per aquest tipus d'escales. I ja anant a la música europea, la música clàssica, que no només és el que s'anomena el període clàssic, que seria al voltant de 1750, sinó parlant de la música clàssica com a tota la tradició europea de música, des de l'edat mitjana fins al present, l'escala que es fa servir és l'escala temperada, que és una escala concreta de totes les moltes que hi ha.
1: Que ho veiem des d'una òptica una mica occidental, a vegades, al món de la música, no? Que, o sigui, cada cultura ha tingut les seves escales i els seus espais, i després ha arribat un punt que ara la globalització ens ho ha ajuntat tot altra vegada.
2: Hi ha un pòsit a darrere que també, quan escoltem, deies, músiques del món que ens sonen tan diferents, quan la base és la mateixa, molt semblant, no? La base matemàtica de la...
0: Correcte.
2: Configuració de l'harmonia i de la freqüència, però realment, llavors, hi ha aquests components culturals que... divergeixen.
0: Correcte, sí, sí. És una mateixa base i després aprenent com diferents solucions que aquest espai doncs, de joc que t'ofereix la música doncs, es guanya doncs, diferents tipus de sonoritats. Per exemple, sempre diuen que Hollywood, sempre que surt un desert, surt un tipus de música concret, que és aquesta escala...
1: Ennio Morricone, no?
0: Que és aquesta escala amb aquest interval, un interval que es diu de segona augmentada, que és molt característic doncs, de la música àrab. I que sí que és veritat doncs, que actualment amb la globalització s'està produint una homogenització a nivell global que porta això a pèrdua d'estils, a pèrdua de característiques pròpies... També ens permet, no tot és dolent, diguem, també ens permet fer com vasos comunicants i doncs, importar o agafar influències doncs, d'altres cultures i, per exemple, la música europea doncs, a partir del segle XIX i XX ha aprofitat això en molts aspectes, en el sentit de rebre influències i de deixar-se portar per aquests altres estils i per aquestes altres sonoritats que poden sonar exòtiques i que es poden incorporar per fer la música més interessant, no?
1: Però, de manera que ho expliques, o sigui, podria ser que estiguéssim afinant amb una escala i amb una altra, no? O sigui, l'afinació és un concepte que va relacionat amb això?
0: L'afinació absolutament va relacionat amb això i és un dels problemes, diguem-ne, de l'escala temperada, que l'escala temperada és un compromís. És un compromís entre la separació natural entre els diferents intervals de les notes de l'escala, tal com parlàvem, que si matemàticament la féssim pura, l'escala temperada no, diguem-ne, no funcionaria perquè no encaixa. En canvi, el que fa l'escala temperada és fer un compromís i fer una distribució equidistant. Mm. Llavors, què passa? Al fer aquesta distribució equidistant, els instruments de teclat els hi va molt bé. És el que necessiten els instruments de teclat. Però llavors l'afinació dels intervals i, per tant, de les escales i dels acords que després es toquen amb aquests instruments de teclat i també tot el que és després la música que està en suport digital, doncs els intervals no són purs, són molt aproximats, s'acosten moltíssim, però no és aquella perfecció que es pot sentir, per exemple, quan se sent un cor cantant, un quartet o una coral gran, i si tenen una afinació doncs, natural, sense un instrument de teclat, és una afinació més exacta.
1: Clar, és que aquella pregunta que em surt és, vol dir que fem la nota que fem sempre estarà afinada en alguna escala? O sigui, afinar vol dir arribar a una freqüència concreta o com
0: sí,
1: podríem dir?
0: Sí, afinar seria buscar la nota, no? La freqüència de la nota que realment vols produir i afinar es pot entendre també com preparar l'instrument, no? Perquè et faci el conjunt de notes que dins la música que estiguis fent, i això a vegades passa, doncs, que, per exemple, en música antiga es fa servir doncs, instruments que tenen a vegades una afinació tota ella, en general, eh? Ja no si és una afinació natural o temperada, sinó l'alçada de l'afinació és més baixa. Els instruments de corda, per exemple, en el que és la música barroca, doncs tenien una tensió de les cordes en general més baixa i això portava a un so més, també més, no tan metàl·lic, per exemple, en el cas dels instruments de corda, que és una tendència que ha anat evolucionant també una mica per les necessitats de l'orquestra i, en general, històricament, l'afinació ha anat pujant una mica, ajuda els instruments a tocar més fort, ajuda a també com donar un so més estable, més ple, més brillant, en aquest sentit de més metàl·lic. És una tendència que és conegut, també s'ha estudiat molt com a fenomen també de relacionat amb la qualitat de les gravacions i altres aspectes així més de les tecnologies del so.
1: És que ara que dius de tecnologies del so, també entrem en el món de l'acústica. Vull dir, si la música es toca en un espai concret, que variarà molt si es toca en un altre. Penso ara, concerts de música clàssica es fan a la platja, per exemple, quan estem acostumats a
2: espais tancats
1: amb una ressonància, no? Llavors, clar, que realment canvia tant, condiciona tant un espai la música que hi fem?
0: La veritat és que condiciona molt. És un aspecte fonamental, bàsic, de conèixer l'entorn. Aquest és el motiu pel qual s'han de fer proves de so. I una mica com a músic t'has d'adaptar al lloc on estàs tocant i has d'intentar doncs, aprofitar la personalitat del lloc on toquis. I què passa? Llocs molt grans doncs, sí que poden arribar a tenir una reverberació molt llarga i això et pot portar a prendre decisions tipus canviar el que es diu l'articulació, fer una articulació més neta, menys lligada, perquè l'entorn ja s'encarregarà després doncs, dels diferents acords que tu estàs tocant amb el teu instrument de que quedin més juntets per la pròpia efecte de l'espai en el qual estàs tocant.
2: I això estem parlant de música en directe.
0: Sí.
2: Sempre, d'instruments sí. En viu. Instruments, no sé si diferent servir la paraula, però al natural. I llavors els concerts amb aparells electrònics que amplifiquen un concert de rock, un concert de rap, un concert de trap. M'imagino moltes situacions diferents, no? Hi ha alguna manera òptima d'escoltar la música?
0: Sí, d'alguna manera sí, no? O sigui, d'alguna manera cada estil s'adapta al seu entorn i, per exemple, tot el que és la part doncs, d'altaveus, no? El fet de doncs, una persona que estigui cantant amb altaveu, amb micròfon i altaveu, és molt, molt diferent de cantar sense micròfon. Això es pot veure doncs, amb l'òpera. En l'òpera tenen tot unes tècniques i, de fet, es preparen molt doncs, per poder projectar la veu, per poder arribar al diàmetre fins al fons de la sala, per poder estar a sobre doncs, del que hi ha normalment, que és una orquestra acompanyant aquests cantants, i això, efectivament, doncs, afecta no només a la preparació dels cantants, sinó també al propi estil musical, perquè al final el que sona bé, o diguem-ne, les solucions bones, o el que quedarà maco, també depèn de la base tècnica, no? Doncs dels músics que estàs fent servir i doncs, també doncs, de la sala i dels mitjans de què disposes de fer, per fer arribar la música al públic.
2: No, vaig llegir en algun lloc que si no fos pels micròfons, Frank Sinatra no existiria. El que coneixem
0: correcte,
2: avui.
0: Correcte, sí, sí.
2: Que és això, no? Que et dona peu un instrument, que en aquest cas és un micròfon que t'amplifica la veu, a cantar d'una manera que fins a aquell moment encara no era possible.
0: Correcte, i això també és el motiu pel qual existeix, diguem-ne, tot un camp de gent, professionals, que es dediquen a això, a ser tècnics de so, i no només d'una manera pràctica, diguem-ne, de fer muntatge d'un escenari i això, sinó també des del punt de vista de gent que ho estudia, de com es pot gravar millor o com gravar, per exemple, doncs, separadament i després ajuntar o intentar gravar doncs, amb diferents grups, perquè cada tipus d'aquesta opció doncs, et pot donar llavors opcions de muntatge i de processament de l'àudio, que són... Jo no en sóc un expert en tots aquests temes, però sí que és veritat que hi ha aquí tot un àmbit molt gran en què tècnicament es pot treballar per millorar la qualitat de la música.
1: Jo vull fer una pregunta una mica personal, que moltes de nosaltres escoltem moltes vegades música al cotxe. Llavors, escoltar música al cotxe té una sèrie de compromisos importants. Vull dir, podem tenir un equip de so d'una marca que sigui de bastant de renom, però a vegades tenim molt de soroll exterior, frets de rodadura o vibracions sí. O el que sigui. Clar, tu n'escoltes o recomanaries escoltar-ne de música al cotxe? Perquè si escoltes clàssica és un desastre. Llavors diuen, el pop va sortir però s'ha escoltat en els cotxes, per exemple.
0: Sí, és veritat que els altaveus dels cotxes normalment signifiquen un compromís. En la música clàssica és veritat que és una dificultat afegida perquè la música clàssica pot jugar amb rangs de volum del so doncs, des de molt alt fins a molt baix i llavors, diguem, no ho sents, anant per la carretera no ho sents o no pots apreciar doncs, la bellesa que hi pugui haver en un tros que és doncs, molt suau, una mena de miniatura, doncs, la música que sigui. I en aquest sentit, doncs sí, totalment, és un compromís per la gent que escoltem sobretot música clàssica, com és el meu cas. Llavors, doncs, hem de prendre decisions com, per exemple, escoltar més concerts barrocs o música de cambra, que sí que té una continuïtat, diguem-ne, en el que és el volum, i llavors ja no et posen en aquest compromís com et posaria doncs, una sinfonia de principis del segle XX, Berlioz o una cosa tipus més romàntica.
1: Ah, perquè sí que m'havien dit que tens una mica fòbia a les bateries.
0: Sí, això és un punt personal que també intento explicar perquè és com té les seves complexitats. Tenia un professor de música quan era petit que de fet tenia una frase respecte a això que me la va dir i em va quedar i és que tenia aquest professor doncs, de certa raó que és com que la bateria és com una manera de repetir el ritme que ja porta les notes i llavors és com quelcom innecessari, no? Des d'un punt de vista tècnic, musical. I, per altra banda, la bateria té aquesta com omnipresència, que és, encara que n'hi hagi molt poca, sempre se sent al davant i sempre se sent com la primera cosa. De fet, anant amb el cotxe, no? Si baixes la música, el volum, bastant cap al mínim, segurament l'últim element que deixaràs d'escoltar serà el beat,
1: no?
0: El beat de la bateria.
1: Clar, que també entrem aquí a parlar una mica de com escoltem, no? Perquè, sí. Clar, no només és tot això que ens arriba, sinó també com ho processem dins el nostre cervell. Clar, si hi ha una bateria, per exemple, no sé si ens pot proporcionar certes sensacions o il·lusions o emocions que ens podria o no ens podria proporcionar qualsevol instrument de corda o de vent o que sigui.
0: Bueno, la bateria, diguem-ne, funciona. La bateria dona el ritme, dona aquesta necessitat d'avançar, no? Que és una cosa com fonamental en la música, i la bateria, diguem-ne, et garanteix això. La música clàssica, per exemple, que no té bateria, o en algunes ocasions sí, però és una cosa excepcional, utilitza altres mecanismes com tipus d'acompanyaments rítmics que ja internament doncs, tenen cert ritme i que estan fets amb notes i són doncs, altres instruments que no són doncs, instruments de percussió. I llavors inclús la percussió, que és el que passa una mica amb la música clàssica, queda com més alliberada d'una funció que és més doncs, de mantenir l'atenció rítmica. La percussió en la música clàssica, doncs, que és un... De fet, hi ha moltíssims instruments de percussió. La percussió passa a tenir un aspecte més de tímbric, de riquesa tímbrica i de reforçament doncs, dels diferents moments de la música. I és com una funció més diversa i més àmplia del que t'ofereix la bateria, aquesta continuïtat de la bateria. Per això, a mi personalment, i per sort no soc l'única persona que ens dediquem més a la música clàssica i escoltem més música clàssica, que la bateria no és el nostre instrument, diguem-ne, preferit.
2: Deixa'm intentar lligar una miqueta la part que estàs també relacionada, que hem dit en el currículum, històrica. I no serà la pregunta que va ser abans l'ou o la gallina, però què va ser abans, harmonia o ritme?
0: Segurament és una pregunta amb trampa, no?
2: No sé si és de... amb trampa.
1: I tot això, què és l'harmonia?
0: Clar, el ritme... La música té...
2: O melodies, que potser ara jo m'equivoco, t'ho he d'explicar-me.
0: Sí, sí, clar, la part melòdica o harmònica, no?, que seria la part afinada, diguem-ne, o la part rítmica, que seria una part no afinada. Crec que és una pregunta difícil en el sentit, per exemple, d'antropòlegs que estudien com l'origen del llenguatge, perquè... Almenys per mi és evident que la música té com una base lingüística de repetició, no?, i d'articulació. En la música hi ha com molt vocabulari que s'utilitza com... que és el mateix del llenguatge, per exemple, per definir les formes musicals. Hem parlat de sons, d'intervals, d'escales, però després passaríem... Quan això comença a treballar dins una peça musical, estaríem parlant... doncs de compassos i després frases i després podríem parlar d'una microestructura que tenen les peces musicals i una macroestructura, inclús doncs a vegades grans obres d'òperes que poden durar 4 o 5 hores tenen dins la macroestructura també com diferents nivells d'estructuració que realment són coses que estan pensades. I en aquest sentit, partint d'aquesta base lingüística, la veritat és que no em sabria decantar si el ritme és primer o la part afinada és primer, perquè semblen com dos components que estan com destinats a treballar conjuntament. No sé si m'explico.
1: Jo m'imagino algú picant amb una pedra i marcant un ritme sense que aquest ritme estigui afinat, no? Però...
2: Sembla que el ritme és més fàcil de produir,
1: més fàcil, no? Que no
2: i
1: pas
2: en canvi afinar o fer una melodia que... quasi, o que pugui transmetre una informació, que és la manera també no, de fer servir la música, de com explicar una història. Doncs explicar la cantada encara també transmets més el missatge que vulguis transmetre. No sé. És curiós. Bueno, és això, per intentar veure si aquesta vessant històrica professional que estàs desenvolupant també tenia alguna possible resposta.
0: Amb aquest aspecte, segurament seria un aspecte així més d'antropologia. Són la gent, diguem-ne, que tenen les eines analítiques per intentar esbrinar el tema i personalment no sabria. Sí que hi ha, però, per exemple, referit al ritme, i no només al ritme, sinó al que comentava de l'estructuració de la música, no? Que al final tota la música és una mica com gestió de les expectatives, com una pel·lícula o com una novel·la, no? I a vegades tot el món de l'art, això no és exclusiu de la música, però sembla que t'ha de venir l'inspiració per escriure una melodia o quelcom, no? I en realitat hi ha, és un element que evidentment la inspiració hi és, però també hi ha una part molt, diguem-ne, industrial, no només industrial, sinó també, diguem-ne, de manufactura, de saber manufacturar la gestió de del que s'espera. I en aquest sentit, les formes musicals també tenen les seves tendències a desenvolupar cap a certs tipus de formes, que és el mateix que passa amb els vídeos de YouTube. I aquí voldria explicar, potser al final de la gravació d'avui, doncs, un truc per saltar normalment cap al punt més important d'un vídeo, si tens pressa, i que és el mateix, és una cosa que també passa amb la música i que forma part d'aquesta gestió de les expectatives.
1: Clar, però vull dir, si tens una cançó de pop, tens una estructura d'una estrofa, una altra, un punt i una altra, i una que sigui de punk, també tens la seva. Funcionen totes més o menys igual dins de cada gènere, doncs?
0: No, això és un aspecte que és bastant particular de cada gènere. Cada gènere sol tenir una predilecció per formes específiques, i sí que és veritat que no són infinites les formes, i en els seus components més bàsics es basen en el contrast. Llavors la possibilitat de combinatòria no és molt alta. Llavors, per exemple, podríem tenir formes, per exemple, un tema amb variacions, que seria assignant el que es fa, assignant lletres per ordre d'entrada del material musical nou. El primer material musical que entra se li diu A, el segon material se li diu B, i d'aquesta manera et permet, doncs, construir la forma que es va desenvolupant. Doncs un tema amb variacions seria una forma molt senzilla, és que es va repetint el mateix material però de manera diferent, i doncs seria una forma de A, A, A, A, les dues vegades que repeteixi això, i llavors es diu, per diferenciar les diferents lletres A, es diu A, A prima, A segona, A tercera, amb cada una de les variacions. I agafant una forma diferent, doncs podria ser una forma ternària, que podria ser A, B, A, que és una forma, doncs, molt, molt bàsica, universal, es troba en cançons i es troba també, doncs, en grans obres de música clàssica supercomplexes, que en el fons tota la seva estructuració no deixa de ser presentar un material, fer un material diferent i tornar al material inicial.
1: Que això va lligat amb el tema dels acords i les progressions d'acords? O són temes diferents?
0: Sí, sí i no. Es pot fer com tota una evolució, perquè hem començat amb parlant d'afinacions i notes concretes, i després, doncs, els intervals, les escales, i el següent pas segurament serien, doncs, els acords. Els acords ja són combinacions de notes a partir de tres notes o més, que com que són, doncs, ja agrupacions complexes, doncs tenen una personalitat pròpia, i cada escala se'n poden derivar acords diferents. I realment l'escala és el que dona a les diferents sonoritats, és el sistema de sonoritats, i llavors els acords són les agrupacions de notes de l'escala que et donen cada tipus de sonoritat dins d'aquest sistema que et proporciona l'escala. Llavors, amb la música clàssica tenim aquesta escala temperada, set notes, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, i dins a totes les notes, tots els acords que poden produir aquestes notes, i el següent pas seria agrupar els acords en tres tipus. Ja realment hi ha tres tipus d'acords. Un serien els acords que s'anomenen de tònica, que serien com estar a casa. És un tipus de sonoritat d'arribada, dir, estic a casa, no necessito moure'm, i com de confortable. El segon grup seria els acords que s'anomenen la funció de dominant. Aquest seria la funció de la sensació de tensió, la sensació de estic viatjant. Estic viatjant i, a més, estic tornant a casa. Diguem, tinc la necessitat de tornar a casa. És aquesta tensió de l'interès, que alhora és interès, no? Perquè si viatges, doncs veus coses interessants. I és com el yin i el yang, no? És com el casa i estar de viatge. I només amb aquestes dues funcions tonals realment hi ha peces musicals que no tenen res més que això, però llavors hi ha una tercera funció tonal que es pot agrupar diversos acords en aquesta funció, que és la funció de subdominant. I aquesta és la sensació de viatge, no és una sensació d'estar a casa, de repòs, sinó que és una sensació de tensió, però és diferent a la sensació de dominant en el sentit que és un viatge d'anada, però que no tens pressa per tornar. Per tant, estàs fora, veus coses interessants, però no tens aquesta tensió, aquesta necessitat de tornar, de resoldre. No? Són com tres moments. Casa, està marxant, està tornant i tornar a casa. I aquest és el viatge que quasi totes les melodies, des de les cançons més senzilles fins a les simfonies més complexes, segueixen. És un viatge que també que pot ser molt petit, fent durant 10 segons 3 acords, o pot ser un viatge molt, molt gran, estructurat amb complexitat interna, i doncs estructurar una simfonia, per exemple, de 40 minuts, però que si la resumissis a alt nivell, aquest alt nivell també té aquestes quatre parts de primer estic a casa perquè, diguem-ne, primer et situes de saber de quin és el lloc des del qual marxes, després estàs marxant, després estàs tornant i finalment tornes a casa. I és aquesta sensació de conclusió, de punt d'arribada final.
2: Quina història que darrere de les composicions musicals, eh?
1: Sí, que jo penso, no sé si es podria exemplificar d'alguna manera o si hi ha alguna obra, alguna referència que potser ho marqui més.
0: I tant, això. De fet, tècnicament, en el que és la teoria musical, en la part més macro de les macroestructures, no en la part d'acords individuals, que això seria l'anàlisi harmònic, si estiguéssim parlant això a nivell de 3-4 acords, sinó que en la part més macro de com s'organitzen les estructures musicals, això s'anomena anàlisi Schenkerià, que és tot un teòric alemany doncs, que va treballar tota... I, de fet, això es pot analitzar en qualsevol peça, des de Mozart a Shakira, inclús a reggaeton, tot i que... sí que és veritat que hi ha peces, o inclús de peces de música clàssica contemporània, que és música que pot ser, doncs, a vegades, dodecafònica o música més que juga més amb estridències i juga més amb el timbre, que són tipus de músiques que a vegades sí que s'escapen d'aquesta base tonal. I llavors això no, aquest tipus d'anàlisi no funciona, però tot el que és la música tonal, tota la música que funciona fonamentalment amb notes afinades i amb el joc d'acords que juga amb l'harmonia, acaba tenint doncs, aquest tipus de dinàmiques a nivell micro i a nivell macro.
1: Però podem dir que això que deies, una cançó de reggaeton, per exemple, té la mateixa dificultat o les mateixes... sí, diferents formes d'entendre-ho respecte a això, una obra clàssica de 40 minuts, una sinfonia, per exemple?
0: Sí, els mecanismes són fonamentalment els mateixos. Llavors, el que canvia és l'utilització, l'utilització que se'n fa. I amb la música, moltes vegades, el que se'n comença a analitzar quan s'ensenya als estudiants a fer l'anàlisi harmònic, es comença pel fraseig i es comença, doncs, per exemple, un fragment musical que és com una pregunta, no? Comences una peça musical i la música primer et fa com una pregunta i després et fa una resposta. I aquesta pregunta i aquesta resposta forma part d'aquestes funcions tonals que hem dit d'estar a casa, viatjar i després tornar. I aquest joc de preguntes i respostes és totalment universal. Podeu, així pels oients, a escollir la vostra música preferida, la vostra cançó preferida, i intentar escoltar-la a poc, intentar escoltar-la per fragments, intentar el que es diu segmentar a nivell micro i després a nivell macro, i intentar trobar doncs, aquests mecanismes de pregunta-resposta, i a vegades és sorprenent perquè són mecanismes que els tenim tan interioritzats i són tan naturals per tothom que és com... no hi posem l'atenció perquè és com... és que ja ve donat, és la música, no? Clar. Sona bé.
1: Això no requereix tenir oïda absoluta. Allò no. Que, per exemple, et diuen, no, és que has de tenir molt, molt cares les notes, o has d'identificar molt bé els instruments, o els diferents timbres.
0: Absolut. No, amb oïda absoluta sentiries les afinacions de les notes, podries identificar les notes, però per...
1: Podries sentir tenir un aspirador davant i dir que això és una nota tal.
0: Correcte. Però, de fet, les funcions tonals no depenen de la nota que tinguis, sinó que les funcions tonals i els acords parteixen de la nota base que faci servir de l'escala. I faci servir quina escala faci servir, tant fa, són les mateixes funcions tonals. Per tant, podries tenir una escala que sona xinesa, que et donaria com a resultat música amb sonoritat xinesa, i pot ser més aguda, pot ser més greu, i pot utilitzar... per exemple amb el piano, que és fàcil de visualitzar, pots fer una escala xinesa començant amb qualsevol nota del piano.
1: Clar, però quan estem parlant de les notes, dèiem això, són freqüències, no? Uh-huh. Llavors van des de les 0, o sigui, des d'un hertz, diguem-ne, fins a notes que nosaltres no podríem escoltar mai com a humans. Hi ha un límit?
0: Correcte. Des del punt de vista musical, el límit inferior són aquestes notes que són tan greus que tu sents les onades d'aire. I realment és així. Si et poses davant d'uns altaveus, normalment han de ser uns altaveus grans, això és més fàcil
1: notes
0: de...
1: Que
0: I notes la vibració, sí. Correcte. I inclús series capaç de comptar quantes vibracions per segon hi està havent en aquella nota. Amb notes, en què seria, això seria a partir del registre 32, que s'anomena. El 8 seria el registre normal, i llavors 16 seria una octava per sota, 32 i inclús 64.
1: Això estem parlant de...
0: Física pura i dura.
1: Física pura i dura.
0: I per l'agut, igual, també, la oïda humana també té els seus límits. I és això que, per exemple, doncs, els gossos doncs, tenen més...
1: Música per ratpenat seria completament diferent.
0: Música per ratpenat seria molt diferent.
1: Però que cada espècie es deu fer doncs, les seves escales i les seves notes, doncs.
0: Sí, correcte. Cada espècie animal doncs, té un rang que és el preferit. I sí, sí, totalment... Per exemple, els ocells no, doncs, també tenen normalment notes molt més agudes perquè són animals més petits.
1: És molt curiós.
2: Tot s'adapta una miqueta a l'espècie. Jo recordo quan, ara és que ho estava buscant, quan vam arrencar aquesta quarta temporada, ara ja estem quasi arribant al final, que vam fer una curiositat, no? Els quatre acords de la música pop.
0: Sí.
2: Que són l'acord fonamental, és una primera, l'acord dominant una cinquena, el relatiu menor és la sisena menor, i l'acord subdominant és la quarta.
0: Seria el quart, correcte.
1: Tot això, que, primer, què vol dir, primer?
2: Perquè doncs no... que ens ho expliqui.
1: Sí. Aquí anaves, doncs.
2: Sí, sí, perquè ja vam explicar i vam posar uns exemples de cançons, però més o menys, o sigui, tot el que acabo de dir, això, l'acord fonamental dominant, el relatiu menor i el subdominant, i primera, cinquena, sisena, menor i quarta.
0: Sí, això és tot el sistema de la música tonal, partint d'una escala temperada. Tindríem aquestes tres funcions tonals que hem parlat, tònica, dominant i subdominant, estar a casa, viatjar sense tenir la pressa de tornar i viatjant tenint les ganes de tornar a casa, que tots sabem que a casa s'està molt bé. I aquestes tres funcions tonals, llavors, si classifiquem tots els graus de l'escala, des del do fins al do, re, mi, fa, sol, la, si, doncs tindríem el primer grau, que seria la tònica, per antonomàsia, és l'acord de primer grau que habitualment i normalment fa funció de tònica, però no és l'únic. Uh-huh. Et pots trobar situacions, per exemple, en una modulació en què l'acord de cinquè grau passa a ser la nova tònica, però només d'una manera transitòria. Llavors, aquí hi ha gran part de la riquesa i de la combinatòria i de l'expressivitat de la música, que és que tu tens aquestes escales definides, tens un acord per cada nota de l'escala, tens tres funcions tonals, però cada acord està com assignat o principalment té una funció tonal, però no obligatòriament. És a dir, segons el context en què apareixi aquell acord, pot ser un acord inclús que sigui una sonoritat de pas, una sonoritat d'enllaç entre dos altres acords, i I pot ser un acord de tònic que estan fent funció de dominant i viceversa. I llavors, aquí entra realment tota l'expressivitat de la música. I aquí hi ha infinites combinacions. No, és... I és també el que fa servir qui compon música per sorprendre, no? Perquè a vegades doncs, sembla que...
2: La música et porta cap a un...
0: Un lloc, però no hi arriba. Se'n va cap a un altre, no? I en comptes d'utilitzar doncs, l'acord que tu esperes per acabar, doncs n'utilitza un altre que és com un substitut... Que, que pot fer en la mateixa funció tonal, però que és, en realitat és un engany.
1: Clar, però,
0: és
1: sorpresa. Per un expert, les cançons de pop, al final, sonen totes igual, doncs.
0: Sí, això és cert que per les persones que estem més imbuïts per la música clàssica, la música pop, a nivell harmònic, té aquesta estructura, sobretot, inclús no la música pop, perquè aquí també s'ha de fer una distinció en el que són els estils de la música moderna amb el que és la música comercial, perquè la música comercial, que gran part de la música moderna estigui destinada en aquests circuits, no?, de distribució i tal, la música comercial, diguem-ne, està destinada a ser venuda, ha de tenir descàrregues. Llavors, doncs, a vegades és com més senzilla i hi ha música pop, doncs, per exemple, que té moltíssima riquesa harmònica i és música del que s'anomenaria més música d'autor, més una cosa més realment d'artista, a diferència d'aquesta altra música que també és pop o folk, l'estil que sigui, però que és més industrial. I és veritat que aquesta música més industrial està molt estandarditzada, no només amb la part harmònica, no?, que és com quasi bé... quasi bé sempre igual.
1: Claro, la bateria, el baix, la guitarra elèctrica...
0: Correcte.
1: Inclús
0: amb la formació, inclús amb el ritme, amb el que s'anomena la dictadura del 4x4, que és el compàs, no? Hi ha compassos, hi ha dos grans famílies, els binaris i els ternaris. Els binaris podríem trobar 2-4, 4-4, 2-2, donen diferents ritmicitats, no?, de lo que s'anomena mètriques, no?, donen diferents patrons mètriques de notes més importants, menys importants, i la música, per exemple, popular, tradicionalment ha tingut molts ritmes ternaris, perquè són ritmes que són molt ballables, i és els ritmes ternaris són així, en música popular són com molt popular, molt, molt freqüents de trobar a tot arreu, i en canvi amb la música pop comercial ningú sap ben bé per què. De fet, hi ha estudis que intenten esbrinar una mica el perquè d'això, però s'ha com passat tot a 4x4 per algun motiu que encara desconeixem.
1: Quan diem 4x4, com ho podríem explicar? En un temps hi ha unes certes notes concretes?
0: Correcte. El 4x4 serien 4 negres. La negra és el ritme bàsic de 1 dins el sistema fraccional de notes. Una corxera, per exemple, seria mig, i una semicorxera seria 1/4, i una blanca doncs, seria 2.
1: Però no tenen assignat un temps concret fora de l'escriptura, diguem-ne.
0: Llavors, el 4x4 seria un compàs en què va repetint patrons de 4 negres, per tant, 4 unitats de 1, que vol dir que la primera és principal, és la posició rítmica de repòs, després una segona és un primer rebot, llavors un segon rebot que té una mica d'impuls i un tercer rebot que és el que va tornar a buscar la posició base. I això, per exemple, a les escoles s'ensenya a portar... Ara estem aquí a la ràdio i no es veu, però estic portant un compàs de 4x4 amb les mans i es veuen els 4 punts, el primer a baix, el segon cap endintre, cap al pit amb la mà, el tercer amb la mà cap enfora, que dona una mica d'impuls per llavors pujar amb la mà cap amunt, i la pròpia gravetat et porta doncs, a tornar a baixar i a buscar la posició doncs, de repòs.
1: Llavors és un gest estandarditzat.
0: I és un gest estandarditzat en què fas una creu amb la mà, i si veieu doncs, un director d'orquestra doncs, que està dirigint una peça que sigui 4x4, els directors fan moltes altres coses amb les mans perquè han de donar indicacions, moltes indicacions, però en general el seu gest portarà doncs, una creu en el cas d'un, doncs, d'un compàs de 4x4.
1: Clar, però un compàs de 4x4 no és que t'hagi de durar 4 segons.
0: No, de fet, la velocitat del compàs no ve determinat per aquesta estructura mètrica. Un aspecte és la mètrica, que és la subdivisió, la importància de la subdivisió interna, aquests quatre, un important, rebot, un rebot menys important i llavors tornada, aquestes quatre posicions. Això és purament mètric, que és com un regle, per entendre-ho fàcil. A un regle tens els centímetres, no? I després cada centímetre està subdividit en mil·límetres. Sí. Mètrica, pura i dura. I després la velocitat seria el tempo, no? Que això és, doncs sí, la velocitat amb la qual tu portis aquest ritme de 4x4.
1: No sé, Marc, si tens alguna cosa més a afegir de música.
2: Tindria tantes que no donaria l'abast, no em sembla.
1: Perquè si no, ens queden ara 10 minutets de programa per parlar una mica també d'altres facetes que té això el nostre convidat, en Jaume, a nivell d'això d'arqueologia i eixos cronològics. Si pots explicar una mica de què va aquesta gestió de dades històriques que dediques.
0: Doncs sí, hi ha punts de contacte entre la música i la història en el sentit doncs, que són maneres de gestionar com la temporalitat, no? I de a nivells molt diferents. Un és doncs, un nivell més expressiu, artístic, i l'altre és un nivell com més de documentalista o això. Però sí que hi ha punts de contacte, per exemple, en com a escriure, en com a anotar doncs, cada un d'aquests esdeveniments. No? Pots imaginar que un esdeveniment històric sigui com una nota, no? I llavors doncs, intentar que un programa doncs, et faci tot una, per exemple, doncs, una cronologia interactiva que és com una partitura musical que et distribueix esdeveniments històrics d'una manera doncs, al llarg del temps. I això sí que té aspectes doncs, en l'àmbit de les humanitats digitals doncs, que s'estudien, també per l'aspecte dels calendaris històrics que tenen, doncs, per exemple, mesos que no tenen 30 dies i que tenen els mesos tenen uns noms que no són els que tenim acostumats o tenen un ordre que és diferent. I tots aquests aspectes doncs, de la cronologia i de la gestió de la temporalitat són un punt de connexió que personalment doncs, en la meva trajectòria vital doncs, ha sigut un punt de contacte entre aquests diferents mons.
1: Clar, que això que passes de estar graduat de l'ESMUC a fer història, això és una cosa que va venir una mica junta? Una cosa porta a l'altra, dius?
0: Sí, de fet sempre em va agradar la història i vaig poder combinar doncs, els estudis i també pel tipus de projectes doncs, que he desenvolupat posteriorment doncs, també m'han portat a aprofitar els avantatges que m'ha donat doncs, cada un d'aquests àmbits. I un altre aspecte relacionat, per exemple, que he estat treballant últimament, també són els mapes històrics seqüencials, perquè, per exemple, ara tenim diverses guerres que estan en curs, malauradament, i la situació, quan fas una anàlisi històrica d'un esdeveniment complex, així com és com una guerra, que és un esdeveniment molt, molt, molt complex, i que també té les seves micro i macroformes internament, una mica com la música, et porten a com necessitar una representació seqüencial, per exemple, en mapes, simplement dibuixar. És que és una cosa molt senzilla, però que s'ha fet molt poc i que actualment els mitjans digitals permeten molt més fàcilment, que és dibuixar doncs, això, un conflicte com evoluciona des de que comença fins que s'acaba, per entendre doncs, millor les dinàmiques des d'un punt de vista inclús econòmic, social, polític i de les motivacions doncs, que porten a aquell conflicte a existir i a desenvolupar-se d'aquella manera. D'alguna manera fer-ne una anàlisi, no? Que podria ser quasi com una anàlisi musical i en aquest sentit és com una anàlisi de processos i sí que personalment hi veig aquests punts de contacte, que és una mica també el que comentàvem més al principi, no? Que seria un tipus d'anàlisi que també podries aplicar amb un vídeo, i habitualment els vídeos tenen el seu punt més interessant amb un moment concret. En tot el vídeo, diguem, la informació més crítica, el punt en què la persona que està fent el vídeo li interessa diguem, arribar al clímax, sol ser...
1: 7/8.
0: Exacte.
1: Sí. És certat?
0: O sigui, és...
1: No pot ser. No,
0: és
1: no,
0: una, ara no recordo la xifra exacta, però és la proporció àurea. Sol ser la proporció àurea, que és després de la meitat... Correcte, després de la meitat, però abans dels dos terços...
1: Ah, així no encertat pas. Estem a... com era? Tens el número?
0: Googlejant segurament sortiria el número exacte. Però és aquesta, és la proporció d'aquests animals marins amb closca helicoidal, que es diuen Nautilus.
1: Això, U68.
0: U68, perfecte. Doncs aquesta proporció és una proporció que és com molt natural, i amb les formes musicals, quan es fa aquesta anàlisi harmònic i formal de la música, sol coincidir que el punt climàtic de la música és en aquest punt. I en els vídeos del YouTube, allò que a vegades estem buscant unes instruccions que només vols que et diguin una observació concreta i només necessites allò i anar ràpid perquè tens pressa, doncs normalment a saltar en aquesta proporció una mica més de la meitat, però abans dels dos terços, avançar el vídeo en aquest punt és el truc per anar al moll de l'os.
1: Ostres, és bona aquesta, ens apuntem aquesta, veus? Sempre que acabem aprenent alguna cosa més enllà del que seria apropiat, no?
2: Jo pensava que seria una cosa més banal, perquè a vegades quan et poses a sobre de la barra de progrés t'apareix...
1: Bueno, clar...
2: I te diu, el punt més vist és aquest...
1: Però això, ara...
2: Sí que més o menys és després de la meitat.
0: Hi ha una tendència, efectivament, no és una norma fixa ni absoluta que apliqui de manera precisa, però hi ha una tendència cap a aquesta proporció.
1: I l'última pregunta, que és pràcticament obligada, tema de IA, música i història, la IA per ara la deixem de banda i tampoc la volem, no? O sí...
0: Per
1: interpretar-ho, tot això.
0: Per mi, quan... Davant d'aquesta pregunta, sempre el que intento transmetre seria el concepte d'autoria, no? El concepte d'autor. I en aquest sentit, una persona, quan escriu un llibre o quan escriu, doncs, una cançó o una partitura, hi ha un treball que pot ser... Més creatiu, menys creatiu, però hi ha un concepte d'autoria, doncs, que et fa adaptar-te al format i a les necessitats del contingut que tu vols transmetre amb aquella peça, sigui una peça de text, purament text, o sigui una peça musical. I en aquest sentit, la intel·ligència artificial és una màquina de, el que es diu, una màquina de copiar. Llavors, en aquest sentit, estic tranquil, diguem-ne, no em preocupa excessivament, almenys per ara, en el punt que està la tecnologia actualment, perquè totes aquestes xarxes neuronals que són el fonament el fonament tecnològic de la intel·ligència artificial es fonamenten en copiar, no? En el que diuen els passos d'entrenament i per tant necessiten obres fetes, necessiten un corpus i llavors són capaces d'imitar. I en aquest sentit... Són una màquina, si ho entenem com una màquina, són una màquina de copiar i que continua necessitant l'autoria. És a dir, si vols copiar, per exemple, un estil d'un quadre, d'un pintor concret, necessites que aquell pintor hagi desenvolupat aquell estil i després a mi, no? podràs copiar i replicar aquell estil amb molta facilitat, que crec que és una cosa sumament positiva.
1: Podria ser afegir perillosa també una mica o no? Depèn de com ho veiem, eh?
2: Com a eina, un tornavís pot cargolar i descargolar.
0: Sí, correcte.
1: Estic veient en Ferran amb una cara que diu, bé, no sé com interpretar-ho, això.
3: No, és que a mi la intel·ligència artificial, per una banda, doncs et pot facilitar, no?, la vida en segons quins aspectes, però per l'altra també genera un cert respecte, no?, perquè no saps fins on anirà a parar.
0: S'ha de gestionar, sí.
1: Deixem...
0: És un aspecte a gestionar.
1: Queda aquesta incògnita. En tot cas, avui hem après molt sobre música i també sobre la relació entre la música i la història. És molt interessant. Podríem parlar uns quants programes també sobre
2: també
1: això.
2: També et sortiria llarg, això, sí.
1: Si Ferran, si vols un podcast de llarga duració, doncs aquí a disposició.
3: Un altre.
1: Doncs res, moltes gràcies, Jaume, per tot això que ens has pogut explicar i aportar avui. Ha estat, la veritat, molt enriquidor. I això, doncs moltes gràcies, Marc, també per ser-hi un dia més. Gràcies, Ferran, pel control, i aviat acabarem aquesta temporada.
2: Ens ajustem al final.
1: Acabarem amb un especial de dos episodis, diria, d'un tema que és una mica...
2: Dens?
1: Sí, tocarà entrar en matèria.
2: Dens no és música en anglès, eh? No és ballar en anglès, perdó.
1: Déu-n'hi-do, quin humor que tenim. Com a mínim tenim molta il·lusió i moltes ganes.
2: Que no falli.
1: Vinga, doncs, fins a la pròxima, que vagi molt bé, i moltes gràcies.
2: Adéu.
4: Radiació de fons, amb Joan Regí i Marc Heras. Has escoltat un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. Radiació de fons, amb Joan Regí i Marc Heras. Has escoltat un podcast amb segell

0: Viu les fases d'ascens a Primera Nacional del Club amb el Garbí a Ràdio Palafrugell. Us esperem amb retransmissions especials aquest divendres i dissabte a partir de 7:45 del vespre i diumenge a partir de 12:45 del migdia en directe al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Palafrugell es viu a l'emissora municipal.
0: Serem al Garbí Arena per explicar-vos les fases d'ascens.
2: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
0: L'embol es juga a Ràdio Palafrugell.
3: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
4: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
5: Diputació de Girona.
6: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
7: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
0: Aquest cap de setmana arriba al Teatre Municipal de Palafrugell i hi havia una vegada contes per a nens i nenes grans, amb la companyia Dom Teatre de l'Aula de Teatre de Palafrugell. És una adaptació lliure de Nat Peça amb els contes per nens i nenes políticament correctes de James Finn del 1995. Les entrades valen 12 euros i podrem veure l'obra aquest dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda.
8: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
9: Escoltes Ràdio Palafrugell.
10: I ara arriba Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
11: La cantant mexicana Natalia Lafourcade ens ha portat el senzill Cancionera amb un àlbum també esplèndid que, a més, barreja l'essència de la música, un pont entre allò que és íntim i allò que és universal. Molt ben considerat als Grammys. L'escoltem aquí, Natalia Lafourcade amb Cancionera. Cancionera.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Això, taller floral. Tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili. Gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixòflors.com.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
0: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
3: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafel Corbí.

Una meravellosa artista terrassenca anomenada Patricia Garrido, que va treure el seu àlbum Fent camí el passat 2025, i al qual pertany aquesta cançó que us acabem d'oferir, el tema anomenat Ben lluny. Aquesta és la música al Top 50 de Los Ángeles Azules, en Luke Ra i Yami Safdie. Això es diu Si sabes contar. Los

Així, escoltem la música ara de Chappell Roan, l'artista de Willardon, de Missouri. Aquesta cançó que porta temps interpretant es diu The Subway.

La família Valls s'ha unit per portar-nos Presència, una cançó íntima i feta a casa amb una sonoritat despullada i elegant. La Lluïsa, en Xevi, la Paula Valls, l'Aniol i en Xevi Valls ens porten Presència, que escoltem ara mateix. Un excel·lent i elegant tema.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
3: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
4: Top 50, amb Rafel Corbí.

tercer senzill del seu disc anomenat Play, i en aquest cas Ed Sheeran s'acompanya amb els sons d'un altre país diferent, un estil de música com són els indis. Saphir diu aquesta cançó, que també és un altre dels grans èxits d'Ed Sheeran. Aquí tenim una prova del jove valor barceloní que ens aporta la cançó Em fas millor, una balada íntima i profunda. Ella és en Seaxe.

Little Bit Closer és una de les cançons de l'àlbum People Watching de l'anglès Sam Fender i també és una de les cançons que es troba al Top 50.

triomfant i no se'n cansa mai. És la Sabrina Carpenter, la cantant estadounidense que ens aporta una cançó de l'edició de luxe del seu sisè àlbum d'estudi, Short and Sweet. És el tema anomenat Bossy Woman.

0: Ens ha arribat un camió de plats de dutxa en resina de totes mides i colors per liquidar preus de buixeria.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
2: Parabrises trencat? Vine a Crystalbox. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
3: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
2: Crystalbox. Som professionals.
3: Crystalbox. A Girona, carrer Barcelona 477.
2: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
3: I Crystalbox Palamós, carrer Rentadors 11.
2: Telèfon central 972-1702-77.
4: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània, a cada lectora i lector, la seva lectura.

Don't Care, de la Meghan Trainor, una cançó escrita per la mateixa Meghan Trainor al costat de molta altra gent i que era el senzill d'avançament del seu setè àlbum d'estudi, anomenat Toy With Me.

0: Viu les fases d'ascens a Primera Nacional del Club amb el Garbí a Ràdio Palafrugell. Us esperem amb retransmissions especials aquest divendres i dissabte a partir de 7:45 del vespre i diumenge a partir de 12:45 del migdia en directe al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Palafrugell es viu a l'emissora municipal.
0: Serem al Garbí Arena per explicar-vos les fases d'ascens.
2: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
0: L'embol es juga a Ràdio Palafrugell.
3: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
4: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
3: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
4: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
3: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
4: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
5: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
6: Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica presentat per Jordi Piqué.
7: Aquesta sintonia i la música que segueix conformen part d'aquest programa de música nostàlgica. Torna-la a tocar, Sam. Estem amb vosaltres una setmana més amb la música de les dècades prodigioses. També convé, encara que estiguem dins la dècada prodigiosa, concretament l'any 1963, és veure quines cançons escoltàvem abans, a la dècada anterior, per saber d'on veníem. Doncs veníem de cançons com el tipus aquest de Campanera, que ens la canta i ens porta la versió Anna Maria. El tipus aquest de Campanera, que ens la canta i ens porta la versió Anna Maria.

una pausa i tornem de seguida amb la música ja del 1963. La cantant amb més predicament era Helo i el seu partido de futbol. La cançó narrava les sospites d'infidelitat d'una jove casada amb un aficionat al futbol. La pobra noia creia que el marit l'enganyava precisament durant el partit. Ho explicava cantant amb un estil propi i la llançava l'ultimàtum de o el futbol o ella. Encetem la música de l'any 63 amb la novetat discogràfica catalana. És Toni Vilaplana que en el seu disc va editar la cançó El teu besar.

Després de la novetat discogràfica catalana, en la qual sempre donem una certa preferència, venen les novetats discogràfiques d'altres països. Un d'aquests països és França i ens portava Hugues Jaufré una cançó titulada Enfants de tout pays.

Albert i Richard varen editar un disc aquest 63 també amb una cançó que ja hem escoltat de diverses versions, El ritmo de la lluvia.

Avui encetem la llista d'èxits de Mèxic. La primera que va entrar en el número 1 de les llistes de Mèxic al mes de gener va ser El Ladrón, que ens la porta a la Sonora Santanera.

0: que pasó?
1: Se desmayó. Ven, ven, ven, la doncella ven.
2: La segona cançó que va arribar també número 1 a Mèxic és, sembla incomprensible, no? Però va ser El Dilà, d'Emilio Pericoli.

És que quan una cançó és bona, és maca, és bonica, alegre, no té fronteres i travessa totes les fronteres per anar a tots els països. La següent es titula Llegó borracho, el borracho. La canta José Alfredo Jiménez.

Aquesta ja és més lògica de que sigui número 1 a les llistes de Mèxic. Seguim amb un altre. El quart fragment correspon a la cançó de Mil Maneres per la Sonora Santanera.

I fins aquí la llista d'èxits de Mèxic. Ha sigut la primera passada d'aquests 5 fragments de la llista d'èxits de Mèxic i ara passem al món del cinema. I aquesta sí, valgui la redundància, és una curiositat ben curiosa. Sabeu quants vestits diferents varen ser confeccionats per fer Cleopatra l'actriu Elizabeth Taylor? Més amunt. Més encara. Quants dieu? Doncs molts més. 26.000 diferents vestits. Ella va lluir en la pel·lícula 65 caríssims models dissenyats per Irene Scharaf. I la música que escoltarem d'aquest espai és de la pel·lícula d'Alfred Hitchcock, Charada.

Xarada, música d'Henry Mancini, dirigida per Alfred Hitchcock i interpretada per Cary Grant, Audrey Hepburn, Walter Matthau i James Coburn, entre d'altres. I aquesta sintonia ens porta al món de la televisió. Nosaltres seguim amb la gran parada, l'espectacle musical dels dissabtes a la nit, i va interpretar una cançó l'Alfredo Kraus. La cançó es titula Luisa Fernanda.

i el món dels festivals, el món de les melodies que van quedar en els primers llocs d'aquests festivals de l'època. I per escoltar una de les cançons guanyadores del festival de l'època, ens traslladem fins a Nàpoli. En el Festival de Nàpoli d'aquest any, el primer premi se'l va emportar Claudio Vila amb la cançó Yamaya.

0: Doncs bé, dins la cançó de l'estiu, ja una vegada acabades les del 63, doncs avui hem triat una que ja la vàrem escoltar en el 1962 en l'espai dedicat als festivals, ja que era una cançó que va obtenir uns dels primers premis del Festival de San Remo del 62. Lui andava a cavallo. Ens la canta Gino Bramieri.
1: Nina, bella.

0: Nina, Nina, va piano, Nina, vai, Nina, piano, Nina, attento al tram, Nina, Nina! Lo sapevo.
1: Sembla que pot passar com a cançó de l'estiu, almenys desenfadada, alegre, rítmica i bromística, no? Doncs seguim ara amb l'últim espai, aquell que ens porta al ball i les grans orquestres. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats... A la part del ball encara seguim amb el twist. Twist, una paraula que pot significar un pentinat especial, pot significar un gir en l'argument d'una història, pot significar també una distorsió física i, en el cas nostre, pot o és, significa un ball. Per això avisaven en aquell temps que els que ballaven el twist, quan tindrien la nostra edat, potser tindrien problemes de pelvis. Seguint, doncs, amb l'homenatge aquest al twist, de Isley Brothers ens ofereix Twist and Shout.

I abans de presentar l'orquestra convidada d'avui, ens acomiadem de vosaltres. Us emplacem fins la setmana que ve. Adéu-siau, us esperem, no hi falteu. I ara us deixem amb l'orquestra de Starlight Black, que ens ofereix de moment Flamingo.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Amb només unes hores al mes, pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa, busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
2: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
2: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell.
3: 400 models de rajola i gres en estoc a preus increïbles. Vine, tria i emporta-t'ho al moment.
4: A on?
3: Al rei de la rajola.com.
4: A on?
3: Al rei de la rajola.com.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Aquesta setmana farem un recorregut per la història de la ciència per analitzar com va deixar de ser una aventura individual per convertir-se en l'engranatge mestre dels estats moderns. Tot comença amb l'ambició de la Il·lustració de substituir la moral religiosa per la raó, un gir que va portar els governs a necessitar mapes, censos i estadístiques per poder governar el que veien. Viurem l'explosió de la revolució industrial, on les necessitats de les fàbriques i la potència de la termodinàmica van transformar radicalment el treball i l'educació de tota una societat. Però el progrés també té les seves cicatrius. Analitzarem com la tecnologia va ser decisiva en la devastació de les guerres mundials i com, paradoxalment, com hem arribat a fer de la ciència el fonament del nostre món? Quin preu hem pagat per aquest camí cap al progrés? Benvinguts a la història de la ciència. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis, com sempre, de Ràdio Castellar. Aquesta setmana, per parlar d'història, però d'història de la ciència, parlarem de la ciència des de la Il·lustració fins a la Segona Guerra Mundial i avui ens torna a acompanyar l'Otto Lucic. Ell és professor de secundària, llicenciat en química i també, entre altres coses, col·laborador del programa La nit astèrica de Ràdio Canal Terrassa. Aquí aprofitem per fer una salutació ben cordial. Benvingut, Otto.
3: Moltes gràcies.
2: Otto, de la Il·lustració a la Segona Guerra Mundial, sembla un període molt ampli. Quin és el gran canvi de la ciència en aquest període?
3: Clar, perquè o sigui, quan vam parlar de preparar el programa, era com una ecotada, perquè me'n recordo que vam començar dient no, pues un programa d'història de la ciència. I va ser com, uf, ja, és molt gran.
2: Una mica més.
3: Llavors, clar, d'on comencem i on tallem. Llavors, buscant una miqueta on tallar, al final la Il·lustració és un moment on hi ha tota una condensació de moments previs de la ciència, des de que comença, diguem, a moure's el que seria la ciència com la coneixem avui dia, perquè tenim tota la ciència prèvia al moment històric del que parlem, no?, que ajuda a construir el que coneixem com a ciència, però és a la Il·lustració on la ciència agafa la força i el poder que, amb el que avui en dia la reconeixem, i llavors vaig decidir no, que començar a parlar des de la Il·lustració.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa Més.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify,

0: Avui comencem aquest programa, com us deia l'Otto, toca molts pals, també és el musical.
1: Sí.
0: No? També tens un grup de música.
1: Tinc un grup de música ara, bueno, estic refundant un grup de música després d'un temps.
0: I per tant, justament, la selecció musical, doncs també ve avui gourmet, no?
1: Sí, l'he marcada jo, l'he escollit bastant també. Això que sonava era Amoeba de The Descendants, una cançó que a mi em recorda molt la meva adolescència també, per exemple, quan estava... començant a estudiar química. A més, té un punt que parla de com els científics manipulen el món i aquest punt, no?, de que som amebes en aquest món i que els científics ens manipulen, i una miqueta, doncs, mira, em feia gràcia una mica utilitzar-la com a inici.
0: Molt bé, doncs comencem. Quan comença la ciència tal com la coneixem avui?
1: Clar, és molt important marcar tal com la coneixem avui, perquè moltes vegades, no?, parlem de que la ciència comença amb els grecs i tal, i sí, perquè els grecs ja comencen a fer una cosa que podríem anomenar ciència, però els hi falta un mètode. O sigui, primer que els grecs, per una qüestió d'influència molt de Plató i dels filòsofs, no confien en els seus sentits, per tant l'experimentació per ells consideren que és inútil, només la lògica ens pot portar a la veritat. Clar, la ciència com la coneixem avui no és així. No considera que la lògica estigui per sobre els sentits, sinó que hem d'observar, hem de manipular les coses, hem de trobar dades i hem d'aconseguir demostrar les coses amb els nostres sentits i no només amb la lògica, perquè han de quadrar amb el món que observem. Llavors, això no és fins al segle XVI, a partir de mitjans del segle XVI, on comencen a aparèixer les primeres anomenades revolucions científiques. Aquí comencem a parlar, doncs, de Galileu, de Kepler, dels grans noms de la ciència que tots coneixem. I aquí comença la revolució científica, i precisament és una revolució perquè integra un mètode. O sigui, per primera vegada la ciència no és només elucubracions i suposicions, sinó que hi ha un mètode per passos que ens permet seguir i que ens assegura d'alguna manera tenir una veritat objectiva. Llavors, a partir d'aquest segle XVI, que podem considerar que la ciència és el que avui dia coneixem com a ciència gràcies al mètode.
0: Mm-hmm. Que és un terme que quan estava passant aquesta revolució científica no li deien així.
1: No, de fet és Alexandre Coiré el 1939 que comença a utilitzar els conceptes de revolucions científiques. En aquell moment, doncs, això passa molt en història, tu que ets d'història ho saps, que moltes vegades els noms que a dia d'avui li posem a les coses no són del moment, no? L'exemple típic és el de l'imperi bizantí, que ells es consideraven romans.
0: Sí, sí, sí.
1: Correcte. No era un imperi diferent.
0: Molt bé, doncs has fet esment, revolució científica, anem a fer un petit esment, aviam, què va ser això de la revolució científica, quan va passar i quines van ser les seves principals característiques?
1: Clar, la revolució científica podem considerar que és un període que dura uns 150 anys, des de mitjans del segle XVI fins a principis del segle XVIII, més o menys podríem considerar que és el moment de les revolucions científiques que consoliden la ciència. I aquí, doncs, com dèiem abans, no, és els grans noms de la ciència que coneixem. Galileu, que és un dels primers en utilitzar el mètode, aconsegueix verificar moltes dades que ja teníem, aconsegueix definir com es mouen els objectes, cosa que en aquell moment sabíem el que deia Aristòtil. I també això és important perquè tots els científics basaven tot el que hi havia en aquell moment, s'havia de creure Aristòtil, i sobre el que deia Aristòtil construíem el coneixement. I aquí és on el primer moment on després d'estudiar, no, arriba el Renaixement italià, estudiem els clàssics un altre cop, recuperem aquest estudi dels clàssics que s'havia perdut durant l'edat mitjana, i aquí és el primer moment on diem, vale, està molt bé estudiar els clàssics, ens han donat molta informació que s'havia perdut pel camí, però no podem quedar-nos aquí, no? Hem d'anar més enllà i hem de dubtar dels clàssics. És el primer pas, no, del mètode científic, que és dubtem de les coses, fem una recerca, obtenim dades, i aquí apareixen, doncs, noms com dèiem Galileu, que és un dels primers que comença a utilitzar el mètode, però també Kepler, que ja comença a aplicar les matemàtiques dins d'això, Copèrnic, Newton, Robert Boyle amb el naixement de la química. I és molt important que hi ha dos crisis aquí i hi ha un punt molt important, que és, primer, hi ha una crisi eclesiàstica, l'Església s'està trencant, mm-hmm, i això deixa un buit de poder en l'autoritat de la veritat, no? Perquè fins llavors la veritat és el que deia l'Església. Llavors, aquest punt de que l'Església es vagi fragmentant deixa espai perquè noves veritats i noves autoritats apareguin. Llavors, això també permet, i es nota molt, perquè quasi totes les revolucions passen als països protestants. Per què? Perquè segons es va fragmentant l'Església, va perdent poder, i això permet que discursos que no estan alineats amb l'Església comencin a tenir força. En canvi, on no hi ha, o sigui, on no arriba aquesta revolució protestant, és més difícil que apareguin aquestes primeres revolucions científiques. També es reconeix la influència àrab, els àrabs ja començaven a utilitzar el mètode, no el tenien tan definit com després.

0: va estar a Europa, però tot aquest ambient genera que es pugui començar a adoptar del discurs, diguem, autoritari que l'Església, els reis, els emperadors tenien, i a néixer noves veritats que a poc van guanyant poder.
1: Molt bé, i ja serà a partir de la Il·lustració, al segle XVIII, que la ciència començarà a prendre especial rellevància ja entre la societat.
0: Clar, és una mica el que dèiem abans. Les revolucions científiques generen el caldo de cultiu, no?, que ens permet començar, però la Il·lustració senta les bases de... Ja no només de la ciència ja començava a ser ciència en aquesta època, ja parlem de la ciència com la coneixem, però és veritat que en aquest moment de la Il·lustració, una mica la idea de la Il·lustració és hem de trobar una veritat universal que ens serveixi per tots, hi ha d'haver una justícia universal, hi ha d'haver una raó universal... I la ciència entra molt fora aquí perquè, clar, ens permet d'alguna manera dir és que això no depèn de les creències que tinguis, de quin Déu creguis, de quin és el llibre sagrat que tu consideris que és el de veritat, sinó que és purament de hem vist unes coses, s'ha arribat a unes conclusions, hem arribat a uns acords i és la raó la que ens ha portat. Llavors, per la Il·lustració és superimportant tenir la ciència al seu costat perquè és objectiva. Clar, la religió no és objectiva, és subjectiva, es basa en una creença. I la ciència ho és, o intenta ser-ho. Llavors, la Il·lustració agafa la ciència per justificar-se a si mateixa i per justificar el canvi que està proposant. I els grans noms il·lustrats estudien la ciència, la seva epistemologia, com funciona, i són els que fan que la ciència agafi el paper preponderant que després agafarà i que a dia d'avui vivim.
1: I en aquest context s'emmarca també doncs, una disputa... una discussió, que ja és habitual això entre els científics.
0: 100%. Jo crec que és el motor de la ciència, són les discussions. En parlarem més endavant de més discussions, però sí.
1: I aquesta en concret va ser entre Robert Boyle i Hobbes, Thomas Hobbes.
0: Sí, Thomas Hobbes. De fet, és curiós perquè Robert Boyle és un científic, és químic, de fet, però Thomas Hobbes no és científic com a tal, és un filòsof, un dels grans filòsofs de l'època de la Il·lustració, els dos són anglesos, i clar... El que passa és que, d'alguna manera, hem de veure com la ciència, o sigui, fins de llavors la ciència era, com tu has dit al principi, no? Una empenta individual, hi ha el científic que té ganes de fer coses i és ell el que progressa, però clar, arriba un punt en què això està començant a tenir molta influència en la societat, està canviant la societat. Llavors, hi ha una discussió que és com integrem la ciència en societat, no? Uh-huh. I clar, l'opinió de Robert Boyle, i aquí Chapin i Schaffer en els seus llibres en parlen molt, des de 1985 tenen publicat aquest llibre on realment parla molt d'això i d'aquesta discussió. Clar, Robert Boyle el que diu és la ciència ha de ser de tots, per tant, s'ha de fer una exposició pública, s'han d'exposar els resultats, s'han de fer experiments i la gent ha d'arribar a conèixer la ciència, o sigui, la ciència ha de ser de tothom. Però Thomas Hobbes és una persona que el que busca és l'ordre, és l'estabilitat, és generar un canvi social, però sense generar desordre. I llavors considera que el fet de que tota la gent observi, de que no hi hagi una autoritat central, de que tothom pugui opinar, de que el construïment de tots, genera un...
1: Massa soroll, no?
0: Massa soroll i pot generar inestabilitat política. I una mica el discurs de Thomas Hobbes és canvi, però amb estabilitat política. Llavors va molt en contra del que ell s'imagina. Clar, que facis un experiment, bueno, i tu què en penses, i tu què n'opines, i no estem d'acord, no genera estabilitat política. Llavors, per Thomas Hobbes, la ciència ha de ser una cosa d'autoritat, ha d'estar tancada per uns pocs, i aquests pocs ja la transmetran quan decideixin. I Robert Boyle pensa que no, que ha de ser una cosa de tots i que tots hem d'avançar dins d'això. Llavors, això també és molt important perquè el que ens fa veure és que, sí, el desenvolupament de la ciència és purament científic, però la ciència... com la vivim tots, no és una qüestió científica, és una qüestió política, és una qüestió social i és una qüestió de democràcia. Llavors això també és molt important i veurem que és fonamental en la construcció del que a dia d'avui coneixem.
1: Molt bé, val, doncs seguint el fil que ens estàs mostrant, es va integrant la ciència en la vida política, en la vida social i en la construcció dels nous estats. Com casarà això?
0: Clar, com veiem, la ciència a poc, pues, agafa un paper en el discurs públic, no? O sigui, ja no és només és una cosa, pues, com dèiem abans, no?, de les societats científiques, sinó que està començant a estar en el debat públic i en aquest debat de la Il·lustració, de la construcció del nou estat i del que és l'estat, apareix pues, com integrem la ciència. Llavors, Scott, a Sean Lake State, en 1998, ens parla sobre que, al final, els estats moderns, o sigui, per poder governar, necessiten simplificar i quantitzar la realitat humana. O sigui, si nosaltres pensem avui com és un govern, en què està basat el govern, en què està basat? Està basat en censos, està basat en mapes, en estadístiques, en registres, en cadastres... Necessitem registrar tot el que tenim al voltant i d'alguna manera racionalitzar-ho per poder governar-ho. Llavors, anirem desenvolupant, però clar, és molt difícil imaginar-nos l'estat que coneixem avui si no introduïm, per exemple, l'estadística. O sigui, com governes, com recaptes impostos si no saps quanta gent hi viu. Clar, la recaptació d'impostos a dia d'avui és molt fàcil, hi ha registres, se sap el que passa, se sap quanta gent hi ha, qui ha de pagar, qui no ha de pagar, quan ha de pagar. Clar, la recaptació d'impostos abans és... Arriba un poble, bueno, qui viu aquí? Quan sou a casa? Clar, és molt difícil, tu no pots tenir registres. I la casa de la muntanya, d'aquí pertany. És d'aquest senyor feudal, de l'altre, no, allò està perdut allà enmig. Llavors, necessites organitzar-ho i la ciència és el que organitza això. Accidents geogràfics ben marcats, fronteres que podem convertir en línies i delimitar coses, comptar quanta gent hi som, fer estadístiques, decidir per on tallem i per on no tallem, i això la ciència ho necessita. Llavors, la ciència construeix l'estat modern, en el seu bon sentit més ampli, evidentment.
1: Doncs seguim amb aquest tema, perquè em sembla prou interessant com la ciència ajuda, una de les primeres ajudes és la construcció dels estats moderns. No sé si podríem aprofundir amb alguns exemples més de tot això que ens estaves explicant.
0: Bueno, per començar, l'estandardització de les llengües. Clar, nosaltres, a dia d'avui, si tu vas a quasi tots els països del món, especialment, per exemple, agafem l'exemple d'Europa, no? que és, tot això passa a Europa i és d'un més temps fa que hem intentat construir un estat. Clar, el fet de que parlem el mateix idioma amb unes regles més o menys iguals, per nosaltres és lo normal. Ningú s'imagina que ara cadascú, a cada poble, canvi les normes. Sí que hi ha dialectes, hi ha accents, hi ha paraules, tal, però tots sabem que hi ha un estàndard comú on podem anar a buscar-ho. Però això no és fins al segle XVIII que passa. O sigui, no és fins al segle XVIII que comencen a estandarditzar-se els idiomes. I la raó de que s'estandarditzin no és perquè... Pensem que això tot depèn sempre dels reis. O sigui, al final hi ha unes figures d'autoritat que decideixen el que ha de passar. I aquí, per exemple, a Espanya, la RAE, la Reial Acadèmia Espanyola de la Llengua, es funda el 1713 i la funda el rei, per això és la Reial Acadèmia. Es funda per decret del rei. I el rei no la funda perquè estigui molt interessat en la cultura, en defensar la llengua i en buscar les raons de per què parlem així. La funda per una raó molt senzilla, és que a partir de la il·lustració es comença a dubtar el poder del rei. O sigui, per què el rei ha de ser el meu rei? Llavors, necessites d'alguna manera fer que la gent tingui alguna raó o algun sentit de pertinença. I una de les maneres de construir cultura és la llengua. Llavors, tu necessites que tothom reconegui una sola llengua com a pròpia. I això farà que diguin, bueno, per què és aquest rei? Bueno, perquè tots parlem el mateix idioma, llavors al final és el rei de tots. I això és molt important. Llavors, el 1713 es funda la RAE, que és un projecte a llarguíssim termini, que veurem que després, el 1739 i el 1771, es publica el primer diccionari de la llengua espanyola oficial, per dir-ho d'alguna manera, i també les primeres normes ortogràfiques i un tractat sobre gramàtica. O sigui, és la primera vegada que es posa ordre a l'idioma espanyol, que en aquell moment pues, bueno, depenia d'on anaves parlant d'una manera, la gramàtica no estava definida, com construíem els verbs tampoc era tan clar, uns ho feien d'una manera, uns altres d'altra, i és aquí. Però és que això no és només a Espanya. De fet, durant els segles XVIII i XIX pues, apareix l'estàndard francès, l'estàndard alemà, el català, l'italià, el noruec... És el moment en què diuen, vale, anem a posar ordre als idiomes, perquè és la manera en la que podrem convèncer tothom de que som un sol estat.
1: I això també passa amb la cartografia.
0: Home, i tant, els mapes. Jo sóc molt fan dels mapes, m'encanten. I crec que, si és en aquest moment, si nosaltres mirem, a més, si algú és una mica aficionat als mapes, suposo que us heu fixat que hi ha un moment que els mapes deixen de ser macos per ser funcionals. Uh-huh. O sigui, tu veuràs els mapes de l'edat mitjana i són superbonics. Ara, les proporcions no tenen cap tipus de sentit. Hi ha coses que estan allà que ningú ha descobert, però queden bé. Hi ha illes que no hi són, però bueno, quedaven bé en el mapa, dibuixo aquí un drac, un monstre, perquè queda bé, perquè és maco, serveixen per decorar. Reis ho mostren com dient, això és el meu territori, i allò, bueno, allà estava dibuixat el que algú s'havia imaginat. Clar, això està molt bé per decorar un gran saló, però com a eina per delimitar una frontera, no et serveix. Llavors,
1: no.
0: És a partir d'aquí que a partir dels segles XVII i XVIII, veieu que tot va passant en la mateixa època, segles XVII i XVIII, comencen a fer-se mapes ja no amb la intenció de decorar, sinó amb la intenció de dir, necessitem un mapa per saber on tenim les tropes, on acaba el nostre país, fins a on puc cobrar impostos. La cobra d'impostos és superimportant, és el que manté els estats, al final. Fins on, o sigui, quina és l'última casa de la que jo li puc cobrar impostos? Aquesta línia, perfecta. Llavors, aquestes línies s'han de delimitar, i s'han de delimitar molt bé. Estem parlant de metres i de quilòmetres de diferència. Llavors, aquí comencen a aparèixer mapes ja ben fets. S'ha de fer càlculs exactes. Quant de temps trigarem en arribar al lloc? Quant de temps arribarem a... Necessitem mapes exactes. Llavors, comença a néixer la cartografia que ajuda a estructurar els estats. Es poden fer censos, es poden delimitar fronteres, es pot recol·lectar impostos, com dèiem abans, i al final els estats governs, com diu Scott, només poden governar el que poden veure. Clar, si jo no tinc una delimitació, jo no puc governar el que tinc al voltant.
1: I, per últim, també, però no menys important, el desenvolupament també de l'estadística moderna.
0: Clar, al final és una mica el... O sigui, un desenvolupament, perquè ja tinc la llengua, ara tothom se sent part del mateix país, vale, però fins on arriba el país? O sigui, físicament fins on puc estirar això? I després és, vale, ara ja sé fins on arriba i tothom parla el mateix idioma. Ja, però quan som aquí? Quanta gent viu a cada casa? Quanta gent hi ha? Quanta gent treballa? Quins són els treballs que estem fent? El canvi és suficient gent? No, s'ha de moure gent? Qui es desplaça? Clar, fins aquell moment l'estadística com la coneixem avui no existeix. Clar que es numeren coses, vull dir, els sumeris ja numeraven coses, de fet és el naixement de l'escriptura, serveix per quantificar coses, no? Quant gra hem recollit, qui l'ha recollit, a qui li ha comprat, utilitzem per quantificar, però això no és estadística, estem parlant de càlculs estadístics més grans. O sigui, fem unes mitjanes, trobem relacions, fem gràfiques, això ens permet estructurar i governar. Llavors, clar, també permet una cosa, perquè fins a aquell moment, si un rei necessitava convocar un exèrcit i mobilitzar, havia d'enviar tropes als pobles a veure quants homes hi havia que estiguessin en edat d'anar a la guerra, o que tinguessin possibilitat d'anar a la guerra. Clar, si jo ja tinc un cens previ, aquest cens es va actualitzant de manera més o menys periòdica, jo no cal que enviï gent a veure qui hi ha. Jo ja sé qui hi ha i simplement he d'enviar una carta de tal dia has d'estar aquí, si no estàs aquí estàs detingut. Mm-hmm. Clar, això permet la conscripció universal. I aquí els exèrcits comencen a ser d'una altra manera. Puc tenir exèrcits molt més grans. Ja no cal gastar diners en perseguir pels pobles la gent que s'amaga al sòtano de casa i no sabem que hi havia que tenien un fill més. Jo ja sé quants fills hi ha. Hi ha un registre civil. I aquesta estadística em permet saber quanta gent hi ha de tal edat a tal edat i, per tant, quanta gent puc moure. I, de fet, un dels grans exemples de com això, al final, ajuda és que, o sigui... que ho vull explicar bé, eh? Vale? Llavors, Napoleó vença Prússia en les guerres napoleòniques, al final, evidentment, Napoleó és vençut, però al final Prússia veu que necessita, d'alguna manera, vèncer això. I què és el que ha fet Napoleó? Inventar una conscripció universal i tenir una quantitat precisa de població i saber qui pot convocar, llavors pot tenir exèrcits molt més grans i molt millor formats. El que fa Prússia és dir, vale, jo puc fer això. Llavors ho fa i 70 anys més tard a la guerra franco-prussiana la gran derrota de França és perquè el que ve de Prússia és jo sé perquè m'has vençut, sé perfectament per un poc atacar-te, i al final Prússia fa la conscripció universal, té molts més soldats, es pot mobilitzar molt més ràpid i a part dels avenços tecnològics de l'estat prussià.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Continuem a les portes de Troia escoltant Bad Religion.
1: Bad Religion Part 4, i a més, la cançó es diu Part 4 perquè hi ha diferents discos on hi ha cançons que es diuen Part i totes formen com un sol imaginari, però aquesta es diu d'Índex Fòssil perquè, de fet, el cantant de Bad Religion és doctor en antropologia i una de les coses que es dedica és a estudiar fòssils. Té aquesta cançó on realment utilitza trossos de llibres que ell ha llegit com a parts de la lletra i parla sobre això, no? Com els índexs de fòssils. Com que a mi sempre m'ha agradat Bad Religion, és un dels meus grups preferits, i a més admiro molt el cantant, perquè és un cantant de punk, és científic una mica, ha sigut com dir, ojalà jo pogués ser el que ell és.
0: L'Otto adolescent estava mirallant-se en aquest senyor.
1: 100%. L'Otto adolescent admirava de manera boja a Greg Graffin.
0: Aquí el teu petit homenatge.
1: El meu petit homenatge.
0: Molt bé, continuem, perquè, clar, la ciència també hi romp en un moment de revolució industrial. Com la dinamitza?
1: Clar, aquí avancem ja en el temps. Els estats ja s'estan creant, però, clar, la revolució industrial provoca un canvi molt gran, perquè passem d'un món que és lent, és agrícola, majoritàriament de subsistència, a un món que comença a tenir canvis molt ràpids, un progrés molt accelerat de forma infinita, clar, que apareixen les primeres màquines de vapor, que comencen a generar una producció molt més gran, es distribueix l'electricitat i això provoca un canvi en el teixit social. Llavors, la ciència juga un paper fonamental perquè, primer, és la que ajuda a que tot això passi. Al final, els descobriments d'electromagnetisme, la màquina de vapor, són producte d'estudis científics i de l'avenç de les ciències. Llavors, neixen disciplines que estan estretament lligades a la ciència. Fins aquí, nosaltres ens imaginem els enginyers que sempre han existit, però en realitat no, hi havia tècnics, perquè hi havia gent que construïa coses, però l'enginyeria com a tal neix a partir d'aquí perquè tens la necessitat d'optimitzar processos, de fer que les màquines siguin millors, de crear noves màquines, que no hi havia aquesta necessitat. Per tant, l'enginyeria com a disciplina no tenia cap sentit fins a llavors. Però també passa amb la química industrial, perquè la química industrial neix a partir del moment en què ens donem compte de que podem generar i sintetitzar coses en un laboratori. Fins aquí, la química no era ni una ciència, era alquímia i ens dedicàvem a buscar la pedra filosofal, l'elixir de la vida eterna i la transmutació dels elements. Més enllà d'això, no hi ha una ciència formal.
0: Ah, que no... Això de l'alquímia no...
1: L'alquímia no és una ciència formal, home, no. No, no. Merdes. Considerem l'alquímia una ciència formal.
0: Merdes.
1: És una bona pedra de la qual vam començar la química, però no és una ciència formal, no gens. Però això, que al final... La ciència el que fa és dinamitzar i impulsar aquesta revolució industrial, però veurem que es retroalimenten entre elles ara a poc a poc, i especialment al principi de tot això l'obsessió és la productivitat, no? Que és una mica el que venim a parlar ara.
0: Sí, justament perquè t'anem a preguntar per aquesta obsessió per la productivitat en aquest desenvolupament científic, com es relaciona?
1: Clar, la revolució industrial porta, com hem dit, no, abans, un canvi de teixit, però també porta que els científics canvin el focus. Fins a llavors el que feien era observar la naturalesa, i a la naturalesa veiem que passaven coses i intentàvem explicar-les. Això, al final, per sintetitzar la ciència, en una frase molt senzilla, és això, no? Observo la naturalesa, intento explicar com funciona aquesta naturalesa. Però aquí hi ha un canvi, perquè estan passant coses que a la naturalesa no passen. Llavors, això m'està donant un nou espai on mirar. I això vol dir que jo puc fer coses que abans no podia fer, veure coses que potser no podia haver observat. Es comencen a millorar també els instruments de mesura, em permet mesurar coses més precises, i això fa que també hi hagi una obsessió. Llavors, aquí anirem a Escòcia, perquè per alguna raó Escòcia va ser el gran motor de la revolució industrial europea. Llavors, comencem parlant d'un escocès que es diu Andrew Ure, del 1835, perquè és important, perquè fa una cosa que és... Ell és científic, de fet és metge, també va estudiar química, i ell es dedica a ser consultor per fàbriques. Va a les fàbriques i ells diuen, com podem millorar això, com podem tal. Llavors, aprofitant que treballava allà, això veurem que és una cosa molt habitual durant aquesta època, els científics no són científics, fan de científics en els seus ratos lliures i ho aprofiten, però la majoria d'ells han estudiat a les universitats i són consultors d'empreses, dediquen a altres coses i la ciència l'aprofiten per calçar-la. Llavors, Andrew Ure comença a estudiar els processos i comença a donar-se compte que hi ha certes coses que ell pot fer, i de fet ho publica en un llibre que es diu The Philosophy of Manufacture, la filosofia de la manufactura, i veu diverses coses. Un, que es poden optimitzar processos a partir de la divisió del treball, o sigui, si dividim els processos en petites feines, podem optimitzar. Però també veu una cosa que aquí no li fan tant de cas, perquè allò de la divisió de processos ràpidament ho agafen, però també se n'adona una cosa molt important, és que les condicions dels treballadors poden augmentar la productivitat. Però quin és el problema? Que treballadors n'hi ha molts. Llavors, és poc important, perquè si un treballador perd una mà, es mor el que sigui, tinc una altra per ficar-ne. No és important. I no hi ha cap estat que estigui protegint aquests treballadors. És igual, s'ha mort treballant. Bueno, però la gent mor, no?, treballant, i era el normal. I ara, per a nosaltres, és com ens agafem les mans al cap, no? No, s'ha mort un treballador treballant. Hòstia, això no pot ser, hem de fer alguna cosa. En aquella època, bueno, s'ha mort un, ja baixarà un altre del camp, que era el que passava, no? Pues, hi ha fàbriques que busquen treballadors. La gent del camp baixava i anava a les fàbriques. Llavors, era poc important que les condicions dels treballadors fossin bones perquè la productivitat no baixava. A dia d'avui, evidentment, això ha canviat i s'intenta, dintre de lo possible, que les condicions de treball siguin millors. No tothom ho intenta, però sí. Però a part d'això, també tenim el naixement de l'economia capitalista, amb Adam Smith i la seva publicació de la riquesa de les nacions, però també James Watt, l'optimitzador, perquè això és molt important, i això volia remarcar-ho molt al programa, que James Watt no inventa la màquina de vapor, en cap cas.
0: Què passa aquí?
1: L'optimitza. Bueno, ha quedat com que la inventa, perquè és veritat que a partir del que ell fa amb la màquina de vapor es converteix en el que en l'impulsor de la revolució industrial, però la màquina de vapor ja existia. De fet, ara n'acabarem de parlar, però bàsicament James Watt el que fa és agafar una cosa que ja existeix i dir això té problemes, i a més no es serveix per fer una cosa. Les màquines de vapor s'utilitzaven en aquell moment per bombejar aigua a les mines, perquè el que feien era doncs, un sistema que el que feia era impulsar aigua cap a contragravetat i, per tant, treure-la de les mines, poder sacar-les i extreure'n... Però té un problema, i és que, bàsicament, la màquina de vapor, per poder funcionar, s'ha de refredar molt, perquè la... Bueno, pos una mica tècnic, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Molt poc.
0: Ja, o sigui... ja estava concentrat, jo. Aviam.
1: Màquina de vapor. S'escalfa carbó, el carbó escalfa aigua, aquesta aigua, a l'escalfar-se, augmenta la pressió del vapor que s'ha evaporat, entra per un tub i aquesta pressió el que fa és impulsar
0: un pistó.
1: Un pistó, correcte. Epa!
0: Veus? Alguna cosa...
1: Impulsa un pistó, però què passa? Que perquè pugui seguir funcionant, aquest vapor s'ha de tornar a refredar per tornar a la cambra original. Antigament el que passava era, s'impulsava el pistó, es refredava tot el tub i es tornava a condensar cap a baix. Clar, això implicava que hi havia molt poca eficiència, perquè tu havies de cada cop que impulsaves el pistó esperar que refredés un altre cop perquè tornés i tornar a impulsar-lo un altre cop. Es gastava molt carbó, perquè havies d'estar gastant carbó tornant a refredar, i James Watt el que veu és que per què no fem la condensació en una altra cambra? O sigui, un cop el pistó passi un cert punt, el vapor se'n va, entra a una altra cambra on es condensa, el tub segueix igual de calent, torna a entrar ja l'aigua condensada allà i torna a posar el procés. Clar, això fa que pugui treballar molt més ràpid, perquè ja no hem d'esperar que el tub es refredi, el tub sempre està calent i es refreda en un altre lloc l'aigua. Llavors, aquest cicle és molt més ràpid i permet que la màquina sigui molt més eficient, i a part permet una cosa, i és que ell li posa una biela que el que fa és que el moviment d'amunt i avall sigui rotatiu. Llavors podem girar coses.
0: Tu ets profe, tu te fas de profe, no?
1: Sí.
0: Res, tot això que estàvem explicant ara d'aquest increment de la productivitat, doncs té molt a veure, no?, amb el capitalisme. Podríem dir que la ciència en aquests moments està al servei del capitalisme?
1: 100%. Com dèiem abans, al final, la ciència es posa al servei del capitalisme, primer perquè, si considerem... Bueno, no, si considerem, no faltem el respecte aquí tampoc a ningú, però l'economia és una ciència. Llavors, Adam Smith és el que comença a utilitzar les observacions científiques i la forma de treballar de la ciència per estudiar moviments econòmics. De fet, d'això va, al final, la riquesa de les nacions. Ell el que fa és observar. Ell també és consultor, es dedica a treballar en una altra cosa, però aprofita per observar coses. Ell veu doncs, que, com varien els preus de les coses, com treballen els treballadors, i comença a donar-se coses que estan passant en aquest món. Llavors, estandaritza els processos, i el que fa és dir, existeix una manera, o sigui, no passen les coses perquè nosaltres vulguem, sinó que hi ha coses que passen sense que nosaltres vulguem, i per tant és la naturalesa pròpia del mercat, que és el que ell ens acaba donant. Però al final això provoca que molts científics comencin a dir, ja, però jo d'aquí puc treure pasta, m'estan pagant per fer això. Llavors els científics comencen a posar-se al servei de capital i a treballar no per descobrir coses, sinó perquè les empreses produeixin més. I és a partir d'aquí que la ciència es posa al servei del capital, i veurem que aquest equilibri és molt important per entendre la ciència avui en dia i el problema que tenim amb la ciència avui en dia.
0: Clar, també hi entra en tot aquest joc, en tot aquest entramat, la biologia.
1: Sí, aquí, clar, la biologia és de les últimes ciències, o sigui, històricament la ciència sempre s'ha dividit en química, física, biologia i geologia. De fet, la física és la primera ciència formal, després naixerà la química cap a principis del segle XVIII, i la biologia i la geologia a finals del segle mitjans i finals del segle XIX, respectivament. Llavors, una de les primeres observacions que es fa, després d'observar, diguem, la naturalesa, els animals, és observem a l'ésser humà. Com està fet l'ésser humà, com es comporta, com es mou. Clar, si jo sé com es mou una persona, puc trobar quin és el moviment més eficient per fer un treball concret. Llavors, la biologia comença a posar-se al servei de les fàbriques per fer que l'espai sigui òptim perquè els moviments de les persones siguin el més eficients possibles. Però això el que està provocant al final és deshumanitzar les persones. O sigui, ja no estan treballant persones, estan treballant elements que es mouen d'un lloc a un altre, i el que he de fer és fer-ho tot, no perquè estiguis bé, sinó perquè tu puguis treballar el més ràpid possible. No? Pues, taules més altes, per què? Perquè si estic assegut m'he de tornar aixecat, doncs, pues, ja estigues de peu. O poso això a aquesta alçada perquè el moviment és més ràpid així. I a la biologia contribueix molt, en antropometria, que és la mesura del cos humà, a que això passi i a que es construeixi les fàbriques com són, i ajuda molt, pues, als espais per on han de passar les persones, i això dia avui segueix sent molt important a l'hora de construir fàbriques, per exemple.
0: Uh-huh. I en tot aquest entramat també, com dèiem, amb la biologia, també hem de comptar amb el paper de l'educació.
1: Clar, per nosaltres l'educació és una cosa universal, tothom té dret a l'educació, tothom té accés a l'educació, però no sé si alguna vegada algun dels oients s'ha preguntat quan fa que això passa, no? I per què passa? O sigui, per què en algun moment de la història vam decidir que tothom havia d'estar educat? Si nosaltres anem a l'edat mitjana, fins i tot al Renaixement i al principi de la Il·lustració, això no passava, no hi havia educació universal, ningú s'havia plantejat que tothom havia de saber. Però perquè no era important, era innecessari. Al final, el que era camperol seria camperol per tota la vida, per tant, no calia que aprengués ni a escriure, ni a comptar, ni res. Havia d'aprendre el que el seu pare li podia ensenyar, que també era camperol.
0: Llavors, sí, i que també és un coneixement.
1: Clar, clar, 100% és un coneixement, però clar, no li calia un coneixement extra. Cadascú havia d'aprendre el que la seva classe social, immòbil absolutament, el permetia fer. I llavors la cultura estava reservada per unes elites que vivien en un altre món i que ells sí que havien de saber coses perquè es dedicaven a altres coses. Llavors, l'estructuració aquesta fa que aparegui, la industrialització fa que aparegui una nova classe social intermitja, que jo m'agrada dir que són treballadors, però, o sigui, segueixen sent els mateixos treballadors pringats que els altres, però una miqueta millor pagats, que són els tècnics. Llavors, què passa? Les fàbriques tenen màquines, aquestes màquines s'han de reparar. Clar, el fill del burguès no baixarà a reparar una màquina, perquè se la juga. Pot perdre una mà. Jo no enviaré el meu fill a fer això. Però els que estan a baix, els que acaben d'arribar del camp, pobres, no saben ni llegir i escriure, ningú els hi ha ensenyat. Llavors, jo necessito un intermig. Necessito algú que no sigui de classe alta, perquè ningú de classe alta, tenint el poder de fer una altra cosa, enviarà el seu fill allà, però necessito formar-los. Llavors comença a néixer l'educació. Però l'educació no neix com una feina altruista de dir, bueno, anem a ajudar, anem a ensenyar. Neix per una raó molt senzilla, és un cribatge. Entrem tots, ens ensenyem tots igual. Els que destaquin van a escoles tècniques i els que no seran els treballadors. I això és com funciona l'educació originalment. És a dir, si tu demostres que tens capacitats, passaràs a un següent rang i si no et quedaràs sent un treballador més i ja està. I en aquell moment doncs, comencen a néixer oficis tècnics. Per exemple, necessitem gent que sàpiga escriure, perquè s'han d'escriure molts contractes, s'ha d'enviar cartes, s'ha de fer coses. Això ja no ho han de fer, són moltes. Necessites molta gent escrivint. Neixen la mecanografia com a tècnica. També neixen els que dèiem abans, els mecànics, els que reparen coses, s'han de reparar les màquines. Quan neix el cotxe s'ha de reparar els cotxes. Llavors, totes aquestes feines tècniques, també apareix la feina de professor, que és una feina tècnica. Al final, necessites gent amb una formació que els permeti. Però això també juga en contra del propi capital i de la pròpia estructura social. I és que els títols són hereditaris, el capital és hereditari, però el coneixement no. Llavors, clar, comença a aparèixer gent que no és de classe alta, però que té una formació tan alta i ha demostrat tenir un coneixement tan gran que comença a escalar molt socialment. Llavors, això els permet, doncs, a alguns, d'utilitzar estalvis propis per poder muntar empreses i saltar una miqueta del rang. Fa que alguns empresaris comencin a reconèixer treballadors i a posar-los en càrrecs més alts i tenir càrrecs potser de direcció. Doncs això fa que algunes persones comencin a escalar. I és la primera vegada a la història que comença a aparèixer un ascensor social que no és la guerra. Perquè fins aquell moment l'únic ascensor social és havies anat a la guerra, havies fet un molt bon paper i t'ho havien reconegut. Amb diners o amb un títol nobiliari. Aquí no, aquí és el coneixement. Llavors, això genera doncs, que aparegui una massa molt gran de treballadors, com dèiem abans, no? Mestres, tècnics ferroviaris, tècnics de telègraf, administradors locals, i això també homogeneïtza culturalment la societat, cosa que parlàvem abans que era important per construir un estat.
0: Bueno, fins ara ens està donant una visió doncs, molt orientada al desenvolupament del capital, del capitalisme segle XIX.
1: Van molt lligats, clar.
0: Queda algun profit per la societat d'aquesta educació universal i que no estigui merament lligat a l'interès capitalista?
1: Clar, el que parlàvem, sí, bàsicament el que estàvem dient, no? O sigui, al final, tots aquests nous ciutadans que estan formats clar, es formen en moltes coses, perquè tu necessites formar-los en una sèrie de disciplines, després ja veuràs quin és el més hàbil per una cosa o per l'altra, no? Ja veuràs qui és el que se li dona bé escriure, qui és el que és manetes i pot arreglar coses, però això també fa que estiguin més formats en altres disciplines. Llavors comencen, pues, jo què sé, a entendre filosofia i comencen, pues, a tenir molt més coneixement, i això provoca també que exigeixin més, perquè això passa, tu formes a la gent diu, ei, ja, però jo puc tenir més, acabo de llegir-ho, no? Hi ha un llibre que diu que jo he d'exigir més, o hi ha idees que arriben i comença a formar-se, i això fa que reclami més, i això fa que aquest ascensor social...
0: Aquest cop... foradet seria, el guany?
1: Sí, és aquest foradet. Molt bé. El permís que tenim d'estudiar i créixer una mica més.
0: Gràcies, gràcies.
1: Gràcies, capital.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: Recta final del Portes de Troia d'avui. Encara ens queden uns minutets, però ja entrem en l'apartat final del guió d'avui amb l'Otto Lucich, professor de secundària, llicenciat en química, i avui estàvem escoltant moltes cançons que tenen per ell un significat relacionat més o menys amb la ciència, i ara Iron Maiden.
1: Iron Maiden, Aces High. De fet, aquest potser no és tan científic, bueno, no és gens científic, bueno. Però una mica l'he posat perquè, com que acabarem parlant de la Segona Guerra Mundial, perquè acabem a la Segona Guerra Mundial, aquesta cançó, i de fet, al principi de la cançó hi ha un discurs de Winston Churchill, parla sobre la batalla d'Anglaterra i sobre com els avions pues, van vèncer, no?, i van aconseguir salvar Anglaterra de la invasió nazi, i bueno, m'ha fet gràcia i crec que tenia un cert context de posar-la aquí, perquè parlem de la Segona Guerra Mundial al final de tot això.
0: I per què no?
1: I per què no, exacte. I perquè és una molt bona cançó.
0: Correcte, i molt bon grup. Molt bé, doncs podem dir fins al moment que la ciència i la industrialització s'han anat retroalimentant, i ens agradaria també conèixer una miqueta més exemples d'aquesta retroalimentació.
1: Clar, fins ara hem vist com la ciència impulsava la industrialització, no? Optimitzava processos, donava noves màquines, donava un marc teòric sobre el que construir coses, però ara anem al revés, és a dir, tot això permet també que la ciència, com dèiem abans, observi altres coses, no? Vegi, per exemple, pues, el naixement de la termodinàmica.
0: La termodinàmica.
1: Hòstia, Lisa,
0: m'encanta quan...
1: Lisa, en esta casa nos regimos por las leyes de la termodinàmica. ¿Vale? Llavors, sí, clar, neix la màquina de vapor, que ja ve d'una optimització d'una màquina de vapor antiga, però segueix sense ser supereficient. De fet, és bastant ineficient, perd molta energia. O sigui, de la calor que tu generes amb el carbó, hi ha molt poca quantitat d'energia convertida en moviment. Per tant, necessitem màquines més eficients. Llavors, consultors d'empreses, que són científics però es dediquen a això perquè és el que paga, perquè la ciència en aquell moment ningú s'imaginava que un científic podia cobrar només per ser científic. Tu havies de fer una feina productiva o directament productiva, i per tant, ser científic no era una feina productiva en aquell moment. Es dediquen a, doncs, quan van a les empreses, a observar coses que passen. Clar, aquestes coses que passen no s'han observat mai, perquè mai s'havia arribat a temperatures tan altes, mai s'havien moviments tan ràpids, i això fa que s'observin coses i s'intenti estudiar el perquè de certes coses. Llavors, estudiant el funcionament de les màquines de vapor, Sadi Carnot, un enginyer francès i militar, de fet, el 1824 publica un llibre que m'agrada molt perquè, o sigui, el títol és extremadament descriptiu, perquè és reflexions sobre la força motriu del foc i sobre les màquines destinades a desenvolupar aquesta força.
0: Ja està. No t'has de trencar el cap.
1: No.
0: De què
1: no.
0: Va aquest llibre?
1: D'això, exactament. Vull dir, és un tio reflexionant sobre això, sense més. Introdueix conceptes molt importants, i de fet introdueix el cicle de Carnot, que és el que ell, després d'estudiar tots els cicles possibles i totes les maneres de fer funcionar una màquina de vapor, el cicle que és més eficient de tots. I a més, descobreix una cosa. Primer, que hi ha un de rendiment màxim, o sigui, jo hi ha un punt que no puc obtenir més rendiment, que és irreversible, o sigui, jo hi ha processos que no puc tornar enrere mai, i a més defineix que les màquines tèrmiques només depenen de la diferència de temperatura entre dos punts d'un cicle, cosa que suposo que no sé si he acabat de fer-me entendre amb el que he dit.
0: Bé, qui ens hauria dit que estaríem parlant de la segona llei de la termodinàmica? Però bueno,
1: correcte.
0: Ja estàs tu per fer-ho, perquè semblen coses de gent molt llesta, i cal que parli al convidat. Explica-ho tu.
1: Bueno, al final, el segon principi de la termodinàmica, o segona llei de la termodinàmica, el que fa és dir-nos què és possible que passi i què no. O sigui, i és molt fàcil, eh? Vull dir, tots hem vist actuar el segon principi de la termodinàmica, l'únic que ningú ha plantejat el perquè. Això és molt important, perquè totes les coses que la ciència ha fet les ha observat molta gent. Passa que hi ha alguna que s'ha preguntat un perquè i ha trobat una solució. Segons la llei de la termodinàmica, el que diu és que si tu deixes un got fred en un got calent en un ambient fred, s'acabarà refredant el got i escalfant l'ambient, però mai al revés. O sigui, tu si treus un got a 50 graus i el poses enmig de la teva sala d'estar, mai et passarà que la sala d'estar refreda i el got s'escalfa. En cap cas, el got es refredarà. Per què no? Ho hem vist tota la vida i hem assumit que és així, però ja veiem per què, no? Les coses passen per alguna raó. I el segon, la llei de la termodinàmica, ens diu per què passa això. És molt complicat, no entraré aquí, perquè al final no cal que entrem això, però aquesta és la idea. Ells observen que això passa i sempre passa en aquella direcció. Llavors es comencen a preguntar per què, i comencen a definir maneres. Llavors, a partir d'això, comencen molts científics a interessar-se per aquesta nova branca, entre ells Lord Kelvin, que defineix la temperatura absoluta, aquest zero absolut de menys 273 graus centígrads, Clausius, que anuncia la segona llei de la termodinàmica i introdueix el concepte d'entropia, i Boltzmann, pobre home, que introdueix la termodinàmica estadística, però en aquell moment la gent creu que no està massa bé del cap, ningú li fa cas, ella es suïcida degut a un... Sí, pobre home. Es suïcida perquè està repudiat per tota la comunitat científica, pensen que no està bé del cap, i aquesta insistència que té en comptar estadísticament quantes partícules hi ha en un estat i en no sé quantos, diuen que aquest pou no està bé. Després demostra que és veritat, però ell ja està mort quan es demostra això i quan se li dona una miqueta de veu, i ell pel procés es suïcida, i és una d'aquestes històries tristes de la ciència. Però és curiós perquè és una de les branques més teòriques de la ciència, i aquells que hagin estudiat algú de ciència i que ens estiguin escoltant saben el mal de cap que provoca la termodinàmica, però neix del final de fàbriques de carbó i d'una necessitat industrial purament, i és un aprofitament que la ciència fa de dir, vale, ja que ens donen l'oportunitat d'entrar aquí a observar, anem a veure què en podem treure. I és el que acaba movent tot el segle XIX amb la invenció posterior de moltes altres coses.
0: Molt bé. Mira, estaves explicant tot això de les branques més teòriques i a mi m'ha vingut al cap, i suposo que és possible que algun oient també li hagi passat així, jugant al famós joc, al Civilization.
1: Home, i tant, he jugat moltes hores a aquell joc.
0: Com no podies d'una altra manera, i vas veient com vas evolucionant tecnològicament amb un arbre que et va obrint noves possibilitats.
1: Clar.
0: Estava ben plantejat o no?
1: Estava molt ben plantejat. Realment, quan tu veus la manera en la que està seqüenciat aquell arbre de tecnologies, està molt ben pensat, perquè realment és una miqueta la història de la ciència. O sigui, aquí hi ha història de la ciència. Tu veus això. Però és veritat que tu podies escollir agafar un camí que potser era totalment absurd. Però aquell sistema estava molt ben fet i realment complia molt amb la idea de com va evolucionar la ciència i quines coses van passar. Llavors, crec que és un molt bon joc per aprendre coses, evidentment, molt puntuals de ciència i de història. No crec que tampoc serveixi com a referent d'estudiar història. Però està molt bé.
0: Està molt bé. Doncs seguim. La síntesi química. Què és això?
1: La síntesi química. Nosaltres estem acostumats a dia d'avui a tenir coses sintètiques. La nostra roba, per exemple, nosaltres portem uns auriculars fets de plàstic, això és sintètic, no existeix a la naturalesa. Però això no és una cosa que passi des de sempre. Sí que sempre s'ha intentat sintetitzar, però no era una cosa habitual i molt menys feta massivament. Llavors, la química, que neix com a disciplina de la mà del matrimoni i la Lavoisier, això és molt important, no és Antoine Lavoisier el pare de la química, hi ha un pare i una mare, i probablement la mare va tenir més influència, que és la seva dona, Madame Lavoisier, i Robert Boyle, que va escriure el famós llibre d'Alquímica escèptica, on el que ens diu és anem a dubtar de tot el que s'ha fet fins ara a la química i a intentar posar-hi lògica i raó al que estem fent. Però no és fins que William Henry Perkins sintetitza per primera vegada un tint artificial orgànic, i a més aquest tint és molt important. Ja existia el Blau Prússia, que era un tint fet sintètic, però no era orgànic. Llavors, per què parlo d'orgànic? Doncs resulta que quan la química neix hi ha un problema, i és que la química és coses artificials, no? Una pedra pot ser química, l'aigua pot ser química, però nosaltres no som química. Els éssers humans i els éssers vius són química, perquè si nosaltres som química, quin és el paper de Déu en tot això, no? Trencava una miqueta amb l'hegemonia de l'Església Catòlica en tot això. Llavors, el que es diu és, sí, podem ser química, però els processos químics no poden ser reproduïts per humans, perquè només hi ha una força divina, força vital, que els mou. I resulta que Kohler, sense voler-ho, perquè ho fa sense voler, provant altres coses, acaba sintetitzant un producte que fins aquell moment només s'havia vist en éssers vius, que és la urea. O sigui, és un dels subproductes de l'orina, d'aquí el nom d'urea. I ràpidament això diu, ojo, si nosaltres podem sintetitzar productes orgànics, podem sintetitzar qualsevol cosa. Un dels tints més importants que hi ha hagut a la història és el tint de color porpra. Això com a historiador saps perfectament, ja suposo que t'ho imagines.
0: El cargol.
1: El cargol, exacte. El cargol que deixa anar baba, el cargol i el porpra de Tir. Clar, aquell pigment s'obtenia d'això, d'uns cargols marins, el feien els fenicis i els romans el compraven. De fet, avui he buscat, per preparar la secció, he volgut buscar-ho, quin era el preu, i el preu era 3 vegades el seu pes en or. Això és un preu molt alt per lo que era l'imperi romà. Llavors, la quinina, que era un altre tint, pues aquí l'amic William Henry Perkin estava intentant veure si podia sintetitzar quinina i va acabar sintetitzant una pols que, quan es diluïa en aigua, es tornava de color porpra i donava pràcticament el mateix color que el porpra de Tir. I llavors, clar, això trenca totalment perquè podem sintetitzar coses orgàniques, o sigui, la naturalesa ja no és necessària al 100%, sinó que només és un precursor. A partir d'aquí, ell patenta aquest procés i munta la seva pròpia fàbrica, amb la qual es fa molt milionari, però també a Alemanya, com a gran impulsor, comença a néixer la indústria química. Indústria textil, farmacèutica, laboratoris químics, les grans empreses químiques que coneixem, Bayer, Hoechst, neixen aquí, neixen en aquesta època, precisament per això, perquè comencen a veure que poden sintetitzar productes al laboratori de forma massiva.
0: Molt bé, i ja avançant, perquè ja ens queden res, 5 minuts, i ens queda molta cosa encara per explicar, però farem el que podrem.
1: Sí.
0: Si parlem del segle XIX i de l'imperialisme europeu, hem de parlar de guerra. Tot això que ens està explicant és un gran meló per la ciència.
1: Clar, el que dèiem abans, no? Al final la ciència es posa al servei dels estats i això implica que a vegades t'has de posar al servei de la guerra. Llavors, he volgut buscar alguns exemples previs a les guerres mundials que vull comentar. Llavors, tenim, per exemple, la batalla de Trafalgar.
0: Destaquem el que tu creguis.
1: Sí, anem destacant. De fet, podem ajuntar-ho, jo crec, tot, no?
0: Doncs
1: o sigui, anem a parlar des del segle XIX fins a la Segona Guerra Mundial, moments en què la ciència ha guanyat batalles. Que
0: doncs endavant,
1: que és important.
0: Tu que ja fas ràdio, ho saps, això, ara tenim 4
1: sí.
0: minuts i vinga, per tu tot el mal.
1: Vale, llavors, batalla de Trafalgar. Ja feia molts anys que la Marina Britànica s'havia dedicat a substituir, diguem, la tradició naval per enginyeria naval. A començar a construir vaixells calculats, mesurats, buscant on està el centre de gravetat, buscant que no s'enfonsin, que vagin més ràpid. A més, havia fet una cosa que és estandarditzar l'artilleria. O sigui, tots els canons eren d'exactament el mateix tamany, llavors era molt menys probable que una bala sortís cap a una direcció diferent. Això implicava uns càlculs matemàtics molt precisos, implicava un treball molt, molt precís a l'hora de construir-lo. Clar, què passava aquí? Que quan es va enfrontar la Marina francesa i espanyola, que no havien fet això... Clar, la Marina Francesa i Espanyola es troben vaixells que van molt més ràpid que ells, que a més poden sobreviure en unes condicions de temps molt xungues, perquè si estudia la batalla de Trafalgar sabeu que va passar en unes condicions atmosfèriques no més agradables per anar al mar, tormentes, onades, etc etc. Clar, armes molt precises, tal. És veritat que el pobre Nelson mor aquí mateix, el gran heroi de la batalla de Trafalgar, mor a la batalla de Trafalgar degut a un bombardeig, però la Marina Britànica destrossa les marines francesa i espanyola. Una altra, més o menys de la mateixa època, la Guerra de Secessió, sense saber encara què era un bacteri, com funcionaven... El que sí que s'havien donat compte alguns científics, i especialment els treballs de Semmelweis i Joseph Pfister, era que el fet de netejar les coses i la higiene provocaven menys infeccions. I la major part dels morts a la Guerra de Secessió americana no és producte ni de les bales ni de les baionetes, és de les infeccions. O sigui, moren per infeccions. El bàndol de la Unió... comença a netejar ferides, a esterilitzar instruments, canviar freqüentment les venes i té una atenció a la higiene molt més gran. Això fa que mori molta més gent i poder reposar ràpidament l'exèrcit. O sigui, quan una persona se'n va ferida, ràpidament pot tornar al camp de batalla perquè ràpidament està curada. I ja anant cap a la Primera i Segona Guerra Mundial ràpidament...
0: Tens més o menys un minut.
1: Un minut? Bueno, destaco
0: si no...
1: coses importants. La bomba atòmica, que evidentment és el moment en què la ciència va guanyar absolutament una guerra, o sigui, aquí no hi ha pal·liatius. En el moment que es tiren les dues bombes atòmiques, Japó rendeix automàticament, deixa de batallar. La batalla d'Anglaterra amb Alan Turing desxifrant la màquina Enigma i, per tant, podem predir-ho. També la introducció del radar per part de l'aviació britànica, que feia que no haguessin de patrullar amb avions per veure si venien altres avions, sinó que els poguessin detectar prèviament. La batalla del Kursk, on la superioritat tècnica soviètica, no perquè fossin millors els tancs, sinó perquè eren més fàcils de produir i més fàcils de reparar i molt més fàcils de maniobrar, va fer que poguessin produir-ne molts més, reparar-los en batalla. De fet, la majoria dels tancs...

0: Viu les fases d'ascens a Primera Nacional del Club amb el Garbí a Ràdio Palafrugell. Us esperem amb retransmissions especials aquest divendres i dissabte a partir de 8:15 PM i diumenge a partir de 12:15 PM en directe al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Palafrugell es viu a l'emissora municipal.
0: Serem al Garbí Arena per explicar-vos les fases d'ascens.
2: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
0: L'handbol es juga a Ràdio Palafrugell.
3: Corbí, electrodomèstics en majúscules. Com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera, número 9 de Palafrugell. No tanquem el migdia.
4: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo. Però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
2: Música, actualitat i esports. Ràdio Palafrugell.

0: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
1: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
2: Amb només unes hores al mes, pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa, busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
4: Aquest dissabte 23 de maig a les 6 de la tarda a la llibreria No Llegiu Mediterrània, presentació de converses de sobretaula al motel de Joan Armenguer i Xavier Fabrés. La presentació anirà a càrrec de Carme Fenoll. L'entrada és gratuïta.
0: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.
3: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Les tardes de Ràdio Palafrugell sonen amb la millor música. De dilluns a divendres, a partir de les 4, en Carles Martínez ens ajuda a fer baixar el dia a la tarda musical de Ràdio Palafrugell.
1: Com sempre, dilluns a divendres trobaràs aquí un servidor, Carles Martínez, escampant la veu per tota la Costa Brava.
0: La tarda musical de Ràdio Palafrugell.

0: tú.
1: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
2: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
3: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
2: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
3: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell.
4: Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Més que mai ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. ...45 anys al teu costat.

0: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous espais, carretera de Palafrugell a Regingós, davant del radar.
1: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
2: Diputació de Girona.
3: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

El que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. El pròxim programa és una reemissió. Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Molt bon dia. L'Analògica canvia d'ubicació i omplirà els jardins de Can Bec amb la segona fira del vinil. La proposta inclosa dins de les 64enes festes de primavera combinarà mercat del vinil, artesania local, activitats familiars i sessions de discjòqueis amb vinils. L'activitat vol reivindicar la cultura musical en format físic i crear un espai de trobada obert a tots els públics. Què tal, com esteu? És dimarts, 19 de maig, és una de les notícies que us explicarem a l'informatiu de Ràdio Palafrugell, però també destacarem que Xaloc integra les dades tributàries a l'espai personal de l'Administració Oberta de Catalunya. L'organisme de la Diputació de Girona ha posat en marxa aquesta integració i que el sistema permet consultar deutes i dades fiscals de diferents municipis en un sol entorn digital. El projecte, compartit amb les diputacions catalanes, s'implanta per fases per millorar l'accés i la transparència. Lluc Guarro fa una xerrada a Palafrugell sobre com liderar en entorns en transformació. És el director de negoci digital de Roca Salvatella. La sessió, organitzada amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Empordà, serà divendres i oberta a tothom. I també parlarem de Nira Ortega, que publica el seu primer llibre de poesia. La poetessa d'Esclanyà ho ha presentat. És un poemari de 4 capítols que combina vers lliure i una peça narrativa final experimental. L'obra recull poemes escrits entre els 23 i els 26 anys i reflexiona sobre l'amor, la natura i l'experiència vital. I en esports també sentirem com valora el corredor Mató Palafrugell la darrera jornada. Ha acabat la temporada en 8a posició amb 33 punts, però amb una derrota destacada contra el Vendrell per 0-5. Ara han acabat empatats amb el Barça Atlètic, l'Espanyol i el Cora. El corredor Mató Palafrugell la darrera jornada ha acabat la temporada en 8a posició amb 33 punts, però amb una derrota destacada contra el Vendrell per

Els Jardins de Can Bec de Palafrugell es convertiran el dissabte 9 de juny, el 6 de juny, perdó, en un espai dedicat al vinil i la música en format físic amb la celebració de la segona edició de l'Analògica. La proposta forma part de les 64enes festes de primavera i es farà de les 10 del matí a les 8 del vespre. És una jornada que vol reivindicar la cultura del vinil i oferir un espai de trobada per col·leccionistes, aficionats a la música, famílies i persones que vulguin descobrir una activitat diferent dins la programació festiva. Durant tot el dia hi haurà el mercat del vinil, el mercat d'artesania local, activitats familiars i una zona de chill out. També s'hi faran sessions musicals en vinils i un sound system artesanal. La programació musical començarà a les 10 del matí amb la participació de Beatphones i Marc Dunjó actuarà entre les 12 del migdia i les 2 de la tarda. Després serà el torn de Mambo, de 4 a 6 i Jordi Caner tancarà la jornada fins a les 8 del vespre. El servei de bar anirà a càrrec del Club Hoquei Palafrugell i l'activitat és organitzada per l'Ajuntament, els Trompats, Mambo i David Fons. I canviem de tema perquè Xaloc integra les dades tributàries a l'espai personal de l'Administració Oberta de Catalunya. Tot plegat, doncs, és una integració que ha fet amb aquesta informació tributària i que la nova funcionalitat permet consultar de manera unànima els deutes, les multes i la situació fiscal de diferents municipis en un sol entorn digital. La iniciativa s'impulsa conjuntament amb els organismes de gestió tributària de les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. El projecte, però, es desplega en tres fases progressives per incorporar serveis i dades de forma ordenada i segura. A la primera fase, ja acabada, es poden consultar deutes pendents, cobrats o anul·lats de diferents ens locals adherits. La informació no es limita al municipi de residència, sinó que inclou tots els ens que tenen delegada la recaptació a Xaloc i organismes similars. La segona fase, actualment en desenvolupament, afegirà dades vinculades a vehicles, immobles i registres d'actuacions administratives. I la tercera etapa preveu l'accés directe als expedients tributaris oberts i al seu estat de tramitació. L'accés a aquest espai es fa mitjançant identificació digital a les seus electròniques amb sistemes com certificat digital o identificació mòbil segura. El portal també integra serveis com la tramitació electrònica, les notificacions digitals i la consulta d'expedients d'altres administracions catalanes. Inclou sistemes com l'ETRAM per a tràmits, l'ENOTUM per notificacions i serveis de verificació i autenticació digital. El projecte s'emmarca en la xarxa de governs oberts de Catalunya i en l'estratègia de govern digital compartit entre administracions.

0: El director de negoci digital de Roca Salvatella, Lluc Guarro, farà una xerrada sobre lideratge i la gestió del canvi. Serà divendres a 9:45 del matí a l'auditori del Museu del Suro. Durarà aproximadament una hora i continuarà amb un esmorzar i un espai de fer contactes. La sessió comptarà amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Empordà i abordaran reptes de liderar equips, gestionar projectes i prendre decisions estratègiques en contextos cada vegada més canviants i exigents. La proposta parteix de la idea que el lideratge no consisteix a tenir-ho tot sota control, sinó a saber actuar quan la situació és incerta. L'objectiu és oferir eines i reflexions per adaptar-se als nous escenaris professionals i socials. És una activitat gratuïta, però cal inscriure's abans i podeu trobar l'enllaç d'inscripció a radiopalafrugell.cat.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
0: La poetessa Nerea Ortega, d'Esclanyà, ha presentat el seu primer llibre de poesia, El lenguaje de las caracolas, que és una obra que marca el seu debut literari després d'anys escrivint des de la infantesa. El poemari s'estudia

0: Estructura en quatre capítols. Els tres primers en recullen poemes independents organitzats per temàtiques com la natura, el mar i l'amor, mentre que el quart proposa un format experimental en què els poemes tenen un narrador.
1: És un llibre de... Bueno, són quatre capítols. Els tres primers sí que és un poemari normal, un poema rere un poema. I l'últim capítol és un experiment nou que he fet, que vindria a ser tot un text conjunt en el qual els poemes estan... Com el guió d'un teatre, que hi ha el narrador i després hi ha el guió, doncs els poemes serien el guió. I tenen un narrador, llavors tot l'últim capítol, que es diu La noche de un pensamiento, s'hauria de llegir tot junt. Els altres sí que es poden llegir així saltats, que a mi m'agrada molt obrir un llibre i llegir el que surti, però l'últim capítol està prohibit.
0: Ortega explica que el llibre s'inspira en el mar i en la metàfora del viatge d'un cargol de mar des de la sorra fins al fons marí, com a reflex del recorregut vital i emocional de les persones.
1: I és una mica des d'aquella comença fins que acaba el que ella es planteja a el que acaba siguent després realment. A vegades ens podem plantejar que anirem a un lloc i anirà de tal manera, però quan arribem poder tot va diferent. I estava igual.
0: El projecte ha estat publicat amb el suport d'una editorial valenciana que ha ajudat l'autora en el procés d'edició, correcció i disseny del llibre.
1: Doncs és una editorial que valora molt els poetes nous, llavors ens està ajudant bastant a mi i a molts d'altres que escrivim a llançar el primer llibre. Llavors això és una ajuda bastant guai. A mi, jo crec que és un equip fantàstic, m'han ajudat a fer... Bueno, la portada és el que més me va costar triar, perquè al final és la imatge del llibre, i, però bueno, tant a fer el pròleg, la sinopsis, amb les correccions i amb tot. I ha sigut un procés molt fàcil.
0: Actualment la poetessa combina la promoció del llibre amb la seva difusió a través de les xarxes socials com Instagram i TikTok, on comparteix recitals i fragments de la seva obra. També fa presentacions del volum en diferents espais, entre ells el seu poble natal, que recordem que és Esclanyà.
2: Tota l'actualitat a radiopalafrugell.cat i a les nostres xarxes socials.
0: I en esports parlem del corredor Mató Palafrugell perquè recordem que ha caigut fins a la 8a posició de la classificació després de la derrota d'aquest cap de setmana per 0-5 contra el Club d'Esports Vendrell. L'equip suma 33 punts i queda per darrere del Barça Atlètic, l'Espanyol i el Congrés, la Sagrera es mou, tots tres també amb 33 punts. Ara sentirem com ho valora Frank González, l'entrenador de l'equip, que ja avancem que demana disculpes a l'afició i reconeix un declivi de l'equip en els últims partits. Si ens centrem en aquest cap de setmana, explica que va estar dominat pels rivals des del primer minut. Tot just començar, Magí Prats va obrir el marcador amb el primer gol. A la meitat de la primera part, Marc Palau va ampliar l'avantatge amb el segon. I abans del descans, Aldo Antonio Velasco va marcar de falta directa i va fer el 0-3 en què es va arribar a la mitja part. A la represa, Lluís Ferrer va marcar el quart gol dels visitants i ja en els últims minuts del partit, John Borrego va tancar la golejada amb el cinquè i definitiu gol que va situar al 0-5 final al marcador.
3: El primer de tot, demanar disculpes a l'afició i a la gent que va vindre a veure el partit perquè no vam estar alçant en cap moment. Tot i que ho teníem a tocar per poder tenir opcions, com als últims 4-5 partits, però bueno, ha hagut una baixada d'intensitat, d'actitud, i ens ha portat aquí. La baixant ja ens ha fet molt de mal i no m'ha supigut agafar rols de tirar l'equip endavant.
0: González també ha assenyalat que es preveuen nombrosos canvis a la plantilla de l'equip.
3: Després d'una temporada amb un mal sabor de boca i el que sí que podem avançar que hi haurà bastants canvis a la plantilla, dels quals en breu comencem a avisar els les altes i les baixes. Avui ja podem assegurar que en Gerard Pujol ja ha renovat, que és una gran notícia per nosaltres, i en breu començant a fer públiques les renovacions dels que seguiran, que seran pocs, gran quants canvis.
0: De fet, d'això n'estarem pendents, però ja doncs, en el curt termini, amb aquest partit, el corredor Mató Palafrugell posa el punt final a la temporada 2025-2026 i, com dèiem, l'equip tanca la competició en 8a posició i ja centra la mirada en la planificació del pròxim curs, que estarem pendents doncs, d'aquests canvis que ens explica l'entrenador als nostres micròfons. I abans d'acabar l'informatiu, també farem un cop d'ull al temps, perquè hem començat una setmana amb una meteorologia inestable. En vam tenir, de fet, enruixats ahir al vespre. Aquí, a Palafrugell, doncs, amb menys impacte que en altres punts de la nostra comarca. En tot cas, segons Josep Pasqual, de l'Observatori Meteorològic de l'Estartit, avui doncs ja tindrem una situació que comença a canviar, tot i que encara hi poden haver alguns núvols, però s'obriran més clarianes i el sol guanyarà protagonisme al llarg del dia.
4: Sembla que aquest temps inestable, aquesta massa freda embalsada, doncs s'irà desplaçant cap a Itàlia i cap a l'est, i aquí doncs tindrem una situació amb aire més temperat embalsada, i que això es reflectirà de dues maneres. Primer, amb un temps més estable, més assolellat, i segon, amb una setmana que les temperatures iran pujant. Tot i que, com sabem, aquí a la costa doncs sempre anem aquesta marinada que pren la temperatura, diguem.
0: Ja demà, el risc de pluja serà pràcticament inexistent i el temps es mantindrà estable en gran part del territori, amb un ambient més tranquil i més hores de sol.
4: I amb més estones de sol i aquesta temperatura doncs, una mica més alta, tot i que doncs, a la línia costanera bufaran aquesta típica marinada, aquest garbí, aquest gregalet de primera hora, i això doncs, fa que, com hem comentat abans, que la temperatura es tregui.
0: Doncs bé, pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar, ara és al voltant dels 18 graus, que és un valor lleugerament superior a la mitjana d'aquesta època.
2: Les notícies a Ràdio Palafrugell.
0: Fins aquí el repàs informatiu d'aquest dimarts, 19 de maig. Com sempre, tota l'actualització informativa continua a radiopalafrugell.cat i les nostres xarxes socials. Que acabi d'anar molt bé el dia. Fins demà.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de Palafrugell.

0: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

0: Escoltes podcast?
1: Això és Radiació de Fons,
2: el podcast de ciència de Ràdio Palafrugell.
3: D'aquest esperit de conèixer, d'aprendre, de saber-nos una mica.
1: Ens agrada molt l'espai, però no només parlem de l'espai.
3: No, ens parlem de l'espai, parlem de informàtica, de novetats, de biologia, de matemàtiques.
0: Radiació de Fons.
4: Amb Joan Regí i Marc Heras.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web.

Benvinguts i benvingudes a una nova edició del Temps de Country amb Rafael Corbí, el programa més eclèctic que trobareu amb aquestes dues hores dedicades a tots els estils i subestils de la nostra música. Avui recordem el cinquè àlbum d'estudi per començar el nostre espai d'aquest cantant de música country de Flint, de Texas, on va néixer el 1986. És en William Clark Green, més conegut per tots els seus àlbums, però especialment per aquell Ringling Road del 2015. Aquest és l'àlbum que va venir després, publicat pel Bill Gris Records, i que va ser un número 6 en llistes independents americanes. Herbert Island ens aportava cançons com aquest tema, Hit You Where It Hurts, i peces, per exemple, com la que obria el disc i li donava nom. Aquest Herbert Island amb William Clark Green. Soc Rafael Corbí i això és el Temps de Country.

Bon William Clark and Green. Hem escoltat aquestes cançons, aquestes dues peces d'aquest àlbum que recordem avui, el que va editar, recordem, el 2018, concretament va ser el disc Hubbard Island, el 10 d'agost, i que ens aportava música just abans de que el 2019 cofundés aquell supergrup de música texana dels Panhandlers, al costat d'en Josh Abbott, en Cleto Cordero, dels Flatland Cavalry i en John Bauman. Potser els escoltarem més tard. Ara és un moment per una tercera cançó d'aquest disc que avui hem recordat. Aquest és el tema que porta el nom de She Loves Horses.

0: gone.
1: Ha estat la música d'en William Clark and Green, i com hem dit, els Panhandlers va ser la formació que poc després va cofundar. D'ells també voldríem recordar un tema en el dia d'avui, concretament aquell senzill que va aparèixer l'any 2023 del disc del mateix nom. Concretament ens arribava amb aquest Two Country que escoltem ara mateix.

Així hem recordat també els Panhandlers, el temps de country, i ara serà el moment de recordar altres protagonistes. Des del 2006, Tailgate, la cançó de l'incombustible Neil McCoy, i després tot un clàssic dels Eagles, amb el programa del dia d'avui, des del 1982, àlbum de grans èxits, aquest I Can't Tell You Why.

Tot un clàssic de la mà dels Eagles amb el programa del dia d'avui del Temps de Country. I ara un altre clàssic, tot i que també és actualitat. Ja sabeu, us ho vàrem explicar no fa pas gaire en un altre dels nostres programes, que en Vince Gill està editant un EP cada mes per celebrar els 50 anys de carrera artística. Doncs bé, amb un dels darrers que ha publicat, que ara mateix recordarem, el 50 Years From Home End of the Night, ens aporta una versió d'aquest Don't Let Our Love Start Slipping Away.

cada mes un EP amb les seves cançons. Algunes són noves, però bàsicament també solen ser versions de temes clàssics de la seva discografia. I amb aquest End of the Night s'hi troba com a primera cançó aquest fabulós New Kind of Lonely.

Així, d'aquesta manera, hem donat un repàs amb aquest EP de Vincent Gill, 3 de les 7 cançons que en formen part. 50 Years From Home, continuen, perquè encara en tenim més per repassar. Aquest tema és el que dona nom amb aquest EP, End of the Night, la música de Vince Gill.

Aquesta és l'actualitat d'en Vince Gill i aquest és el record d'un cantant independent que el 2005 publicava un disc com a compositor i intèrpret, amb Mark Corey Lee. El disc es deia Jet Set Deluxe i això és un tema anomenat Heaven.

El tema de Mark Hawley amb aquest Heaven. Anem amb Ivan Johnson, que publicava temps enrere, el 2008, aquest cantautor del nord d'Europa, el disc Victory Boulevard. D'aquest disc es trobarem el tema que obria el disc, precisament, que es deia Charlotte.

homenatjat amb el rei del Western Swing, amb en Bob Wills, amb Still the King, aquest àlbum del 2015, fabulós, d'Asleep as the Will, al costat de I Love It, amb aquesta cançó Trouble in Mind. Anem cap a una d'aquestes noves generacions descendents de grans llibres. El Western Swing, amb en Bob Wills, amb Still the King, aquest àlbum del 2015, fabulós, d'Asleep as the Will, al costat de I Love It, amb aquesta cançó Trouble in Mind. Anem cap a

En Wei Jennings va començar la seva carrera ja més gran cap al 2012, després de lluitar durant gairebé 27 anys contra addiccions a l'alcohol i les drogues. Aquesta experiència personal de redempció i sobrietat és el nucli temàtic de la seva música, en la qual també agraeix moltíssim el suport de la seva dona, la Taryn, amb qui té 6 fills, i col·labora en diverses organitzacions per superar les addiccions, ajudant a d'altres persones. Ell és el fill de Terry Jennings, el fill gran de Waylon Jennings. Va debutar amb un anterior treball discogràfic el 2024, amb aquell Jekyll and Hyde, i també havia editat diversos EPs anteriors. Baptized by Fire és el seu treball més personal i, com diu ell, explota la seva vulnerabilitat. El va llançar el 27 de març de 2026. Aquesta és la cançó que li dona.

Tanquem la primera part del nostre programa amb la música d'en Wai Jennings i el seu disc de 2026, Baptized by Fire, amb aquesta cançó que hem triat per vosaltres amb el nostre programa. Es diu Whole, Lord and Nothing.